0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
13: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
14: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
13: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits al moment. El Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, els millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis, vin a Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Clàssics, amb Esteve Balló.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: xarxes, a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: TV i a la nostra aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boqué.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Rius. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Rius.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio. Mr. Worldwide, ain't that a song?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, els millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis, vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
5: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
6: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
7: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
8: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
9: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
5: Cada dia aprenem coses noves.
10: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
11: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
12: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
5: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
13: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
14: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
15: A punt de fren amb la Júlia Pont.
16: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
5: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
17: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
5: Has arribat a aquesta frase.

0: I avui tornem a tenir avisos grocs a bona part del litoral i del prelitoral. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, avui és un dia de canvi d'aires, perquè tenim, deixarem enrere aquesta massa mediterrània gairebé tropicalitzada que hem tingut i entrarà una massa d'aire d'origen polar que farà baixar la temperatura, però encara hi ha una franja de transició entre les comarques de Girona i de Barcelona, bàsicament entre la ciutat de Girona i la ciutat de Barcelona, el litoral i prelitoral, on encara pot ploure fort. 20-30 litres, en el pitjor dels casos de 60-80 litres per metre quadrat, en cas de tempestes molt localitzades. Això és el que passaria en aquest lloc. A la resta, vent de tramuntana, vent de mestral al sud de Catalunya i també nevades a la Vall d'Aran, a 2.000 metres d'altura. Això sí, aquí comença a refrescar. Es nota ja com comença a baixar la temperatura a muntanya. A la resta sí que el temps serà molt més assolellat.
0: I després del caos d'ahir també, avui en principi Rodalies hauria de tornar a funcionar amb relativa normalitat. Estació de Sants, Jordi Canal, bon dia.
2: Sí, bon dia. De moment aparent normalitat, l'habitual, amb l'advertiment, això sí, per megafonia, que els trens de Rodalies circulen fora del seu horari habitual. Hem vist passar ja per aquesta estació els primers convolls de l'R1, l'R2 Sud, l'R2 Nord, algun cap a l'aeroport, o de l'R4 Nord, la de Sabadell, Terrassa, Manresa, que es va reobrir ahir a la tarda vespre. Alguns ho fan a l'hora, alguns amb algun minutet de retard ja. En qualsevol cas, cal recordar que encara hi ha diverses línies que, tot i funcionar, estan restablint progressivament el servei. Per això, en alguns casos, es manté el reforç dels autobusos. Es manté inoperativa l'R11 a Girona i el tram de Granollers entre Sant Celoni de l'R2 Nord.
0: Avui parlarem en temps d'àgora amb el portaveu de UGT Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, per entendre també què va passar ahir realment. I també ens acompanyarà l'expert en Rodalies, Joan Carles Salmerón, per saber si realment la xarxa ferroviària és segura quan plou, quan ha plogut també els últims dies. I avui tothom parla també d'un altre nom. És el nom de Mari Carmen. Dues setmanes després de ser desnonada de casa seva, ha irromput a ple en la precampanya electoral. La Mari Carmen ha mort i així es va rebre la notícia a l'acampada de la Puerta del Sol. I amb aquestes paraules en parlava aquesta nit la seva advocada, Beatriz Duro, a la SER.
3: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: El cas de la Mari Carmen, que ha mort a l'hospital 14 dies després que la fessin fora del seu pis, ha sacsejat la política espanyola fins al punt de provocar també un avançament electoral. Per xarxes ja ha reaccionat tothom. Pedro Sánchez, que assegura que sent la seva mort com si fos pròpia, Feijó ha demanat que no s'aprofiti el que ha passat per fer campanya, Yolanda Díaz ha recordat que darrere de cada desnonament hi ha una vida, o Vox, que deshumanitza directament i acusa Pedro Sánchez de la mort de Mari Carmen. En temps d'agora analitzarem quin impacte pot tenir en la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre. Ada Colau, que cada cop, per cert, és més a prop també de liderar aquest front ampli, l'espai que està construint l'esquerra del PSOE, i avui en parlarem amb Teix Sidi, portaveu de Més Madrid, que ja ha apostat obertament per l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I, per cert, encara sobre eleccions, Feijó segueix un altre cop les passes d'Ayuso i sembla que ara sembla també dubtes ell mateix sobre el vot per correu.
4: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: I avui també repassarem com ha anat el primer concert d'acomiad d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Avui parlarem amb gent que hi va anar i avui, per cert, que hi ha el segon concert.

0: dance all night.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia, Francesc.
3: Bon dia, Ricard.
2: I Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia, Ricard.
2: Actualitzem-nos. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
3: La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
5: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari propietat del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer gaire elevat pels seus ingressos. Un acord que finalment no s'ha arribat a complir perquè la Mari Carmen ha mort abans de poder tornar a casa.
2: A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
4: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que està colpit per la mort de Mari Carmen i que lluitarà per evitar que pateixin humanitats, diu, com el seu desnonament. Des de Sumar, la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz ha volgut recordar que darrere de cada desnonament hi ha una vida. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que des de Vox han anat més enllà i han acusat directament Sánchez de ser responsable de la mort de Mari Carmen.
2: I just avui entra en vigor també el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
3: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguís aturar el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici.
2: Barcelona, Roger Santaló.
6: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
7: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
8: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
6: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor dels decrets de

0: l'alça de preus. Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya.
1: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
0: La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, feia aquest vaticini.
2: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: La vaga serà de dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
3: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ho estem seguint des de l'estació de Sants. De seguida diríem també en directe un desgavell que ha generat també un enfrontament entre Rodalies i els maquinistes.
4: Els sindicats justifiquen la plantada d'ahir per la falta de seguretat després dels últims aiguats i denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida. Però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
5: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
6: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
4: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que reconeix que el risc zero no existeix.
3: El govern fa un pas més i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
0: El president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, subratllen que la seguretat estava garantida i els acusen d'actuar per interessos laborals.
7: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
8: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts ha anunciat que accelera la denúncia que prepara contra Renfe i Adif per mala gestió, col·lapse estructural i incidències constants. La presentaran el 20 d'octubre, quan farà just 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
3: I enmig del caos de Rodalies torna Antonio Carmona, l'històric porteu de Renfe. Renfe coordinarà la infraestructura ara des d'Adif.
4: Sí, Carmona serà coordinador de la xarxa de Rodalies a Catalunya per Adif. Així consta en una resolució que publica el seu portal de contractació pública. Es tracta d'una figura de nova creació, de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies. Antonio Carmona ha sigut durant molts anys un dels principals actius de Renfe a Catalunya com a portaveu. Fa 2 anys i mig el van nomenar director de Rodalies, després es va encarregar de les relacions institucionals i finalment desenvolupava tasques comercials.
3: I Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat. Espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
0: Avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut aquests últims dies. El temps inestable anirà acompanyat, a més, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
9: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. I llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer volar o el pugui acabar de trencar.
0: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes per l'episodi de pluja a Catalunya. Els equips de manteniment que encara traien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès van trobar ahir el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició un dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que 2 testimonis van veure com queia en una riera a Palafolls. A banda, els bombers també van localitzar ahir el cos d'un home dins un cotxe a la riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i que hauria mort el temporal que va afectar la zona a finals d'agost.
3: I el Tribunal Suprem no s'hi resistirà i preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre.
4: És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre.
3: Madrid, Pau Brujats.
10: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diu

0: En fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers, l'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals.
2: Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de Barcelona.
3: Més Madrid ha proposat Colau un nom que ha generat malestar dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE en ple procés ara de reorganització. Acusen Més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. La formació ha acceptat el lideratge de Colau perquè, a canvi, s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid. L'entorn de Colau no confirma la seva candidatura i des dels comuns asseguren que les converses continuen obertes. Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral.
4: Feijóo, que hi era a Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació del vot postal.
5: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
1: Per cert, Feijóo vol García Albiol per encapçalar la llista del Partit Popular de Barcelona.
2: Així ho assegura La Vanguardia, que diu que Feijóo té sobre la taula el nom de l'alcalde de Badalona com a possible número 1 per Barcelona. Des del PP es valora l'èxit electoral de Xavier García Albiol, que ha aconseguit a la seva ciutat a les eleccions municipals, amb un missatge clar i contundent en matèria de migració i seguretat que fa forat en àmplies capes de la ciutadania. Albiol ja va confirmar l'any passat que es tornarà a presentar com a candidat del PP a l'alcaldia de Badalona a les eleccions municipals de l'any que ve.
1: I encara en clau del 29 de novembre, Junts per Catalunya ja marca distàncies.
4: La formació de Puigdemont assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez, ni tampoc els candidats del PP i Vox. El secretari general Jordi Turull justificava el no a Sánchez.
6: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
1: I a França, avui s'espera una nova jornada també de mobilitzacions, després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les demandes dels estudiants.
2: Tot i això, Sébastien Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actualitat, l'actuació policial.
1: Ho amplia des de París, Isabel Galí.
7: Isabel. Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
8: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional. El respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
9: S'imposa a chacun.
7: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I als Estats Units s'ha tornat a executar una persona mitjançant la injecció mortal, malgrat el desastre de fa tot just una setmana, quan una dona va sobreviure una dosi doble d'injecció letal.
4: Sí, aquest any la pena capital ja ha costat la vida a 30 persones als Estats Units.
1: Ho amplia des de Washington, Oriol Serra.
10: Una setmana després de l'execució fallida de Krista Pike a una presó de Nashville, a Tennessee, als Estats Units s'ha reprès l'aplicació de la pena de mort. Aquest dimecres a la nit s'ha executat la 30a persona condemnada a mort aquest any, també mitjançant la injecció letal. En aquest cas, un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. L'execució ha tingut lloc a Texas, l'estat on al desembre s'executarà un ex-psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per l'assassinat de 13 persones. En aquest cas, el mètode serà l'afusellament per ordre expressa del secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta.
2: Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació al Kremlin.
1: Moscou, Cristina Solias.
11: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta. Un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit desmentit rotundament.
12: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
11: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: A tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
13: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
14: El Barça, que recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina, mentre que el Manresa guanya l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm. Avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera que sona és la Rumba del Perdón de Rosalía, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura. Un premi valorat en 30.000 euros i el jurat destaca la trajectòria internacional de l'artista i diu que amb Lux ha aconseguit crear un llenguatge sonor propi.
0: I la segona.

I avui arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Alejandro Amenábar i Danny DeVito, fan incondicional d'aquest que sentim, Bob Dylan, com a convidats estrella. La pel·lícula inaugural serà Found Life, de Carlota Pereda, que es projectarà aquesta nit.

0: I Lobo Lesbian esgoten menys d'una hora les entrades pels quatre concerts de comiat que farà a Barcelona. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona.
1: Tot això avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gaia, amb 3 quilos 780 grams a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda a la vida i enhorabona a la família.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
3: A les 9 obrirem l'àgora per parlar del primer concert de comiat d'Oques Grasses. I després analitzarem la proposta perquè Ada Colau sigui la candidata de Front Ampli a les eleccions generals des de Barcelona. Entrevistarem la portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi.
4: A 9:15 parlarem de la seguretat a Rodalies. Ho farem amb Francisco Cárdenas, maquinista de la UGT, i amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis de Transport Terminus.
3: A 10:45 obrirem la taverna per parlar de croissants, restaurants de Sant Joan d'Espí i Sabadell i plats que han fet famosos els establiments on els han servit. En parlarem amb Pau Aranós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carla Xuriguera.
4: I a 11:00, entrevista amb Fernandisco.
3: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui serà l'últim dia amb possibilitats de tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui tenim un canvi d'aires, desapareix la massa d'aire mediterrània gairebé tropicalitzada i entra una massa d'aire d'origen polar. Ara mateix la frontera la tenim més o menys al Pirineu i al Cap de Creus. Hi ha un petit ruixat just a la zona del Cap de Creus i s'espera que encara puguem tenir algunes tempestes localment fortes entre la ciutat de Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral. Una franja molt estreta, però que encara podem tenir 20, 30 i, en el pitjor dels casos, 60, 80 litres ens arriben a marcar els models. Serien tempestes localitzades en aquest sector, la resta de Catalunya. Temps assolellat, temps ventós, també amb tramuntana i mestral, i temps fred al Pirineu, amb neu fins i tot a la Vall d'Aran i al nord del Pallars a partir de 2.000 metres d'altura. I a partir de demà, molta més tranquil·litat i temperatures, això sí, més fresques demà al matí.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
6: Bon dia, doncs pel que fa al transport públic, després del caos d'ahir, avui Renfe informa que el servei de Rodalies ha arrencat sense incidències importants, amb alguns retards, això sí. Des d'ahir al vespre torna a haver-hi trens a l'R4 de Barcelona cap al nord, per tant, aquesta línia circula en tot el seu recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Tot i això, Renfe manté el servei alternatiu d'autobusos perquè diu que la recuperació és progressiva i, de fet, els usuaris comenten que els trens van mig buits. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral, en sentit Llobregat, avui que encara hi ha una via tallada a causa de les pluges, la Ronda Nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles.
1: Ara són les 6:24. I a aquesta hora activem també el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Des de Jerusalem, Jordi Brascó, Boker Tov.
7: Boker Tov, Ricard.
1: A Washington hi tenim Oriol Serra. Good morning.
8: Good morning, Ricard.
1: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
9: Hola, bonjour.
1: I a València saludem Pepa Ferrer. Bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
1: A Israel, mentre encara es processa l'intent fallit de segrest de l'avió de Fly Dubai, el país ha sabut la notícia d'un altre pla per dur a terme, no un, sinó diferents actes terroristes. Què se'n sap, Jordi?
7: Doncs que l'objectiu eren les comunitats àrabs dins d'Israel i que el cervell d'aquests atacs era un professor d'universitat de matemàtiques de 60 anys. Se l'acusa d'haver dissenyat minuciosament aquests atacs i de fins i tot haver extorsionat un membre del Parlament, un diputat d'extrema dreta, perquè s'assumés a la seva causa. El seu pla contemplava un equip de 72 terroristes repartits en 12 cèl·lules. La fiscalia ha demanat que continuï detingut fins que finalitzi la investigació.
1: Saltem als Estats Units. El peix és un dels temes centrals a la campanya electoral de l'estat nord-americà d'Alaska. Les eleccions de mig mandat s'acosten i els polítics d'aquesta part remota dels Estats Units miren de convèncer els pescadors i la resta de ciutadans. Es podria dir que aquí el peix al cove és literal, Oriol.
8: Just a la fusta, mai millor dit. Penseu que fins i tot un dels debats electorals més importants s'ha fet sota un cartell enorme amb el títol Debat del peix per a les eleccions al Senat. Alaska no pot viure sense el peix, tampoc sense el petroli, cert. Però en els temps que corren cal compaginar apostes. Alaska s'hi produeix el 60% de peix d'alta mar dels Estats Units i els darrers anys no han parat de baixar els números. També els rius com el Yukon o el Kuskokwim, on la pesca del salmó s'ha reduït en un 50%. No és estranyar que en campanyes anteriors a Alaska i guanyés el candidat amb el lema Peix, Família i Llibertat.
1: Tornem a Europa. A Flandes estan en peu de guerra per la retallada del 30% que el govern regional ha anunciat per al pressupost de cultura. Bruno?
9: Sí, d'un any per l'altre, els museus petits i les biblioteques públiques de Flandes tindran un 30% menys de diners. Des del sector cultural avisen que aquesta retallada impactarà en el nombre d'activitats que poden oferir i també en la qualitat del servei. Preocupa en especial que decaigui l'oferta de cursos de llengua neerlandesa a Brussel·les. Tot i que és la seva llengua pròpia, a la capital belga, la presència del neerlandès és delicada. Ha estat substituït pel francès i cada cop més l'anglès.
1: I al País Valencià demà és la diada del 9 d'octubre, però és, a més, el dia dels enamorats. Pepa, com se celebra?
10: Doncs demà és un dia reivindicatiu i també dolcet. S'hi fa la mocaora, que és una tradició arrelada i antiga en què la parella regala un mocador ple de dolços fets de massapà en forma d'hortalisses de l'Horta de València. Es va començar a fer el 9 d'octubre perquè, segons la llegenda, Jaume I va regalar a la reina Violant fruits de l'Horta de València quan va conquerir la ciutat. Felip V la va prohibir, però la tradició va continuar celebrant-se popularment. Demà és Sant Donís i a València és el dia dels enamorats.
1: Són les 6:28.

0: Pel que fa als esports, torna la Lliga amb un Barça que recupera Joan Garcia i pendents de Rafinha.
1: Joan Garcia ja està recuperat de la lesió al genoll. Rafinha s'entrena al marge del grup. Podria també estar a punt pel partit davant el Getafe d'aquest dissabte, l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president del Getafe.
2: Si no hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo.
3: Lo vamos a intentar.
1: El Madrid, que recupera Mbappé per jugar dissabte contra el Villarreal, mentre que l'espanyol Javi Puado podria reaparèixer demà contra el Màlaga.
0: Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat.
1: A través de les xarxes socials, Cristiano ha dit que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit amb el seu país. L'espanyol també fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació Blanquiblava és Antoni Fernández Teixidor.
4: En Jarque és la síntesi dels valors de l'espanyol. No només és un gran jugador del futbol, no només va ser un dels nostres, no només un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'espanyol.
0: I victòria del Manresa a l'Eurocup, en la segona competició europea de bàsquet.
1: 101-89 davant l'Ulm, a la Champions de Waterpolo debut amb victòria de l'Atlètic Barceloneta i avui a 3:15 Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.

0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Bot, a la Terra Alta, a les 8:02.
1: I es pondrà a les 7:29 del vespre. Per tant, el dia durarà exactament 11:31.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Portbou, 18 graus. A Guardiola de Berguedà, 8. I al Prat de Llobregat, 15.
0: Pel que fa al temps, avui s'espera un canvi de situació meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si avui entrarà el vent de tramuntana i de mestral, començarà a baixar la temperatura. Pot nevar a la Vall d'Aran a 2.000 metres. La resta farà sol, excepte en una franja del litoral i prelitoral entre Barcelona i Girona, on a partir de mig matí hi haurà tempestes localment fortes.
0: Això pel que fa al temps i com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera.
4: Bon dia. Després del caos d'ahir, avui el servei de Renfe de Rodalies arrenca amb relativa normalitat, sense incidències importants més enllà dels retards habituals. L'R4 recupera tot el seu recorregut, però Renfe de moment manté el servei d'autobús alternatius. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral, en sentit Llobregat. També hi ha cues a la C58 d'entrada a la capital catalana i a la C17 a Parets del Vallès.
0: Tot això avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Mari Carmen.
1: Ha mort als 87 anys, convertida en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, que indirectament ha desembocat en l'avançament electoral. Avui, precisament, entra en vigor el decret de l'habitatge que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, com el que va patir la mateixa Mari Carmen.
0: El segon, Rodalies.
2: Rodalies, que intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens pràcticament a totes les línies, després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats.
0: El tercer, pluges.
1: Protecció Civil manté la fase d'emergència del pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges, que serien menys intenses, però podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. Uns aiguats que han deixat un balanç de 3 víctimes mortals després que s'ha localitzat el cos d'un home a les Franqueses del Vallès.
0: El quart, presons.
2: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris catalans s'ha disparat un 45% en el que portem d'any, 29 defuncions, de les quals 6 suïcidis. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans les atribueix a la degradació del sistema penitenciari.
0: I el cinquè és Oques Grasses.
1: Que aquesta nit ha emocionat l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts de comiat que faran els osonencs després de 14 anys de carrera. A partir d'avui també mirarem cap a Sitges, on arrenca el Festival de Cinema amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a plats forts.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Els ministres d'Economia dels 27 es reuneixen avui i demà a Luxemburg per abordar les conseqüències econòmiques de les últimes pujades de preu de gas, electricitat o petroli. A la trobada també està previst que es torni a posar sobre la taula la possibilitat de posar un impost als beneficis extraordinaris de les empreses energètiques.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Donald Trump vol convertir un dels camps de golf que té a Florida en el nou Camp David, la residència oficial de descans del president dels Estats Units, que ara és a Maryland. Trump ha demanat que s'estudiï convertir en un retir presidencial una de les seves propietats a Palm Beach, que hauria de servir també per rebre-hi mandataris internacionals, i també estaria pensat perquè ho fessin servir futurs presidents nord-americans.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: La expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen ha denunciat des dels Estats Units la creixent pressió, diu, que la Xina està fent sobre aquesta illa. En una visita d'una setmana, San Francisco ha dit que Taipei s'ha d'enfrontar cada dia a ciberatacs, a guerra cognitiva, manipulació informativa o accions que busquen danyar infraestructures crítiques.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la mort de Mari Carmen.
1: Sí, no només, Ricard, el titular, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments i punt de vista més política El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. També en portada Diari Ara, caos a Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres per l'aturada de Rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant tren sota el titular Per què no han avisat. I abans d'acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 29N. Parlant de les eleccions, el rebuig dels decrets d'habitatge reforça el PP, Vox i Junts, apunta l'enquesta de La Razón. Això el dia que El Punt avui dedica tota la gran foto de portada a Oques Grasses, que ja fa història a l'estadi.
0: I a la premsa comarcal, avui se centra en habitatge. A Girona, una promotora ha comprat dos blocs i els veïns temen que els expulsaran l'Aragó. García.
2: El diari de Girona explica que la promotora Mones Capital busca inversors per rehabilitar els pisos Barceló de la ciutat. El sindicat de l'habitatge de Girona denuncia que la promotora ha amenaçat de fer fora els veïns, malgrat que, segons l'entitat, disposen de contractes de lloguer. El sindicat assegura que els residents es neguen a marxar i també critica l'abandonament i la degradació que arrosseguen els pisos des de fa anys. Alhora, retreu la passivitat de l'Ajuntament i la Generalitat davant dels que qualifica d'especulació immobiliària. El Regió 7 explica que el preu mitjà de l'habitatge a Manresa s'ha duplicat des del 2015. Es va situar el passat mes de juliol en 1.570 euros al metre quadrat, un 3% més que fa un any. Fa 11 anys, el metre quadrat a la ciutat valia 737 euros de mitjana. I sobre un altre tema, el 9-9 destaca que Pimec xifra en 55 milions d'euros l'impacte dels aiguats sobre el teixit empresarial del Vallès Oriental. L'entitat demana que s'incrementin els ajuts directes a empreses afectades i creu que els previstos fins ara pel govern són insuficients.
0: I en esports, el Barça pendent de Rafinha en la tornada a la Lliga, Robert Prat.
6: Recupera Joan García, espera comptar amb Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm i avui a 3:15 Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
0: I a 26 dies de les midterm, les eleccions a mig mandat dels Estats Units, l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
7: Good morning, Catalunya. Mentre dura la campanya de les midterms, la política dels Estats Units no s'atura. Així a Califòrnia, on el governador Gavin Newsom, una de les esperances presidencials del Partit Demòcrata, vol proposar un impost del 5% als ciutadans que posseixin més de 1.000 milions de dòlars. Es calcula que aquest nou impost recaptaria uns 100.000 milions de dòlars, uns recursos que es destinarien a l'ajuda sanitària per a la gent gran, i a ningú no se li escapa que aquest impost afectaria principalment a les grans fortunes de Silicon Valley. Aquest és un canvi essencial en la posició dels demòcrates envers els reis de la tecnologia, uns empresaris que per a l'esquerra americana eren una espècie de model d'iniciativa i de moral. Però ara sabem que la majoria d'aquests empresaris treballen directament per Donald Trump. Curiosament, mentre la majoria de votants veuen favorable l'impost, hi ha molts polítics demòcrates que s'hi oposen amb un argument que cal tenir en compte. Per què o fins quan l'Estat pot oposar-se als màxims nivells de riquesa?
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
10: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
11: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
12: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta avui amb la notícia de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari i propietat del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer gaire elevat pels seus ingressos. Però va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
14: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
2: Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que des de Vox han acusat Sánchez de ser responsable de la seva mort.
1: I justament avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
2: I arriba també l'endemà que s'aconseguissin aturar 2 desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge.
15: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dos o tres setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
2: També es va aturar un desnonament a l'Hospitalet de Llobregat.
3: I Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Vegem com engega el dia. Des de l'estació de Sants, última hora, Jordi Canals, bon dia.
16: Bon dia, avui sí, passen els trens sense cap incidència greu, però amb l'advertiment que potser encara no van a l'hora en aquest servei que es va recuperant dels efectes de les pluges dels últims dies i també després de la renou d'ahir amb els maquinistes. N'hi ha ja alguns denunciats a les pantalles de trens fora d'hora, algun comboi, per exemple, amb més de mitja hora de retard de l'R1. La imatge, però, és de normalitat, amb l'anar i venir de passatgers i la presència encara d'alguns informadors. Passen ja trens de l'R4 Nord, la de Sabadell-Terrassa-Manresa, que es va reobrir ahir a la tarda. Continuen inoperatius el tram de l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni i l'R11 Girona.
3: És Jordi Ganal, l'última hora des de l'estació de Sants. Gràcies, Jordi. Pel que fa a l'amnistia, doncs el Suprem preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre.
2: És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre. Fonts de l'alt tribunal apunten que no posaran traves i resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Dolors Bassa per Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera serà una mica més llarga.
3: Més notícies us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya s'ha disparat un 45% des de començaments d'any.
2: En els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions a les presons catalanes, 6 han estat per suïcidi, 23 per altres causes. El 2025 el nombre total de defuncions van ser 20. Són dades del Departament de Justícia de la Generalitat. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
17: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera. Això va comportar tota una sèrie de mesures que ara estan provocant tota una sèrie de conseqüències.
3: I les urgències oftalmològiques van augmentar a prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
2: La majoria de persones que van acudir sobretot a l'atenció primària els dos dies posteriors a l'eclipsi de l'agost tenien problemes lleus als ulls, tret de dos casos més greus.
3: Mònica Mas.
18: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
19: Tothom teníem interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
18: Va patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I Crònica Cultural. Comencem amb el concert d'ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
20: Noques Gràcies va fer el primer dels quatre concerts de comiat. L'últim dissabte el podreu escoltar en directe per ICAT.
3: Barcelona, Marruiz.
21: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
22: Semblava impossible. Qui hauria dit 14 anys després i aquí estem.
21: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense paraules.
22: Encara dia d'avui no ho hem assimilat. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
21: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò i Oques Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I avui també, Sitges.
23: I've come into possession of a map.
20: Perquè Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui.
3: Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
0: Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà a Sitges les noves versions restaurades del seu King Kong i de Clínicament Morta. Rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició, igual com Danny DeVito i Kevin Bacon, que presentaran films nous rodats en família. Alejandro Amenábar, per la seva part, celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El certamen engega aquest matí amb les primeres projeccions, però el film inaugural serà aquesta nit Found Alive, de Carlota Pereda, la quarta dona que obre el festival en 59 edicions i la primera espanyola. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes. Des de Sitges, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.

0: És Rosalía, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat, recordem, l'any passat amb èxits com aquest que sentim, La Perla, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. El Premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
0: I atents, perquè aquest migdia a la una s'anuncia el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any.
1: En Les Travesses hi torna a sonar amb força per segona vegada l'escriptor català Enrique Vilamatas, al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza. Noms que fa anys que també sonen com a possibles guanyadors de la medalla que atorga l'Acadèmia Sueca.
0: Passa un minut, a 3:15 del matí. Pel que fa al temps, avui encara tindrem les últimes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, afectaran una zona estreta del país entre Girona, Barcelona, el litoral i prelitoral. En aquesta franja podem tenir tempestes encara localment fortes, potser 20-30 litres, en el pitjor dels casos 60-80 litres de forma molt localitzada, si és que arriba a passar. I a la resta de Catalunya, canvi d'aires. Ara sí que tenim boira i molts núvols, però la tendència és que vagin marxant, s'imposi el sol, amb vent de tramuntana i de mestral. Avui encara no baixarà gaire la temperatura, però sí que ho farà, sobretot la pròxima nit, on sí que baixarà la temperatura, serà muntanya. Ara mateix ja tenen valors de 2-3 graus tan sols a 2.500 metres d'altura. I avui també s'espera una mica de neu. Al Pirineu, a la Vall d'Aran i zones pròximes, a 2.000 metres, s'esperen aquestes nevadetes. I a partir de demà, tranquil·litat, però això sí, el matí amb més fresca.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
3: Avui el servei de Rodalies arrenca amb alguns retards, però sense incidències importants. L'R4 recupera tot el seu recorregut. Els trens ja circulen, doncs, des de Barcelona cap a Terrassa i Manresa. I atenció, perquè Renfe, finalment, ha decidit no posar avui ja autobusos alternatius, malgrat que era la previsió d'ahir a la nit. Per tant, a l'R4 l'única opció és el tren. Pel que fa al trànsit i a les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral en sentit Llobregat, també a la C58 i la C33 d'entrada a la capital catalana i a la C17 a Parets del Vallès, així com a la C58 a Sant Quirze del Vallès, l'AP7 cap al Papiol per un accident i també punts vermells a l'A2 i la B23 en sentit Barcelona.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Escobar, de Barcelona. És vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Maria de Sagarra. Explica que el sistema d'aerotèrmia instal·lat pel Consorci d'Educació no funciona des de fa temps i insisteix que això provoca problemes a alumnes i professors.
6: Aquesta ventilació no ha funcionat ni funciona correctament. Ja fa 2 estius que hauria de permetre rebre classe a una temperatura adequada. I la temperatura a la classe aquest estiu ha estat de més de 34 graus molts dies.
5: Des del Consorci responen que la reparació és responsabilitat d'Endesa i la companyia diu que els treballs requereixen intervenir a la via pública. Ara ja disposen de llicència per part de l'Ajuntament i estan esperant que el consistori els confirmi si les obres es poden executar entre el 26 d'octubre i el 13 de desembre.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han tingut fortes caigudes pressionades pel petroli, que torna a superar els $100. Avui el barril de Brent, el de referència a Europa, repunta un 2% fins als $102. L'IBEX 35 ha trencat 3 sessions a l'alça i ha baixat un 1,68% fins als 19.100 punts. Wall Street també ha tancat en vermell, tot i que les caigudes són més moderades que Europa. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, el Nikkei de Japó i el Hang Seng de Hong Kong, cauen un 1%. I al Brasil, la borsa de São Paulo retrocedeix un 0,74%, 2 dies després de l'eufòria pel bon resultat electoral del candidat presidencial d'ultradreta, Flavio Bolsonaro, que va fer rebotar la borsa gairebé un 8%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Ja hi tornem a ser.
9: 11a temporada del Tot Costa.
10: Por qué? Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si són muy simpáticos. No sé.
4: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
4: Tenim
11: tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
12: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
11: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i a les 7 del matí, que sort us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
0: A Tarragona saludem el Ricard Buigas, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: A Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: I a Girona hi tenim la Laia Claret, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: A Barcelona, Marc, pendents d'habitatge.
18: Sí, coincidint amb la mort de la Mari Carmen i en plena precampanya electoral, provocada per la no aprovació dels secrets d'habitatge, aquest matí hi ha roda de premsa dels veïns del bloc Papallona del carrer Llança de Barcelona. És un símbol de la lluita veïnal, també contra els desnonaments i la conversió de finques residencials en allotjaments de tipus co-living per part de fons d'inversió. Han d'anunciar un nou pas endavant en la seva lluita contra New Amsterdam Developers.
0: I al Pirineu també pendents de mobilitzacions pel dret a l'habitatge, però en aquest cas centrades amb els problemes que té aquest territori, Júlia.
16: Sí, les convoca Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge a la Seu d'Urgell i a Ripoll. Serviran per denunciar la particular situació del Pirineu, on hi ha pobles on les segones residències són més del 70% del parc d'habitatge i una altra xifra es calcula que hi ha uns 6.000 pisos turístics. Per tant, una realitat diferent, però que també es vol visibilitzar en el context actual de mobilitzacions pel dret a l'habitatge.
0: Saltem a Girona, avui posarem el focus a la justícia, a l'Audiència Provincial. Laia.
17: Sí, exacte. Està previst que el jurat popular es retiri a deliberar si l'acusat confés de matar a Carla Fernández l'any 2023 va cometre homicidi o assassinat. La fiscalia reclama presó permanent revisable perquè considera que va planificar el crim. Ahir l'acusat va declarar que no volia fer mal a la víctima quan li va fer una clau d'arts marcials dues vegades. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i també va negar que l'agredís sexualment.
0: I acabem a les comarques de Tarragona. La directora general de Protecció Civil visitarà avui el centre d'emergència 112 de Reus per donar detalls de la nova prova de sirenes que es farà a Catalunya. Ricard.
15: Doncs sí, Marta Casany encapçalarà aquesta trobada en què també participarà el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, i la delegada del govern a Tarragona, Lucía López. L'edifici 112 de Reus és un dels dos centres d'emergència que hi ha a Catalunya. Des d'aquí es coordinen emergències com la del Pla Sec del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic del Camp de Tarragona. La pròxima prova de sirenes a Tarragona està programada pel dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí.
0: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
19: El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, un Getafe que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit, diu, amb la selecció argentina. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm i avui a 9:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
20: La gran disjuntiva del món actual es manifesta a la Dava l'NBA amb l'efecte Caitlin Clark i l'eliminació d'Indiana Fever dels play-off. Clark és la major potència de màrqueting de la història de l'esport femení. Ha revolucionat el negoci impulsada per milions de seguidors i un altaveu gegant a les xarxes. Una bombolla digital que ha activat un xoc racial i polític, mirall de la polarització dels Estats Units semblant als de Larry Bird i Magic Johnson als 80. Tot plegat s'ha traduït multiplicant audiències de televisió, omplint pavellons i exaurint entrades a preu mai vistos. I és aquí quan topem amb un sense sentit. El valor d'un atleta ja no es mesura pel rendiment, sinó pel mercat. El respecte no es guanya a la pista sent la millor i guanyant en ells. Per tant, si mesurem el valor dels cèntims que generes, correm el risc de rebaixar el mèrit esportiu i convertir la competició en un simple show d'influencers.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
21: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linka't.
21: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: A Catalunya Ràdio.
0: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui, sobre la força de les imatges de Mari Carmen, que hem pogut veure les últimes setmanes a la televisió.
14: No sé si la imatge televisiva de Mari Carmen i Cinti a casa, en llitera i camí de l'hospital, desonada per una empresa voltora, arriba a ser una imatge històrica, però és el símbol i l'esclat d'un moviment de protesta democràtica que sí pot ser històric. Ahir Mari Carmen va morir, però amb la seva mort la força d'aquesta imatge tan trista es multiplica. De fet, vam fer-se especials ahir a la tele. No la tindrem tornant a entrar en sa casa, però sense dubte Mari Carmen és història.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb el tret de sortida del Festival de Sitges, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro.
22: De Peter Jackson, abans que dirigís El Senyor dels Anells i una de les grans protagonistes del cartell d'enguany. Més de 30 anys després de la seva presentació al festival, Jackson hi rebrà el gran premi honorífic i commemorarà aquest clàssic del cinema gore i l'horror corporal, una pel·lícula molt divertida per als amants del gènere. És cert que no és per tots els públics, però la seva aposta per l'humor negre i les esquitxades de sang amb textura de ketchup és ADN 100% Sitges. A més de la projecció al festival, podeu recuperar Brain Dead a Filmin.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
23: Ahir els usuaris de Renfe, que van patir una nova jornada de caos i desinformació, van aprofitar els micròfons del matí de Catalunya Ràdio per desfogar-se.
24: És el país pitjor del món. Però a quin país estem, Déu meu? Això és vergonyós. No hi ha ferrocarril, no hi ha metro.
23: Va ser un matí intens, ple de connexions aquí i allà.
25: Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Joan Trias, bon dia. Hola, Joan, bon dia. Bon dia. Joan Trias, un, dos, tres. Doncs ja parlarem.
23: I mentre a Catalunya hi havia caos als trens, a les emissores de Madrid posaven el punt de mira sobre Puigdemont.
26: Dice, venga, vale, que pase el cagané. Y llega el cagané y pasa. ¿Y qué va a hacer? El ridículo. Pero bueno, eso en Cataluña es...
23: A partir de quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Joan.
27: Catalunya nit. Un informatiu en profunditat.
28: Busquem sempre qui més en sap
27: per resoldre els interrogants del dia.
28: Com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
27: Catalunya nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
28: Ens allunyem de les estridències.
27: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Bon dia.
1: El gat avui de la
2: avui
1: Rosa...
2: Sí,
1: Rosario.
2: Rosario.
1: De
2: Rosario.
1: A més, dic la Rosalía mor.
2: Rosalía no, no, és mi gato de Rosario. De fet, l'artista va publicar el disc Universo de Ley, on va col·laborar amb alguns artistes, en aquest cas al costat de Malú. És que tal dia com avui, un 8 d'octubre, però de l'any 1982, es va estrenar el musical Cats a Broadway, al teatre Winter Garden. Es va representar durant gairebé 18 anys, fins al 10 de setembre del 2000, i se'n van fer 7.485 representacions.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. La mort de la Mari Carmen, dues setmanes després de ser desnonada de casa seva, ha irromput de ple en la precampanya electoral. Així es va rebre la notícia ahir al vespre a l'acampada de la Puerta del Sol. El de la Mari Carmen va ser un dels molts desnonaments que cada dia es fan a Espanya, però la seva fotografia el 23 de setembre, sortint del pis amb llitera, acompanyada per sanitaris i envoltada també per un fort dispositiu policial, va fer la volta al món i ha arribat a forçar un avançament electoral. Pol Foradada.
1: L'empresa que la va desnonar va acabar oferint-li després tornar al pis. De fet, el nou contracte s'havia de firmar ahir mateix, però no ha estat a temps. Ha mort a l'hospital Gregorio Marañón després que el seu estat de salut empitjorés sobtadament en les últimes hores. Només feia uns dies enviava aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: La Mari Carmen tenia 87 anys, en portava 70 vivint al mateix pis, al costat del Retiro. Fa 6 anys que un fons voltor va comprar el pis per un preu irrisori. La Mari Carmen mai havia deixat de pagar el lloguer de renda antiga, ni tampoc les factures, uns 500 euros al mes en total. Cobrava una pensió de 1.400 euros i de cop n'hi van demanar 1.600. En l'últim any l'havien intentat desnonar 4 cops. Tots s'havien pogut evitar fins l'últim.
0: La seva advocada, Beatriz Duro, deia aquesta nit a la SER com ha passat en pocs mesos de ser una persona totalment autònoma a acabar morint.
3: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
1: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que està colpit i que lluitarà per evitar que es repeteixin casos similars. Des de Sumar, Yolanda Díaz recorda que darrere de cada desnonament hi ha una vida, o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que demana que no es faci campanya amb la seva mort. Vox va una mica més enllà i, en un missatge deshumanitzador, acusa Pedro Sánchez de ser responsable de la mort de Mari Carmen.
0: Precisament avui entra en vigor el nou decret sobre habitatge que pretén evitar que repeteixin desnonaments de persones vulnerables. I en les últimes hores, Generalitat i Ajuntament de Barcelona han anunciat que compraran un edifici de Sant Andreu per evitar el desnonament d'una trentena de persones. Roger Santaló.
4: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
5: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
6: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
4: Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Si la mort de la Mari Carmen marca ja el tret de sortida de la precampanya electoral, la campanya arrencarà marcada per la vaga general. Serà el dimecres 11 de novembre. És la primera que convoquen els sindicats majoritaris en 14 anys.
1: La vaga, 24 hores abans que comenci la campanya, es convoca per reclamar accés a l'habitatge, salaris dignes i per protestar contra l'alça de preus. Camil Ros, UGT, Belén López, Comissions Obreres.
7: I, evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
8: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
1: Des del sindicat de llogateres també donen suport a la convocatòria i asseguren que la tiraran endavant també en record a la Mari Carmen.
0: Avui a la hora del matí, Jofre Llombart, Oriol, Marc, Alícia Puig i Pere Rossinyol. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és dijous 8 d'octubre. El dia comença amb temperatures més baixes a muntanya. Al Port de la Bonaigua ja tenen 2 graus. En canvi, a Moià encara n'hi ha 13, a la Bisbal d'Empordà 14, a Lleida 15, a Reus 19 graus. Avui hi ha núvols i boira encara en molts llocs de Catalunya, però el vent de tramuntana i de mestral els escombrarà, marxaran, s'imposarà el sol, excepte entre Barcelona i Girona, el litoral i prelitoral, aquí encara es podrien formar tempestes, i d'altra banda, la Vall d'Aran, avui s'esperen núvols, precipitacions i nevades a 2.000 metres.
0: De seguida ampliarem també el trànsit. Ara són les 7 i 5 minuts. Repassant el que cal saber d'aquest dijous 8 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
11: Bon dia.
0: L'endemà.
12: De la jornada caòtica, Rodalies. Avui el servei intentarà recuperar la normalitat.
0: Ho estem seguint en directe des de l'estació de Sant Jordi Canal. Bon dia.
13: Bon dia, servei habitual, cap problema greu, això sí, amb l'anunci de retards, encara tot Rodalies, en algun cas les pantalles en mostren de més de mitja hora. Inoperatius al tram Granollers-Sant Celoni de l'R2 Nord i l'R11 que enllaça Barcelona amb Girona, Figueres i Portbou. Ja funciona l'R4 Nord cap a Sabadell, Terrassa i Manresa, però després de dies sense fer-ho, són pocs els passatgers que l'agafen aquest matí aquí a Sants.
0: Gràcies, Jordi Canal. Ara sí, anem a, pel que fa a les carreteres. Clàudia Serra.
14: Bon dia. Doncs a les carreteres ens despertem amb retencions. L'entrada a Barcelona, sobretot pel nus de la Trinitat i a les rondes des de Trinitat en sentit Llobregat. Fora de Barcelona, lentitud a l'AP7 de Sant Cugat a Castellbisbal en sentit sud i encara una via tallada per inundació és la Ronda Nord a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles.
0: Gràcies. Això pel que fa a les carreteres. Avui posarem especial atenció. Després del caos de Rodalies segur que hi haurà molta gent que agafarà més el cotxe. Per tant, mirarem què és el que passa a la mobilitat i també a les carreteres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha enfrontament.
15: Entre Rodalies i els maquinistes, pel desgavell d'ahir, els sindicats justifiquen la plantada d'ahir per falta de seguretat, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playa.
16: S'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
17: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
18: A nivell polític, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, acusen el sindicat d'actuar per interessos laborals.
19: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
20: Correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: Un vell conegut.
12: Antonio Carmona, l'històric portaveu de Renfe, torna per coordinar la xarxa de Rodalies a Catalunya, ara des de DIF. Es tracta d'una figura de nova creació, de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies.
0: Encara activada.
15: La fase d'emergència del Pla Inuncat, Protecció Civil, espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Se'n preveuen al litoral central i al nord del país. El que més preocupa, però, és el vent. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
21: Perquè aquest vent trobarà molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer volellar o el pugui acabar de trencar.
18: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes de l'episodi de pluja a Catalunya, els equips de manteniment a les Franqueses del Vallès van trobar i el cos d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. I continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda.
0: No s'hi resistirà.
12: El Tribunal Suprem, que preveu amnistia a Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre, és just quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre.
0: Madrid, Paula Brujats.
22: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a

0: Madrid, una de les formacions que integren la coalició.
1: Segons aquesta mateixa, la ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata de Front Ampli per Madrid.
2: Vot per correu.
3: Alberto Núñez Feijóo s'afegeix a les veus del PP que el qüestionen. El president dels Populars es fa seu l'argument de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació.
4: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: Encara en clau 29N, Junts assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats de PP i Vox. Jordi Turull, secretari general.
5: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera, una ceba, sempre trobant excuses.
2: Un 45%.
1: És l'augment del nombre d'interns morts a centres penitenciaris de Catalunya aquest any en comparació amb el 2025. És una dada que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. Segons el Departament de Justícia, en els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions d'aquestes, 6 suïcidis i 23 per altres causes.
3: Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
6: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera.
2: L'eclipsi.
0: Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
7: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
8: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom que va tenir un problema amb els filtres.
7: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: No accepta.
1: El primer ministre francès, les demandes dels estudiants. Ahir va compareixer Sébastien Lecornu, que sí que va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Avui s'esperen noves mobilitzacions.
2: París, Isabel Galí.
9: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
10: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional. El respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
11: S'impose a chacun.
9: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: El primer dels quatre.
3: Poques Grasses comença a acomiadar-se dels escenaris amb el primer concert a l'Estadi Olímpic. L'últim, dissabte, el podreu escoltar en directe per ICAT.
2: Barcelona, Mar Ruiz.
12: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
13: Semblava impossible. Qui hagués dit que tots 14 anys després i aquí estem.
12: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense paraules.
13: Encara dia d'avui no ho hem assimilat. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
12: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò i Oques Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
0: I've come into possession of a map. Amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a convidats estrella. La pel·lícula inaugural es projectarà aquesta nit i serà Found Alive de Carlota Pereda, directora de Cerditam, que es va emportar el Goya millor curtmetratge.
2: Enrique Vilamates a les travesses.
1: Sí, és un dels favorits en portar-se el Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Aquest migdia a la una sabrem el guanyador. L'escriptor català torna a sonar amb força al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza.
2: I en esports, Robert Prat, torna.
14: La Lliga de Futbol, després de l'aturada de seleccions, amb un Barça pendent de Rafinha que recupera Joan García pel partit de dissabte contra el Getafe, el conjunt madrileny no ha pogut fitxar

0: L'ex madridista Carvajal, Ángel Torres, president del Getafe.
1: Que no hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo.
2: Lo vamos a intentar.
0: Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 davant l'Ulm.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
5: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
6: Saludem des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 17 graus de temperatura i les portades d'avui tenen una clara protagonista i és Mari Carmen. No només la veiem als titulars, sinó també a les fotografies. El País, per exemple, ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mor desnonada. La Vanguardia parla d'un símbol de la lluita contra els desnonaments i el punt de vista més polític el trobem al Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. A la premsa catalana també expliquen el cau i a Rodalies, tant el diari Ara com el periòdico. I l'altre tema és el concert d'Oques Gràcies d'ahir. Ho veiem a la portada del diari i també del Punt Avui.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
8: Passa un minut d'un quart de vuit al matí, us informa Clara Chavarria Domingo per les comarques de Tarragona i l'Ebre. A Montblanc tenim 17 graus, 16 a la Pobla de Massaluca i 18 a Cunit. Els veïns de Xerta critiquen la gestió de l'alerta de l'últim temporal perquè el missatge va arribar quan el poble ja estava inundat. Ricard Buigas.
9: L'alcalde Roger Vinyó va criticar la gestió de l'alerta en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
10: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? La capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
9: També hi ha indignació entre els veïns perquè la força de l'aigua va arrossegar molts arbres cremats per l'incendi de Pau de l'any passat que no s'havien retirat.
8: I el jurat popular considera culpable d'assassinat l'home acusat de matar la seva exparella a cops de pedra a Calafell l'any passat. L'acusació particular demana la presó permanent revisable.
9: El jurat popular considera provat que l'home va agredir sexualment la víctima i després va cometre el crim. La va colpejar amb extrema violència amb una pedra, després la va arrossegar fins al pàrquing i la va tornar a colpejar amb la pedra per rematar-la i causar-li la mort. Així ho ha exposat davant del jutge el portaveu del jurat.
11: Este jurado determina que el señor Solé es culpable de haber dado muerte a Marta Armero Guarda con los instrumentos utilizados, la zona del cuerpo en la que fue agredida y la intensidad aplicada en los golpes.
9: El jurat no ha donat validesa a la declaració de l'acusat, que va assegurar que només va agredir la dona per defensar-se, sense intenció de matar-la.
8: Al Vendrell troben un cadàver en avançat estat de descomposició dins d'un vehicle gairebé enterrat a la riera de la Bisbal. Els Mossos no hi han trobat signes de criminalitat i han explicat que a finals d'agost s'havia denunciat la desaparició tant del cotxe com el titular del vehicle, coincidint amb els aiguats que van afectar la zona. A Deltebre han posat en marxa el primer obrador cosmètic públic del país, una reivindicació del sector que també serveix per aprofitar els residus dels cultius de la zona. Deltebre, Jordi Barranca.
12: L'espai s'ubica al coworking de la Rosera, impulsat per l'Ajuntament, i qui lidera la iniciativa és la CATE, l'Associació de Cosmètica Artesana de les Terres de l'Ebre. Maria Andragón és la presidenta.
13: D'este seu de rosa extra oli. D'aquí se fan els cosmètics, són part dels ingredients preciosos que posem als cosmètics. Som terra de cítrics. Pues d'estes pells de taronja es trau l'oli essencial de taronja, que ara actualment has de comprar a la Xina. Se pot treure esta de les costes, de les ostres, de les muscleres.
12: En un futur volen ser també centre de formació professional.
8: I arrenca el Sicur, el festival de curtmetratges sobre salut mental que es fa a Tarragona i Reus. Fins diumenge es podran veure 25 treballs seleccionats. Els curts a concurs hi podran veure noms com el de Emma Vilarasau, Tristan Ulloa, Mabel Lozano o Carlos Bardem. I amb Xavier Espel al control de so hem arribat gairebé a un quart i cinc minuts de vuit. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3Cat Info.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
14: el 1048 0048 de la sèrie 26 026.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat. A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
15: Estan restablint progressivament el servei. Per això, en alguns casos, es manté el reforç dels autobusos. Es manté inoperativa l'R11 a Girona i el tram de Granollers entre Sant Celoni de l'R2 Nord.
16: Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
17: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
18: El deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial.
19: La historia avanza gracias a las vagas generales. Y aquesta vaga la guanyarem y la guanyarem perjudicialmente.
20: Proponerle a la Junta Electoral Central medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
21: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia, Francesc Soler. Símbol.
22: Signe, objecte o figura que representa una idea o un concepte de manera convencional o per analogia. La Mari Carmen Abascal ha mort convertida en símbol inequívoc de la crisi de l'habitatge i la injustícia dels desnonaments, en especial de les persones vulnerables. De la mateixa manera que l'assassinat d'Anna Orantes Ruiz a mans del seu marit va impulsar la llei contra la violència de gènere, el desnonament de la Mari Carmen ha encès la lluita contra els desnonaments.
21: Tornada.
22: L'acció de retornar, sobretot de tornar al lloc d'on s'havia partit. Els darrers dies es parla amb força, s'especula, sobre com i quan es produirà la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. Una operació tornada que l'entorn de l'expresident situa després de les eleccions. Això pel que fa al quan. Del com en sabem ben poca cosa. De l'on, una mica més, perquè ha transcendit que trasllada l'oficina a la zona alta de Barcelona.
21: Pesta.
22: Malaltia infecciosa, greu i contagiosa que afecta persones o animals i causa una gran mortalitat. L'OMS, Europa i els Estats Units estan monitoritzant un possible brot de pesta pneumònica a Rússia després de la mort d'una treballadora d'un laboratori. Donald Trump està convençut, però, que no es deu a cap arma bacteriològica. Ja estem més tranquils, oi?
21: Posem-hi tres xifres amb la Garcia. 29.
6: És el nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya en el que va d'any. Són un 45% més respecte a tots els de l'any passat, quan van ser 20. 6 morts han estat per suïcidi i 23 per altres causes. Són dades del Departament de Justícia que us avancem avui al matí.
21: 400.
6: Són les persones que van atendre els serveis d'urgències amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense protecció adequada. La majoria van ser lesions lleus i només en dos casos els afectats van trigar uns dies a recuperar del tot la visió.
21: 47.200.
6: Són els falsos autònoms que va regularitzar la inspecció de treball el 2025. És el nombre més alt des del 2018. Es dispara respecte al 2024, també, quan van aflorar 7.000 falsos autònoms. Aquest augment de deteccions es deu a una intensificació del control de les plataformes digitals per part de la inspecció.
21: I el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig dos nois d'esquena al capdamunt d'una escala mecànica. Un d'ells està una mica com ajupit, amb una mà al cap, i a primer pla s'hi veu un pal informatiu amb dues càmeres del carrer instal·lades.
6: Aquesta foto és la que tria La Vanguardia per explicar que la videovigilància urbana amb intel·ligència artificial s'estén entre dubtes legals, i és que Protecció de Dades adverteix dels límits per identificar persones en directe.
21: A la segona imatge hi veig totes samarretes del Barça. En compto unes 18. 18. N'hi ha de més noves, de més antigues, estan exposades en columnes de 3 en 3.
6: És una imatge virtual que veiem a l'ara del que serà el nou museu del Barça. El Barça treballa per inaugurar aquest nou museu al novembre, més que bé, recuperar els tours per l'interior de l'estadi i començar-se a costar els 80 milions d'ingressos.
21: I a la tercera imatge hi veig un llac amb muntanyes i un bosc molt espès. És una fotografia que segurament ens porta fins al Pirineu. Júlia Albacar, què estem veient?
23: Doncs sí, és el Pirineu, concretament la vall de Sant Nicolau dins del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Això perquè avui parlarem d'un estudi que conclou que este parc nacional concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de tot l'estat. Un bosc madur, per entendre'ns, és aquell que ens mostra com serien tots els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà. I això afavoreix a més una fauna i flora molt diversa. I a partir d'aquí, doncs, l'estudi pot servir per proposar accions per embellir altres boscos i millorar-ne la seva conservació.
24: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
21: Avui a La cara B del temps us expliquem què diu la saviesa popular sobre el temps que fa aquests dies. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. Si avui ja no tinc ganes d'analitzar sistemes convectius ni masses d'aire quasi tropicals, avui ho farem diferent. Avui he obert el costumari de Joan Amades i he buscat els refranys del mes d'octubre que encaixen amb el temps que està fent. I mireu què he trobat. Diu, a l'octubre forta tronada, vés en compte amb la riuada. I un altre que és molt contundent. Trons d'octubre, any del diluvi. Fixeu-vos que antigament l'ES Alert no era una alarma estrident al mòbil, sinó els llamps i trons que podien aparèixer minuts abans dels aiguats. I hi ha un altre refrany que també encaixa molt bé amb el temps que fa avui. Diu, quan l'octubre trona, neu dona. Fa dies que tenim grans tronades i justament avui es preveu la primera nevadeta, nevadeta al Pirineu, a 2.000 metres, a la Vall d'Aran, i fins i tot la saviesa popular a vegades insisteix en relacionar les tempestes d'octubre amb les nevades de l'hivern. Antigament es deia octubre tronat, hivern nevat, o que quan trona l'octubre, neu segura. Així que si fos per la saviesa popular, ja ens podem anar calçant els esquís.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia exercici de dansa que fas quan convides i la resposta era espagat. L'espagat és un exercici de mantenir les cames obertes a terra de manera que formin una única línia recta, com una bona ballarina. I si has pagat, doncs és que convides. Avui, l'Enigmàrius, avui que és dijous, ens porta fins a Sevilla. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, de 8 lletres. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, 8 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
21: Atenció a aquest titular que circula. Una àvia veu el seu net jugar al Fortnite, decideix provar-ho i ara és la jugadora de més edat de tot el món. Marc Amorós, bon dia.
10: Bon dia, diu la notícia que l'àvia té 78 anys, que ja en porta 9 jugant al Fortnite. També explica que s'ha convertit en la streamer de Twitch de més edat de tot el món en jugar al videojoc de manera activa. L'àvia afirma que mai va pensar que es convertiria en una jugadora de Fortnite, però que va sentir molta curiositat quan va començar a veure el seu net mentre jugava. Ho va provar i ràpidament, diu la notícia, el Fortnite es va convertir en una afició imparable. M'encanta jugar i m'encanta parlar amb la comunitat de jugadors i seguidors. Mai no he deixat que la meva edat sigui un obstacle, diu aquesta àvia, que també admet, atenció, que juga 6 hores cada dia.
21: I això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio.
25: El so de les esquelles d'un ramat, el caminet per dins el bosc, la brisa del mar a les galtes. Els espais naturals de Catalunya són un regal. Visitar-los fent ús dels recursos que ens ofereixen és gaudir-ne avui i conservar-los per demà. Informa't abans de sortir i segueix els itineraris oficials. Tota la informació a espaisnaturals.cat.
26: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
27: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
28: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions.
27: Una meravella és poder viajar.
10: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una àvia veu el seu net jugar al Fortnite, decideix provar-ho i ara és la jugadora de més edat de tot el món, és una notícia real. L'àvia es diu Kat Bowie, és d'Escòcia, té 24.000 seguidors a Twitch i ara, a més, ha guanyat el rècord Guinness com l'streamer de Fortnite de més edat.
21: Gràcies, Marc.
10: Adéu, bon dia.
21: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
29: 8 d'octubre de 1988. Als peus de la Font de Montjuïc desfilen per l'escenari dues llegendes d'estils tan diferents com l'òpera i el rock. Montserrat Caballé i Freddie Mercury apareixen agafats de la mà al Festival de la Nit, amb què se celebra l'arribada de l'antorxa olímpica a la ciutat comtal. Pocs sabien en aquells moments que aquesta seria l'última aparició pública del líder de la mítica banda Queen i que ho faria amb la que esdevindria la cançó oficial dels Jocs Olímpics del 92, regalant-nos un moment únic per la nostra història sota el crit imponent de Barcelona.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són 8:15. Avui és dijous, ens despertem amb 10 graus a Sant Pau de Segúries, 18 graus a Cunit i 15 a Gandesa. El dia en què entrevistarem la portaveu de Més Madrid, Teix Sidi, per parlar del lideratge de Colau a la candidatura de Front Ampli. Però de què més hem d'estar pendents avui? Francesc Soler, Sílvia Solanes, Robert Prat.
2: Bon dia.
3: La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya electoral, convertida en una icona de la lluita en favor d'un habitatge digne. Ha mort a l'hospital als 87 anys, dues setmanes després de ser desnonada.
2: Feijóo reuneix avui la Junta Directiva Nacional, que és el màxim òrgan del PP entre congressos, per escalfar motors de cara a les eleccions del 29 de novembre.
3: El Tribunal Suprem no posarà pegues a l'amnistia dels condemnats de l'1 d'octubre i que continuen inhabilitats. L'alt tribunal assegura que Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar a les eleccions del 29N si ho desitgen.
2: Qui està més a prop de ser a les llistes és Ada Colau. Més Madrid, un dels partits de la candidatura Front Ampli, ja ha avalat que l'exalcaldessa de Barcelona encapçali la llista.
3: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts a centres penitenciaris catalans s'ha disparat un 45% en el que portem d'any. Són 29 defuncions, de les quals 6 han estat suïcidis.
2: Encara no té data el retorn de Puigdemont, però l'expresident ja ha anunciat que canvia la seu de la seva oficina a Barcelona. Deixa el Palau Centelles i es trasllada al carrer de Doctor Ruge, al barri de Tres Torres.
3: I també us ho explica Catalunya Ràdio. Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi. Segons el departament, no hi ha hagut casos greus de pèrdua de vista.
2: I oques grasses han emocionat aquesta nit l'estadi olímpic en el primer dels 4 concerts de comiat després de 14 anys sobre els escenaris.
4: En esports, el Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal.
1: I pel que fa al temps, avui tindrem un canvi d'aires. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, ens arriba una massa d'aire d'origen polar que farà baixar la temperatura. Ho notarem sobretot la pròxima nit, amb una entrada vent del nord i de tramuntana, que ja es notarà d'aquí poca estona, això sí, amb algunes nevadetes al Pirineu, a la Vall d'Aran i zones pròximes a 2.000 metres d'altura. I potser el més destacable d'avui també seran les tempestes, que quedaran restringides a la zona entre Girona, Barcelona, el litoral i prelitoral d'aquest sector, amb tempestes localment fortes encara.
1: I mobilitat també a aquesta hora. Avui el dia arrenca amb una relativa normalitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Després del caos d'ahir, avui el servei de Rodalies arrenca sense incidències importants, però amb alguns retards, com les demores de 20 minuts en els trens de l'R15 que van des de Reus cap a Barcelona. L'R4 recupera tot el seu recorregut. Els trens tornen a circular des de Barcelona cap a Terrassa i Manresa i finalment Renfe avui ja no ha posat autobusos alternatius en aquesta línia. Recordem que encara hi ha trams de línia sense servei de tren, com l'R2 Nord, entre Granollers, Centre i Hostalric, on hi ha autobusos alternatius. D'altra banda, el tramvia a la TU hi ha retards.
1: I pel que fa a les carreteres, congestió als accessos a Barcelona. Clàudia Serra?
7: Sí, sobretot C33 i C58 a Montcada. Aquí ha agreujat per un accident que talla un carril, i la B20 a Santa Coloma, tot això en sentint-nos de la Trinitat. També carregades B23 des del Papiol i A2 des de Pallejà, direcció Barcelona, i la ronda sobretot en sentit Llobregat. Fora de Barcelona destaca congestió a la C58 de Terrassa cap a Sabadell i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona.
1: Gràcies, Clàudia Serra, i ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
8: Sí, centrades, Ricard, sobretot en la mort de la Mari Carmen. El País ocupa gran part de la portada sota el titular "La Mari Carmen mort desnonada". La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments, i un punt de vista més polític, El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. També en portada, El Periódico parla de caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant un tren sota el titular "Per què no han avisat?". Això al dia que El Punt Avui dedica tota la gran foto de portada a Oques Grasses, que ja fa història a l'estadi.
1: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem a Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Pere Rossinyol. Quan passen 4 minuts de 8:15... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui els diaris articles sobre el caos d'ahir a Rodalies i sobre la mort de Mari Carmen.
9: Comencem els trens. A l'Ara, el periodista Antoni Bassas critica que el Ministeri de Transports diu textualment se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'Estat perquè diu que sempre li ha quedat molt lluny. La Vanguardia demana que Rodalies deixi de ser un mal somni, recorda que calen més inversions i una gestió més eficaç, mentre que el periòdico lamenta que la disputa entre DIF i els maquinistes sobre la revisió de les vies hagi perjudicat un altre cop els usuaris. L'editorial del País es titula La Mari Carmen va canviar Espanya i va acompanyat d'un fotomuntatge de la Mari Carmen amb el seu rostre en blanc i negre i amb una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge. I mentrestant, El Mundo, que considera que la vaga general anunciada per l'11 de novembre és una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
1: I afegim-hi el que ha llegit aquesta hora a la premsa la periodista Neus Bonet.
10: Llegiu l'entrevista que li fan a El País a l'economista Thomas Piketty, que és un dels 200 investigadors que ha participat en l'informe de justícia global, on es busquen alternatives al futur distòpic d'inundacions, focs, intel·ligència artificial, desigualtat i canvi climàtic que ens perfilen els multimilionaris del món. Defensa nous impostos per les grans fortunes i reconeix que mantenir el sistema actual pot comportar més desigualtat i problemes climàtics i conflictes pels recursos. Creu que cal actuar abans d'una gran crisi i amb una gran cooperació internacional.
11: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o osaya. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
13: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
14: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
16: Peugeot.
17: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
18: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara, a les llibreries.
19: Catalunya Ràdio.
1: Repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal quan són 2:15 de 8 del matí amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Del paraulògic al metalògic.
3: Sí, un mestre de l'escola, Eugeni d'Ors de Valls, ha creat el metalògic, un joc que segueix la mateixa estructura del paraulògic, però per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris han de fer l'operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de suma, resta, multiplicació, divisió i fins i tot l'ús precís dels parèntesi. Ho veiem al Vallenc.
1: Qui tanca per massa burocràcia?
2: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Cal Majuba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim el Segre, que tanca literalment per persecució burocràtica i per la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que havien arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però que ara els en quedaven 16. Diu que les administracions els han fet sentir literalment com uns delinqüents.
1: I si sou d'esmorzar de forquilla, això us interessarà.
3: Sí que ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de forquilla en una porta d'entrada a conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha al darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé. Ho recull el Nacional.
1: Una pregunta més tècnica. Ja sé que potser ara no és el moment, però ara un moment la música, Cesc.
3: Ai.
1: Algú de vosaltres té una empresa de formatges o d'esmorzar de Forquilla, perquè tot el dia m'esteu parlant...
3: Les Solanes, les Solanes. Encanten aquests temes.
2: Aquesta hora de forquilla.
1: No, no, no, per curiositat. Molt bé. Donald Trump, també, atenció amb escultura.
2: Una escultura daurada de Trump, de 2,5 metres d'alçada. Aquesta setmana l'exhibeixen al Parlament Europeu d'Estrasburg. No només això, sinó que està elaborada amb cobre i recoberta amb or de 23 quilats, però no és per lluir la figura de Trump, més aviat al contrari, i surt despullat, espatlles d'un altre home i amb un llarg pal de golf i una petita balança de la justícia. És cosa del diputat de l'esquerra danesa Per Claus i l'obra és de l'artista Jens Galschiot, que ha portat altres ocasions també obres a institucions. Ho veiem al Mundo.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara García.
16: Una premsa internacional que es fa ressò de la mort de la Mary Carmen al Regne Unit, The Guardian, sosté que s'ha convertit en un símbol de les protestes per l'habitatge a Espanya. Des del nord fins al sud d'Espanya, la gent s'ha mobilitzat contra el patiment provocat per uns lloguers que han augmentat un 80% en una dècada, assenyala el diari. I el que ha arribat també a l'altra punta del món, el Japan Times, ho explica així, la mort d'una dona espanyola el passat mes de setembre, que va patir un desnonament dramàtic que ha desencadenat protestes massives per l'habitatge i ha propiciat un avançament electoral. O a Hong Kong, el South China Morning Post, que destaca que ha mort als 87 anys la madrilenya que va ser desnonada i que ha propiciat protestes i una vaga general a nivell estatal.
2: I la premsa econòmica també parla avui d'habitatge. Expansió critica de nou els decrets de l'habitatge, destaca que el govern espanyol ha ressuscitat els decrets i diu que torna a sacsejar el mercat immobiliari a la desesperada. I avui l'ONU Economia es fixa en quins drets tenen els treballadors i els empresaris en una vaga general. Diuen que el treballador no està obligat a prestar serveis i que l'empresari no està obligat a abonar salari pel temps no treballat. Per tant, durant els dies o hores de vaga no existeix dret a retribució, recorda el diari. Tampoc no es pot imposar cap sanció disciplinària quan la vaga ha estat, doncs, legalment convocada, en tractar-se de l'exercici d'un dret reconegut en la Constitució i en l'Estatut dels Treballadors.
1: I a la premsa esportiva destaca l'adeu de Leo Messi de la selecció argentina, Robert Prat.
4: Per sempre Messi, un comiat apoteòsic i emotiu del déu de l'albiceleste amb un Messi que regala un gol en aquest adeu. El diari L'Esportiu diu que aquest últim tango de Messi emociona.
1: És ben bé que es nota que no hi ha lliga, perquè això estem parlant de notícia de fa dos dies. Vull dir que avui la premsa va amb temes...
4: Bueno, la premsa avui va a full amb aquest tema de Messi. És un últim tango pel diari Esport. Albert Masnou recorda que el Barça encara no l'ha acomiadat com cal i que ni al pas del temps no ho ha pogut arreglar. Pel Mundo Deportivo és un adeu monumental d'un mite amb un últim ball molt gran. El Marc afegeix que Cristiano Ronaldo s'afegeix a la festa de Messi amb un missatge en què mostra la seva admiració i respecte pel que Messi ha aconseguit amb l'Argentina. El diari ara diu que Messi juga el seu últim partit mentre Cristiano protagonitza escàndols a Portugal.
19: Sí!
4: A La Vanguardia, Joaquín Luna diu que Messi és al camp mentre Cristiano és al seu món. Són les diferències entre un jugador i un altre que tothom estima. El periòdico Jordi Puntí diu que aquest homenatge li ha de servir al Barça com un assaig general per fer-li el comiat que mereix. Escriu també que aquest adeu és un primer pas cap a la immortalitat del Messi futbolista. I el periòdico parla de la retirada de Pedrito, de Pedro, l'exjugador del Barça que va fer debut a Guardiola. El diari AS diu també que el fitxatge de Carvajal pel Getafe està bloquejat. Com a mínim fins dilluns, l'equip madrileny no compleix el fair play financer.
1: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalías i Gerard Jubany. Bon dia.
20: Bon dia.
1: Atenció a aquest cas. Arriba drogat i conduint un cotxe al curs per recuperar el carnet.
21: Ha passat a Osca. La Guàrdia Civil va comprovar que una de les persones que havia de fer el típic curs de sensibilització i reeducació viària va arribar al centre de formació conduint el seu vehicle, tot i que s'havia quedat sense punts. Quan els agents li van fer la prova de detecció de drogues, oh, sorpresa, va donar positiu en amfetamines i metamfetamines. Un fet que el pot portar a la presó de 3 a 6 mesos amb una multa o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. Ho hem vist al web de la SER.
1: Apple busca algú que es passi el dia de cafeteria en el seu lloc, es diu ICAP.
22: Exacte, notícies de Bariloche informa que es tracta d'un ICAP Supply Specialist a Santa Clara, Califòrnia. Què haurà de fer exactament aquesta persona? Molt senzill, assegurar-se que tots els empleats d'Apple tinguin cafè acabat de fer a la sala de descans. Com molt bé sabeu, la marca és mega corporativa i és per això que el càrrec porta la I davant com si fos un producte més de la marca.
1: I Richard Dean Anderson, actor que es va encarnar en MacGyver, carrega contra Donald Trump. Diu, és un tros de merda.
21: Sí, en una xerrada que va concedir davant dels mitjans de comunicació, en MacGyver va aprofitar per enviar un missatge al president dels Estats Units i no va poder ser més clar. Va dir, em desagrada molt el que és ell, és un tros de merda. No m'agrada el seu comportament, les seves polítiques, el seu ego. És un home negatiu. Simplement no el respecto, que és el pitjor que puc dir d'un ésser humà. Ho hem vist al Marca.
1: I que l'Elias, qui fa anys avui?
22: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso, en fa 57. Un altre periodista que fa anys, Lorenzo Milà.
1: Estàs blanquejant a Susana Griso, ara.
22: Què pots dir, eh?
1: Jo què sé.
22: Digues. Un altre periodista que fa anys, Lorenzo Milà, 66.
1: Sí.
22: I acabem felicitant Bruno Mars, que avui arriba als 41.
1: Vinga, Sant Oral.
22: Avui és Sant Simeó, Santa Reparada, Sant Bacus i alguns Sergi celebren avui el seu sant.
1: I acabem el repàs a la premsa, seran el quiosc vintage amb Albert Om.
0: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai. Tal dia com avui, de fa 40 anys.
19: 8 d'octubre de 1986, convoquen una manifestació contra la Barcelona Olímpica. Entitats veïnals i grups polítics com el SANT, l'MDT o la CNT no estan d'acord amb el projecte i participen unes 2.000 persones darrere una pancarta que diu no a la Barcelona Olímpica. La cosa acaba amb 5 persones detingudes i molt poc espai als mitjans. Només quedava una setmana perquè el Comitè Olímpic Internacional fes públic qui organitzaria els Jocs del 92 i no era qüestió de magnificar l'oposició que la cita generava a Catalunya. El periòdic entrevista el president del COI, Joan Antoni Samarang, ara fa 40 anys, i alertava, veig massa eufòria a Barcelona, vigileu que no passi el mateix que a Sevilla. Samarang es referia a la final de la Copa d'Europa de futbol que aquell mateix mes de maig el Barça havia perdut contra l'Esteaua de Bucarest, quan tothom ja celebrava la victòria abans d'hora.
20: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa un minut i mig de 3:15 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya electoral.
3: Convertida en una icona en la lluita en favor d'un habitatge digne, ha mort a l'hospital als 87 anys, 2 setmanes després de ser desnonada. Avui precisament entra en vigor el decret de l'habitatge que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables com el que va patir la mateixa Mari Carmen.
1: Rodalies comença a recuperar avui la normalitat després de la jornada caòtica d'ahir.
2: Mentrestant, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges que podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. Imma Soler, sots directora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
24: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
1: El Tribunal Suprem no posarà pegues a amnistiar els condemnats per l'1 d'octubre que continuen inhabilitats.
3: Assegura que Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar a les eleccions si ho volen. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo reuneix avui la Junta Directiva Nacional per preparar el 29N. Qui està a un pas de ser candidata per Barcelona de Front Ampli és Ada Colau.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Es dispara un 45% el nombre d'interns morts en presons.
2: Són 29 defuncions aquest any, 9 més que el 2025. 6 de les morts han estat per suïcidis. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans les atribueix a la degradació del sistema penitenciari.
1: També us explica Catalunya Ràdio, les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els 2 dies després de l'eclipsi.
3: Segons el departament, no hi ha hagut casos greus de pèrdua de vista. La majoria tenien problemes lleus, els ulls tret de 2 casos més greus.
1: Oques grasses emocionen l'Estadi Olímpic de Barcelona.
2: En el primer dels 4 concerts de comiat que faran els unusunencs després de 14 anys de carrera.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
25: Hola, bon dia.
1: Des de Lleida, Estela Bussons, bon dia.
26: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
27: Bon dia.
1: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
28: Què tal, bon dia.
1: Comencem precisament per Barcelona. Avui parlem d'habitatge, Marc.
28: Sí, coincidint amb la mort de la Mari Carmen i en plena precampanya electoral provocada per la no aprovació dels decrets d'habitatge, aquest matí hi ha roda de premsa dels veïns del bloc Papallona, del carrer Llançà de Barcelona. És un símbol, recordem-ho, de la lluita veïnal també contra els desnonaments i la conversió de finques residencials en la allotjaments de tipus co-living per part de fons d'inversió. Han denunciat, Ricard, un nou pas endavant en la seva lluita contra New Amsterdam Developers.
1: I també en aquest context el Pirineu s'assuma avui a les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, Estela?
5: Sí, les convoca Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge a la Seu d'Urgell i a Ripoll. Serviran per denunciar la particular situació del Pirineu, on hi ha pobles on les segones residències són més del 70% del parc d'habitatges. I una altra xifra, es calcula que hi ha uns 6.000 pisos turístics, per tant, una realitat diferent, però que també es vol visibilitzar en aquest context actual de protestes pel dret a l'habitatge. I per respirar una mica... Un nom propi, el d'Andrea Motis, un dels grans noms del jazz català, que obre aquest vespre a l'Auditori de Lleida la 5a edició del Reimatars Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat.
1: I a les comarques gironines avui estarem pendents de la justícia i d'un veredicte, Fèlix.
6: Sí, aquest matí està previst que el jurat popular de l'Audiència de Girona comenci a deliberar si l'acusat confés de matar Carla Fernández l'any 2023 va cometre homicidi o assassinat. La fiscalia li reclama presó permanent revisable perquè considera que ho va planificar. Ahir aquest home va declarar en el judici que no volia fer mal a la víctima. Sí que li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions i també va dir que la va escanyar per evitar que cridés. Això també va dir que va negar que la va agredir sexualment.
1: I al Vendrell, al Baix Penedès, troben un cadàver en avançat estat de descomposició dins d'un vehicle gairebé enterrat a la Riera de la Bisbal, Clara.
7: Els Mossos no hi han trobat signes de criminalitat i si bé encara no s'ha identificat el cos, han explicat que a finals d'agost s'havia denunciat la desaparició tant del cotxe com del titular del vehicle, coincidint amb els aiguats que van afectar la zona i que van causar dues víctimes mortals. I avui arrenca el CICURT, el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental, que es fa a Tarragona i Reus. Fins diumenge es podran veure 25 treballs seleccionats i altres activitats. I els curs, a concurs, hi podran veure noms com Emma Vilarassau, Tristan Ulloa, Mabel Lozano o Carlos Bardem.
8: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tindrem les últimes tempestes de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia, sí, les tindrem entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral. Poden ser encara fortes, potser 20-30 litres per metre quadrat. En el pitjor dels casos podrien passar dels 50-60 litres per metre quadrat. I a la resta de Catalunya, tot i que hi ha núvols i boira a aquesta hora, aniran marxant. Avui entrarà una massa d'aire d'origen polar amb una tramuntanada important a l'Empordà, amb vent de mestral també al sud de Catalunya. I això farà també que s'acumulin núvols a la Vall d'Aran, precipitacions aquí i nevadetes a 2.000 metres d'altura. A partir de demà, més fresca al matí, clar, però temps assolellat durant el dia, divendres, dissabte i probablement també diumenge.
1: I pel que fa al trànsit, circulació complicada d'entrada en punts habituals a Barcelona, Clàudia Serra.
10: Sí, destaca encara la congestió a la C33 i la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, carregada també la 2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol, direcció Barcelona. Aquí a la B23 també hi ha lentitud en sentit nord cap a l'enllaç amb la P7 i a les dues rondes. Fora de l'àrea més propera a la capital, retencions en trams intermitents a l'AP7, a Granollers i Santa Perpètua, en sentit sud, també complicada la circulació a la C58, de Terrassa a Sabadell i a Ripollet en sentit Sabadell.
25: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
26: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
27: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Escobar, de Barcelona. És vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Maria de Sagarra. Explica que el sistema d'aerotèrmia instal·lat pel Consorci d'Educació no funciona des de fa temps i insisteix que això provoca problemes a alumnes i professors.
29: Ja fa dos estius que hauria de permetre rebre classe a una temperatura adequada. I la temperatura a la classe aquest estiu ha estat de més de 34 graus molts dies.
27: Des del Consorci responen que la reparació és responsabilitat d'Endesa i la companyia diu que els treballs requereixen intervenir a la via pública. Ara ja disposen de llicència per part de l'Ajuntament i estan esperant que el consistori els confirmi si les obres es poden executar entre el 26 d'octubre i el 13 de desembre.
26: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons. segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia d'anúncies del matí de Catalunya Ràdio, el 636 36 06 09. I ara al matí és moment de parlar del preu de les coses. Avui analitzem quant costa posar una parada en un mercat. Lara García, bon dia.
10: Bon dia. Als mercats municipals l'espai és propietat de l'Ajuntament i generalment funciona per mitjà de concessions. No hi ha un preu únic per tots els mercats de Catalunya. A Terrassa, per exemple, al mercat de la Independència, el preu va per metre lineal. Ens ho explica el Jordi de la parada de Viram Tanta Gana.
4: Nosaltres paguem una concessió a l'Ajuntament i paguem per metre lineal. El metre lineal anual són uns 290 euros. Per tant, una parada de 4,5 metres, anualment paguem 2.200 euros.
10: I ara anem fins al mercat de Salt. És un equipament de titularitat pública, tot i que en aquest cas la gestió de les parades interiors recau en comerciants privats organitzats a través de la seva pròpia associació. Paguen 125 euros mensuals per mòdul i cada parada en té com a mínim dos.
11: Hi ha un preu bàsic per mòdul, cada mòdul té 9 metres quadrats i això és el cost que tenen mensual cadascuna de les parades. Hi ha parades que tenen 6 mòduls, n'hi ha que en tenen 3, depèn també de la grandària de la parada.
10: A Barcelona el preu canvia en funció del tipus de parada. Per un metre quadrat en una parada de menjar i beguda, els paradistes paguen 10,92 euros. Per una botiga, el metre quadrat són 5,99 i el magatzem són 4,34 euros al metre quadrat. Això vol dir que una parada d'uns 10 metres quadrats tindria una taxa d'utilització aproximadament d'uns 110 euros al mes abans d'afegir doncs, altres costos addicionals.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa combatre les plagues? Ot Serra, bon dia.
12: Bon dia. L'Ajuntament de Quart, el Gironès, vol contractar un servei de control de plagues als carrers i en edificis públics. El consistori alega que és una tasca prou específica per externalitzar-la perquè no té prou recursos. Es tractaria de combatre plagues d'arrossegadors i insectes, és a dir, rates, ratolins, paneroles, vespes, puces, xinxes i d'altres. El pressupost de l'adjudicació és de 29.000 euros anuals, que equivaldrien a uns 7 euros per habitant.

0: les xarxes, quin és el vídeo viral del dia d'avui, Elisenda Pineda? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Doncs mira, l'actriu i humorista Carla Pulpón ha perpetrat un vídeo on parodia els propietaris de pisos que posen els seus immobles en lloguer a preus abusius i els ha barrejat amb la cantant Shakira. Atenció al joc de paraules, perquè d'aquí n'ha sortit una tal Shalquila, la germana de la colombiana, que ensenya un quart pis sense ascensor d'aquesta manera.
2: Oh, Champs-Élysées.
1: Crec que no era aquesta la Shalquila,
0: no, la Shalquila. No tenim el tall disponible ara mateix.
1: Ai, vaja, doncs mira, si vols el recuperem per un altre dia,
0: sí.
1: Però us recomano que entreu a les xarxes de la Carla Pulpón, perquè és una especialista en fer aquest tipus de vídeos i ho està petant ara mateix.
0: Gràcies, Elisenda.
1: A vosaltres una abraçada.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
3: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
0: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
4: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
5: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials,
6: llamps... Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar...
7: En moments excepcionals, sempre hi som.
8: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
7: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
9: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
10: Això és un desastre.
11: S'ha restablert la circulació per via única entre...
7: Rigorós amb la informació.
12: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
13: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
14: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
15: Convocar unes eleccions generals que se...
16: Que no voten, paguen deudes.
17: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
18: Catalunya Ràdio.
7: A tota hora i a tot arreu.
14: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
13: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
19: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
7: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

I aquesta hora cada dia dedicarem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui, per tots els lectors i especialment els d'Enrique Vilamates, favorit a guanyar el Nobel de Literatura. Per als que sentiu que llegir ens desmunta la mirada i ens fa més lliures, i per als que sabeu que, com escrivia ell de París, digui el que digui l'Acadèmia, Vilamates no s'acabarà mai. Bon dia, Catalunya!

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 8 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La Generalitat de Catalunya autoritza l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. El nou centre, impulsat per l'Ajuntament, tindrà una capacitat màxima simultània de 215 alumnes. Ara mateix en parlem, abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars. Del 9 a l'11 d'octubre se celebren les Jornades Europees de Patrimoni a tot el país, amb activitats gratuïtes i com cada any Calafell hi forma part. Calafell tornarà a acollir aquest dissabte una nova jornada dedicada a la reutilització i als productes de segona mà al Centre Cívic Can Perotet. El Vendrell amplia el carnaval amb una nova rua com a Ruga i els nuclis marítims. La nova desfilada se celebrarà diumenge a la tarda i se sumarà la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. Troben un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell. El propietari del turisme constava com a desaparegut des del mes d'agost. Sitges presenta un nou sistema d'intel·ligència turística per millorar la gestió del turisme. La plataforma integra dades de diferents fonts sobre l'activitat turística i en posa una part a disposició de la ciutadania. Un estudi detecta l'Alzheimer a la sang uns 20 anys abans dels símptomes en persones amb síndrome de Down. L'alteració apareix abans que la d'altres biomarcadors sanguinis de la malaltia. Tarragona registra una forta caiguda del rendiment del vi per l'augment de temperatures. Situa la demarcació tarragonina entre els territoris vitivinícoles més afectats per l'escalfament registrat durant l'última dècada.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Ho hem dit només començar, el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el projecte de centre per la creació de l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. Un pas administratiu necessari per fer realitat aquest nou equipament municipal. El centre estarà ubicat al carrer principal número 40 de Calafell, al poble, a l'antiga masia de Cal Rion. Escoltem les declaracions de l'alcalde Ramon Ferrer.
2: L'altra cosa que és l'escola de música, hem rebut ja l'autorització de la Generalitat per poder obrir aquesta escola de música amb una capacitat per 215 alumnes simultàniament. Això ens dona marge doncs, per poder fer una escola de música que tingui una capacitat general o capacitat total de 600 alumnes, i és més del que demanàvem, per tant estem contents amb això. I ara el que estem fent amb l'escola de música doncs, és adaptar a la fitxa del catàleg de protecció del patrimoni, de béns catalogats, doncs, per poder modificar aquesta fitxa, adaptar-la al projecte que s'ha fet i poder doncs, ja licitar les obres.
0: El projecte, impulsat per l'Ajuntament de Calafell, preveu un centre destinat a ensenyaments de música no reglats i tindrà una capacitat màxima simultània de 215 alumnes. De fet, l'Ajuntament va iniciar la tramitació del projecte davant dels serveis territorials del Departament d'Educació i Formació Professional el mes d'abril d'aquest 2026. Després d'un requeriment tècnic per completar la documentació relativa als plànols i a la distribució dels espais, el consistori va presentar al juliol la documentació degudament signada per un tècnic competent. Posteriorment, el Servei de Gestió de Construccions Escolars va emetre un informe tècnic favorable sobre l'adequació del projecte, que ha permès ara aprovar formalment el projecte de centre. L'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell està concebuda com un nou espai municipal per potenciar la formació musical i artística i ampliar l'oferta cultural i educativa al municipi. L'aprovació del projecte certifica que la configuració, el nombre i la distribució dels espais previstos compleixen els requisits mínims establerts per la normativa per als ensenyaments que s'impartiran. Aquesta aprovació, però, no equival encara a l'autorització d'obertura i funcionament del centre. Abans de la seva posada en servei, caldrà completar les obres previstes, acreditar que els espais executats coincideixin amb el projecte aprovat i verificar el compliment de tots els requisits exigits en matèria d'instal·lacions, seguretat, higiene, accessibilitat i l'activitat docent. També serà necessari disposar dels informes i certificats tècnics i acreditar la titulació del professorat i la resta de requisits vinculats al funcionament del centre. Un cop finalitzades les obres i verificat el compliment dels requisits establerts, la creació formal de l'Escola de Música Municipal es materialitzarà mitjançant un conveni entre la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Educació i Formació Professional i l'Ajuntament de Calafell. La resolució d'aprovació també estableix que aquesta actuació no comporta cap transferència de recursos ni cap compromís de despesa o finançament per part del Departament d'Educació. Amb aquesta aprovació, Calafell fa un nou pas per disfrutar i disposar d'un equipament estable dedicat a la música i a les arts. Ha de permetre reforçar l'educació artística i cultural i donar continuïtat al projecte de creació de l'Escola de Música i Centre de les Arts de Calafell. Recordem que aquí forma part el Pla de Barris, la nova escola de música del municipi, disposa d'un 60% de finançament amb el Pla de Barris de Cal Bolavà, que aportarà la Generalitat. El projecte té un pressupost de 5,88 milions d'euros. L'Ajuntament també ha demanat subvenció a la Diputació Tarragonina. Per licitar les obres cal modificar prèviament la fitxa del catàleg del POM de Calafell. L'Ajuntament està acordant amb el Departament de Cultura de la Generalitat el contingut de la nova fitxa per tal d'adaptar-lo al projecte redactat i poder iniciar la tramitació. Les obres podrien començar el 2027 i l'obertura de l'equipament podria ser al setembre de l'any 2028.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: Del 9 al 11 d'octubre se celebraran les Jornades Europees de Patrimoni a tot el país amb activitats gratuïtes i com cada any Calafell hi forma part. Hi ha activitats gratuïtes al Patrimoni Calafellenc dissabte i diumenge 10 i 11 d'octubre amb jornada de portes obertes al Castell de la Santa Creu, a la Ciutadella Ibèrica, a la Casa Barral i a la Confraria. De fet, serà durant els horaris d'obertura de tardor i hivern d'aquests equipaments culturals. El dissabte, a més, s'oferirà a 11:15 del matí una ruta literària titulada Vivint la mar domèstica, el Calafell literari de Carles Barral, amb places limitades. Per participar a aquesta ruta literària, cal fer reserva prèvia, hi ha la col·laboració de l'Espineta i el lloc de trobada serà el Museu Casa Barral de Calafell, al Passeig Marítim. Una altra de les activitats serà dissabte per la tarda de 6:15 a 8:15. La maquinilla en acció. Es posarà en marxa el motor centenari al centre d'interpretació La Confraria, que és on es troba la maquinilla. El diumenge, a les 11 del matí, taller de mosaics, una activitat familiar a l'Espai Palou, al Castell de Calafell, al poble, amb places limitades. També cal fer reserva prèvia. Podeu trucar per fer reserva o demanar informació al 977 69 46 83, repetim, 977 69 46 83, o enviar un correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Aquest dissabte, 10 d'octubre, al Centre Cívic Can Perotet, al carrer Molina, número 57,

0: objectes i facilitant que allò que ja no necessitem pugui ser útil per una altra persona. En aquest sentit, el lema de la jornada és ben clar: dóna-li una segona vida a les teves coses. Les persones que vulguin participar-hi en una parada encara poden consultar la informació i inscriure's a través d'un codi QR que figura en el cartell d'aquesta activitat. A més, com a jornada d'aquest tipus, també és una bona ocasió per trobar-se i compartir durant tot el dia en aquest Mercadal, on hi haurà servei de bar. Així doncs, aquest dissabte 10 d'octubre, d'11 del matí a 6 de la tarda, el Centre Cívic Can Perotet tornarà a convertir-se en un punt de trobada per als amants dels objectes de segona mà i, sobretot, per a totes aquelles persones que aposten per reutilitzar, convertir i cuidar el planeta i la comunitat. Una proposta que se suma a diferents iniciatives de mercats i intercanvi que ja s'han celebrat a Calafell i que una vegada més convida a mirar amb uns altres ulls allò que tenim per casa, perquè potser el que per a nosaltres ja no té utilitat, per a algú encara pot tenir molta vida per endavant.
1: Les notícies de Calafell. L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Un apunt, l'ONCE ha repartit 35.000 euros a Calafell en el sorteig del cupó diari del 6 d'octubre. Kevin Alexander, persona amb discapacitat, com tots els venedors i venedores de l'ONCE, és qui ha portat la sort a Calafell des del seu punt de venda, situat a la plaça del Mercat de Calafell. Calafell pertany a l'agència de l'ONCE a Tarragona, que presta serveis personalitzats a 780 afiliats i afiliades i compta amb 190 agents venedors dels productes de joc d'aquesta organització. El cupó diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie i 49 premis de 35.000 euros a les 5 xifres del número premiat, en aquest cas el de Calafell. Els cupons de l'ONCE es comercialitzen per 21.300 agents venedors, 2.500 d'ells a Catalunya.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: El telèfon 112 va rebre un avís a les 3 de la tarda d'aquest passat dimecres de que algú havia vist un vehicle bolcat colgat per fang a la riera de la Bisbal del Vendrell, al costat de la carretera TV-21-27, al quilòmetre 1,4. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar Mossos d'Esquadra i 3 dotacions dels bombers de la Generalitat. En arribar, van trobar el cotxe i a dins el cos d'una persona morta en estat de descomposició. Segons s'ha pogut saber, consta una denúncia per la desaparició del propietari d'un cotxe des del mes d'agost, quan van tenir lloc els aiguats al Vendrell. Els Mossos han obert una investigació per identificar el cos i esclarir les circumstàncies de la mort. Segons apunten, no hi ha indicis de criminalitat. Un cop la comitiva judicial va fer l'aixecament del cadàver, els bombers van estar requerits per desbolcar el cotxe i portar-lo a una zona segura. El propietari del vehicle, del que constava la denúncia per desaparició, seria un veí del Vendrell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I canviem radicalment de tema perquè el Vendrell ampliarà la celebració del Carnaval amb una nova rua que recorrerà com a Ruga i els nuclis marítims. La nova cita tindrà lloc diumenge a la tarda i se sumarà a la tradicional desfilada del divendres de Carnaval al nucli del Vendrell. D'aquesta manera, es comptarà amb dues grans rues durant el mateix cap de setmana de Carnaval, una novetat que permetrà ampliar la programació festiva i portar el Carnaval a altres punts del Vendrell. La iniciativa parteix per part de la realitat demogràfica actual del Vendrell, amb cada vegada més població resident durant tot l'any als nuclis marítims. Alhora, dona resposta a una petició plantejada per carrosses i comparses locals, que havien proposat disposar d'una segona rua per ampliar les oportunitats de participació d'exposició i d'exhibició. La regidora de Festes, Mariona Figueres, ha celebrat la posada en marxa d'aquesta nova proposta i ha destacat que la iniciativa permetrà ampliar l'oferta d'oci als nuclis marítims del Vendrell. Segons Figueres, la nova rua també busca generar activitat turística i comercial fora de la temporada d'estiu, aprofitant una celebració amb una elevada

0: participació ciutadana. S'ha remarcat que aquesta ampliació permetrà fer créixer el Carnaval del Vendrell, donar resposta a la demanda de carrosses i comparses locals i apostar a una de les celebracions més participatives en una zona que ha incrementat la seva població estable durant els darrers anys. Amb aquesta nova desfilada, el Carnaval del Vendrell, per tant, incorporarà una segona gran cita al calendari, mantenint la rua tradicional dels divendres i sumant-li la nova proposta de diumenge a la tarda als nuclis marítims.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Més notícies destacades i molt important perquè el Vendrell recupera el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. La xarxa Santa Tecla, en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell, ha reprès avui dijous, 8 d'octubre, el servei gratuït d'autobús que connecta el nucli urbà amb l'Hospital Vendrellenc. La línia funciona com una alternativa de transport davant les dificultats per estacionar vehicles privats als voltants del centre sanitari, provocades per l'actual fase de les obres d'ampliació de l'hospital. El servei està pensat tant per la ciutadania com també pels professionals del centre. L'autobús fa una ruta circular amb tres parades: el tanatori, l'estació d'autobusos i l'Hospital del Vendrell. La freqüència de pas és de 30 minuts. Les dues parades situades al nucli urbà es troben al costat de zones àmplies d'aparcament i de l'estació de tren, un fet que permet utilitzar el servei també a les persones que es desplacin fins a l'hospital des de d'altres municipis. El servei funciona de dilluns a divendres, excepte festius, amb dues franges horàries. Al matí l'autobús circula de 8:15 a 5:15 de la tarda, mentre que a la tarda i vespre ho fa de 8:15 de la tarda a 11:15 de la nit. Es tracta d'un servei provisional que ja es va posar en marxa durant el primer semestre de 2025, coincidint amb els treballs inicials de les obres d'ampliació de l'Hospital del Vendrell, amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre assistencial amb el transport públic.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: Ho hem avançat en els titulars. L'Ajuntament de Sitges ha presentat el nou sistema d'intel·ligència turística, una plataforma digital que integra dades de diferents fonts públiques i privades per facilitar el seguiment de l'activitat turística i ajudar en la presa de decisions. L'eina presentada s'ha desenvolupat en el marc dels plans de sostenibilitat turística en destinació de Sitges i està finançada amb fons europeus Next Generation. El SIT, que és com es diu, permet consultar en un mateix entorn informació que fins ara estava distribuïda en diferents estudis, eines i organismes. La plataforma combina dades pròpies amb informació de tercers i ofereix una part dels continguts en obert. Entre les dades accessibles hi ha informació sobre l'activitat hotelera, els habitatges d'ús turístic, els serveis de les oficines d'informació turística, el perfil de les persones visitants i les tendències vinculades al turisme de reunions. El sistema també incorpora dades d'ús intern per facilitar la planificació dels serveis municipals. Una de les funcionalitats del sistema és la possibilitat de relacionar diferents indicadors per obtenir una lectura més àmplia de l'evolució turística. Per exemple, es poden creuar les dades d'ingressos de la xarxa turística amb l'evolució de les pernoctacions. En el cas dels habitatges d'ús turístic, la plataforma permet diferenciar entre els allotjaments que costen registrats i aquells que es comercialitzen efectivament durant un període determinat. El sistema ha estat desenvolupat per nexos geogràfics i té un caràcter escalable i interoperable, de manera que està preparat per incorporar noves fonts d'informació en el futur. L'Ajuntament de Sitges defensa que una part de les dades del SIT estigui disponible públicament com una eina de transparència i d'accés al coneixement sobre l'activitat turística de Sitges. La presentació ha comptat amb la participació de diferents especialistes. La part pública del sistema es pot consultar a través del web de l'Ajuntament de Sitges. La informació destinada al públic professional també està ja disponible a través de la nova web turística Sitges and Time.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. I parlem d'un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau que ha detectat l'Alzheimer a la sang al voltant de 20 anys abans de l'aparició dels símptomes en persones amb síndrome de Down. La recerca ha observat que els nivells d'una proteïna relacionada amb el funcionament de la sinapsis comença a elevar-se a partir dels 30 anys, més aviat que altres biomarcadors sanguinis d'aquesta malaltia. La proteïna analitzada ha donat informació sobre la disfunció i degeneració de la sinapsis, processos considerats entre els esdeveniments primerencs de la malaltia de l'Alzheimer, i fins ara hi ha pocs biomarcadors capaços de detectar aquestes alteracions. La investigació ha concretat que els resultats obtinguts han donat uns nivells 1,83 vegades superiors a les persones amb síndrome de Down encara asimptomàtiques respecte als controls. La diferència creix a mesura que avança la malaltia fins a assolir valors 2,82 vegades superiors a la fase prodrúmica i 3,67 vegades superiors en les persones amb demència. L'autora del treball i la cap del grup de neurodegeneració molecular de Sant Pau, Olivia Belvin, ha afirmat que conèixer millor aquests primers canvis és essencial per identificar en quin moment comencen a fallar les sinapsis i per obrir la porta a estudiar intervencions en fases cada vegada més primerenques. La recerca ha constatat que l'anàlisi feta de diferents biomarcadors reflecteix diferents processos de la malaltia, mentre que aporta informació sobre les sinapsis. Poder situar aquests canvis en el temps ajuda, diu, a entendre millor com es van encadenant les diferents alteracions de l'Alzheimer. L'edat mitjana del diagnòstic de l'Alzheimer prodròmic, el període inicial en què apareixen els primers signes o malestars generals abans que la malaltia es desenvolupi completament, es situa al voltant dels 50 anys i el de la demència aproximadament cap als 54 anys, mentre que la prevalència de l'Alzheimer simptomàtic arriba a situar-se entre el 90 i el 100% en la setena dècada de vida. El treball aporta, a més, evidències que l'augment de la proteïna no constitueix únicament una diferència detectada en una anàlisi de sang, sinó que relaciona amb altres canvis associats a la malaltia. Els resultats han estat publicats en una revista científica. En total s'han analitzat 131 persones, de les quals 88 adults amb síndrome de Down i 43 persones sense síndrome de Down, cognitivament sanes, han participat d'aquest estudi. Els participants amb síndrome de Down s'han trobat en diferents fases del continu de la malaltia de l'Alzheimer. 35 encara estaven en una fase asimptomàtica, 18 presentaven Alzheimer prodròmic i 35 tenien demència per Alzheimer.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Tarragona figura entre les principals províncies productores de vi, on l'augment de les temperatures màximes ha estat més intens entre 2015 i 2025, segons l'informe sectoral Actuagrimentari 2026 de CaixaBank. L'estudi assenyala que aquest increment ja té efectes visibles sobre el rendiment de la vinya i situa Tarragona entre els territoris amb un comportament productiu més desfavorable respecte de la mitjana històrica. El gràfic de l'informe apunta a una caiguda propera al 30% en el rendiment de 2024-2025 en comparació amb la mitjana dels 10 anys anteriors. S'adverteix, però, que la relació entre temperatura i rendiment no és uniforme i depèn de factors com la disponibilitat d'aigua, el tipus de sòl, la latitud o les varietats cultivades. L'informe situa el sector vitivinícola davant d'una transformació profunda, marcada alhora pel canvi climàtic i pels nous hàbits de consum. Les onades de calor, les sequeres i altres fenòmens extrems redueixen els rendiments, augmenten la volatilitat de les collites i poden alterar característiques del vi, com l'equilibri entre sucres, acidesa i els aromes. Davant d'aquest escenari, el sector aposta per recuperar varietats autòctones mediterrànies més resistents a la calor i a l'estrès hídric. Al mateix temps, el consum de vi a les llars espanyoles va baixar un 11,7% entre 2019 i 2025, amb una davallada especialment marcada entre els menors de 35 anys. En canvi, guanyen pes els vins blancs i rosats i els productes vinculats a l'origen, la qualitat i la sostenibilitat. En un marc més ampli, CaixaBank conclou que el sector agroalimentari afronta el 2026 des d'una posició més sòlida que en anys anteriors, però encara condicionat pels fenòmens meteorològics extrems, els costos, les tensions geopolítiques i les barreres comercials. Catalunya té un paper destacat en aquest procés, ja que concentra gairebé una quarta part de la inversió material de la indústria alimentària espanyola i és l'única de les quatre comunitats amb una inversió que ha guanyat pes relatiu als darrers anys. L'informe defensa que el repte no és només invertir, sinó fer-ho millor, reforçant la innovació, la digitalització, la traçabilitat, les marques, la intel·ligència artificial i l'adaptació climàtica per generar més valor afegit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El Parlament de Catalunya ha tirat endavant la nova llei de cambres, la qual permetrà dotar els òrgans d'un marc legal actualitzat 24 anys després de l'última modificació. L'aprovació, segons ressalten des del Consell General de Cambres de Catalunya, representava la culminació d'anys de reivindicacions per part de 13 formacions participants, entre les quals hi figuren les cambres de Tarragona, Reus i Valls. La nova llei permetrà, en primer lloc, adaptar la normativa catalana a la Llei Bàsica Estatal de Cambres de Comerç del 2014. Des d'aquell moment, Catalunya encara no havia actualitzat la seva legislació, vigent des de l'any 2002 i a la qual generava afectacions negatives. La novetat més celebrada per part de les cambres serà la introducció d'un pla de finançament plurianual de 3 anys, pel qual es destinaran 15 milions d'euros. 3 milions d'euros el primer any, 5 al segon i 7 al tercer. D'acord amb el Consell General, la inversió per les institucions permetrà un desenvolupament sòlid i continuat i les dotarà de més autonomia. D'altra banda, es regularà el suport que les cambres donen als organismes de les administracions públiques, com ara ajuntaments, consells comarcals o agències, i la seva activitat pública o privada. Pel que fa a aquest últim aspecte, la llei preveu la configuració dels plans camarals que tindran l'objectiu de millorar la coordinació entre cambres i administracions públiques, per tal de donar visibilitat de les seves necessitats i negociar-les conjuntament. La proposta, a més, definirà amb més precisió la seva participació en àmbits com estudis econòmics, enquestes empresarials, promoció econòmica o desenvolupament de l'FP, variants que des del Consell General aclariran en els marcs per les relacions amb les cambres de les diferents demarcacions.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
3: A punt d'estrena amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. Els serveis.
1: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
0: Calafell Ràdio. El temps.
1: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
11: Hola, bon dia. Hem d'esperar que el temps avui sigui força estable, tot i que sense acabar de fer net, amb domini del sol, alguns núvols fins a mitja tarda, més trencats i menys abundants al centre del dia, però vaja, després, a partir de mitja tarda, s'ennuvolarà de cop i fins i tot esperem algunes pluges febles en conjunt o algun ruixat dispers entrada la nit. Poca cosa. La temperatura ha pujat una mica de nit, però baixarà força de dia. Res a veure amb la sobtada pujada de temperatures que van tenir els termòmetres ahir amb valors propers als 26 o 27 graus. Avui la temperatura es mourà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima i els 23 de màxima amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral o ponent al matí i moderat a la tarda, fent que la mar augmenti de marejó a maró a mitja tarda. Per demà esperem que el temps ja sigui molt estable, amb sol i cel clar fins al migdia i amb alguns núvols a la tarda poc destacables, amb una temperatura que baixarà força. Demà serà el primer dia que tindrem temperatures de tardor i estaran entre els 10 o 11 de mínima tan sols, mentre que la màxima no passarà dels 19 o 20 graus, amb una humitat encara més baixa. Ben feble de mestral al matí, de garbí a la tarda i girant una mica de gregal al final del dia, amb una situació marítima més encalmada, més tranquil·la, encara amb restes de maró fins a mig matí, baixant a marejol la resta del dia.
1: Molt bon dia a totes i a tots. Què tal, com esteu? Com sempre, a aquesta hora ha arribat el moment de donar un cop d'ull a les portades dels diaris. Avui és dijous, 8 d'octubre. Comencem pel diari La Vanguardia, en portada. Els sindicats convoquen la vaga general en el preàmbul de la campanya. Les centrals trien l'11 de novembre, 2 dies abans del començament de la cursa electoral, per a una aturada que tindrà el vistiplau del govern central. Mor la Mari Carmen, símbol de la lluita contra els desnonaments. I de La Vanguardia, El Periódico. Caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies. El sindicat de maquinistes va decidir de matinada ahir que no pujaria els trens pels efectes de les pluges i Renfe va recomanar utilitzar transports alternatius. Mor Mari Carmen, la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge. El rotatiu ara també parla de la crisi de mobilitat i diu caos a Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes. Milers d'usuaris tornen a quedar-se sense transport per una aturada que es va comunicar ahir de matinada. Els conductors al·legaven motius de seguretat, però l'empresa deia que al darrere hi havia un conflicte laboral.

20 minutos. Milers de persones surten al carrer a Madrid per la mort de Mari Carmen. I als diaris esportius, el Mundo Deportivo titula una imatge de Leo Messi, titula Monumental Adeu al 10. El mític estadi de Buenos Aires ha viscut un emocionant i entre llàgrimes l'últim tango de Leo Messi amb la seva selecció. I el diari Esport també titula l'últim tango de Messi. Leo ha jugat el seu últim partit amb la selecció de l'Argentina en el Monumental davant de Berlín per 3-0. Va marcar un gol i ha donat dues assistències abans d'acomiadar-se. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Ja tenim a punt tota la premsa, comencem per la política. Fins a les 9 del matí repassem l'actualitat de les últimes hores des de Calafell Ràdio 107.9 FM, també online a calafell.tv. Aires preelectorals al Parlament. L'oposició carrega contra Illa, que vol reeditar la coalició progressista. Els comicis, l'habitatge i l'amnistia protagonitzen la sessió de control al president de la Generalitat. El vot per correu, un objectiu clàssic de la desinformació electoral que ja impacta en el 29N. Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal han demanat que la gent no faci servir aquest mètode. La vaga general per l'habitatge es farà l'11 de novembre. La Confederació de Sindicats de Llogateres havia proposat aquesta data a les portes de la campanya electoral per les eleccions del diumenge 29. Més Madrid proposa que Ada Colau sigui la prescindiciable del Front Ampli a les eleccions del 29N. Mònica García renunciaria a liderar la marca, però en canvi seria la número 1 per Madrid. Tenim més titulars polítics. Dolors Bassa satisfeta per la sentència del Tribunal Constitucional perquè diu que crea doctrina per a tothom. L'exconseller Toni Comín ha assegurat en una entrevista que no havia dubtat mai que acabarien tornant lliures a casa.

Feijóo trasllada el condol a la família de Mari Carmen. El líder del PP afirma que davant la mort d'una persona només hi ha el respecte. Sánchez sent com a pròpia la pèrdua de Mari Carmen i Illa afirma que la política no pot permetre cap inhumanitat. El president de la Generalitat afirma que seguirà lluitant per evitar que es torni a repetir. I és que ha mort Mari Carmen, com dèiem, la dona desnonada a Madrid que va tornar a encendre el moviment per l'habitatge. El sindicat de llogateres celebrava que el debat estigui ara al centre, però lamenta que el preu ha estat massa alt. El Parlament aprova la llei de cambres oficials després de l'aval del Consell de Garanties Estatuàries. La norma estableix un finançament públic i privat d'aquests òrgans i regula el Consell General de caràcter consultiu. Junts planteja celebrar primàries a les quatre demarcacions per escollir-ne els caps de llista pel 29N. El Parlament reclama al govern que negociï amb l'Estat el traspàs del sistema aeroportuari. La cambra exigeix l'acceleració d'actuacions a la xarxa d'alta velocitat. Yolanda Díaz convoca la comissió d'experts per apujar el salari mínim interprofessional i planteja aprovar l'increment del 2027 abans del 29N. Actualment, el salari mínim interprofessional està fixat en 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues. Aliança reclama al Parlament que no suspengui les seves sessions durant la campanya electoral del 29N. Oriols lamenta el joc colonial que suposa paralitzar la màxima institució del país per les eleccions espanyoles. El Suprem dona 5 dies a les parts perquè presentin al·legacions després de la sentència del Tribunal Constitucional que avala l'amnistia. Govern i partits constitueixen el grup de treball per contribuir a l'acord de país sobre el sistema educatiu i han assistit tots els grups parlamentaris excepte Vox. El Parlament aprova tramitar per la via ràpida la Llei de Protecció de l'Agricultura Professional Directa. La Fiscalia demana l'absolució de Begoña Gómez i la seva assessora de cara al judici amb jurat popular. Considera que no han comès cap infracció penal i que sense delicte no hi ha autor.

Són titulars destacats de l'àmbit polític. Anem ara a la plana social del dia.

L'exportaveu de Renfe, Antonio Carmona, coordinarà la xarxa de rodalies des d'Adif. L'històrica cara visible de Renfe ara farà de portaveu d'Adif, que gestiona la infraestructura i moltes de les incidències. Troben un cos en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès i un altre en una riera del Vendrell. El primer cos s'ha trobat dins d'una furgoneta en un túnel que s'havia inundat i el segon ha aparegut en un vehicle bolcat. Podria correspondre a un desaparegut durant els aiguats del mes d'agost al Vendrell. Els metges catalans mantenen la vaga a partir del 28 d'octubre, tot i ajornar-se a l'àmbit estatal. El sindicat majoritari considera que el conflicte és independent de les vicissituds polítiques. I ho hem dit abans, amb el repàs també dels titulars de les portades dels diaris, la vaga general per l'habitatge es farà l'11 de novembre. Es tracta de la primera vaga general de 24 hores a Espanya en 14 anys, convocada pels sindicats majoritaris. Amb 20 centímetres d'aigua, un cotxe pot començar a surar. Què s'ha de fer si la pluja t'atrapa conduint? Cal evitar passar per una zona inundada perquè no en sabem la fondària, si hi ha obstacles submergits ni la força de l'aigua. Amb un pam d'aigua, el cotxe comença a surar.

Més titulars de la plana social abans de passar al repàs econòmic. Les vacunes ajuden el sistema immunitari a recuperar-se després de les infeccions agudes. Un estudi troba més beneficis que els coneguts fins ara. Aturem sortides educatives, Tilla d'intent de xantatge, la proposta sobre colònies en què treballa Educació. El col·lectiu diu que la mesura de pressió vol aconseguir millores estructurals per l'educació pública en general.

El CREBA forma més de 3.400 professionals i dona suport a 26 projectes de recerca biomèdica en 10 anys. El centre IRB de Lleida ha organitzat 217 cursos especialitzats i s'ha consolidat en la simulació clínica.

Són notícies destacades que estem repassant des de Calafell Ràdio, en directe en el 107.9 de la FM. Molt bon dia. USTEC crea una bústia per recollir incidències dels centres educatius en matèria d'escola inclusiva. L'eina també vol fiscalitzar els acords del curs passat per exigir a Educació un rendiment de comptes. Brussel·les demana informació a Rússia sobre la mort d'una treballadora d'un laboratori sospitosa de peste pneumònica. La Comissió Europea desemborsa 1.200 milions d'euros més a Ucraïna per drons i míssils.

Un estudi detecta l'Alzheimer a la sang uns 20 anys abans dels símptomes en persones amb síndrome de Down. Caos a Sant Vicenç de Calders en la represa del servei ferroviari aquest passat dimecres. Informacions contradictòries i usuaris que no sabien quin tren havien d'agafar. L'Hospital del Mar posa en marxa una unitat pilot per abordar la recuperació sanitària i social de persones sense llar. Hi ha 15 places per a persones que reben l'alta després d'un ingrés i es troben clínicament estables. L'Escola Concertada Cristiana reclama que el 6% del producte interior brut garanteixi la gratuïtat de l'educació fins als 18 anys.

I ara sí, passem a l'economia. Primera jornada de les vagues parcials d'autobusos de TMB. Aquest és el primer dels 7 dies d'aturades parcials previstes durant aquest mes d'octubre, que es faran en 3 franges de 2 hores. Per tant, avui dijous és el primer dia del calendari de vagues parcials del Servei d'Autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona, que treballadors i sindicats van anunciar per aquest mes d'octubre. L'Assemblea de Treballadors ha previst aturades avui, dia 8, el 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. Hi ha serveis mínims d'entre el 40 i el 20%.

Catalunya registra el nivell més alt d'activitat emprenedora amb una taxa del 9,7% el 2025, segons un informe. Els auditors europeus avisen d'un endeutament de gairebé un bilió, amb B, bilió d'euros, que condicionarà les decisions polítiques. El Tribunal de Comptes Europeu emet una opinió desfavorable sobre l'ús dels fons de la Unió Europea per 7è any consecutiu. La indústria agroalimentària alerta de l'encariment del pinso amb el nou reglament europeu contra la desforestació. Part de les partides de soja actuals podrien tenir difícil entrar a la Unió Europea amb aquesta normativa. Consum obre expedient a un gran portal immobiliari per primer cop per presumptes pràctiques comercials deslleials. L'empresa pot enfrontar-se a multes de fins a 100.000 euros o d'entre 4 i 6 cops el benefici il·lícit obtingut. FECASARM demana al govern un paquet d'ajudes de 12 milions d'euros per fer front a les restriccions del temporal del 3 d'octubre. La patronal de l'oci nocturn proposa instaurar compensacions automàtiques davant de futures limitacions per la meteorologia.

La FAC preveu que la collita d'oli d'oliva sigui d'unes 25.500 tones, un 35% menys que la campanya passada. La falta de pluges durant la primavera i l'estiu provoquen una collita inferior en 4.000 tones de mitjana històrica. Brussel·les avisa Espanya que les ajudes per l'augment del preu dels combustibles han de ser temporals i focalitzades. El comissari europeu d'habitatge diu que la compra d'edificis per lloguer de curta durada crea hotels clandestins.

I ara donem un cop d'ull a la premsa internacional. Molt bon dia, si us acabeu d'incorporar, i també a tots aquells i aquelles que ens seguiu des de primera hora del matí.

Alemanya immersa en una guerra a l'ombra amb Rússia mentre els seus serveis secrets fan aigües. La traïció d'un antic cap dels serveis secrets afecta el prestigi internacional de l'agència i amenaça de dinamitar la seva aspiració d'aconseguir més competències. Krista Pike, la condemnada a mort que va sobreviure, està conscient i parla. De 50 anys que té, va sobreviure a les dues injeccions letals que marquen els protocols d'aquest estat, que han suspès les execucions fins a finals d'any.

Brussel·les demana informació a Rússia sobre la mort d'una treballadora d'un laboratori sospitosa de peste pneumònica. La Unió Europea defensa la solució dels dos estats entre Israel i Palestina com a única via per a la pau a l'Orient Mitjà. Costa, von der Leyen i Metzola recorden el terror dels atacs de Hamas del 7 d'octubre de 2023. L'Eurocambra diu que les relacions amb la Xina es troben en un punt crític per les pràctiques econòmiques deslleials. Els eurodiputats, però, defensen una política de diàleg amb el gegant asiàtic que protegeixi els interessos europeus. L'Eurocambra critica les possibles retallades al pròxim macropressupost de la Unió Europea i demana als 27 uns comptes realistes. La presidència irlandesa parla de dies crítics i presentarà una nova proposta aquest dissabte per continuar negociant. I ara sí, passem a la cultura. Minut rere minut ens anem apropant a les 9 del matí. Això és Calafell Ràdio. Les propostes imprescindibles del Festival de Sitges més mastodònic, amb 442 projeccions. La 59a edició de la Mostra Catalana compta amb la participació de 290 llargmetratges, 127 curts i la presència de 645 convidats. Rosalia, Premi Nacional de Músiques Actuals 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat destaca la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que ha aconseguit el reconeixement unànime de crítica i públic.

Aina Coda publica el nou La Gata, 6 cançons que es mouen entre la crítica, la vulnerabilitat i l'humor. Poques Grasses converteix l'Estadi Olímpic en una gran festa amb un espectacle carregat d'energia i emoció. La banda s'acomiada amb el primer dels 4 concerts. Un estudi fet a l'abric romaní de Capellades constata que els neandertals feien un ús recurrent i divers de la fusta. Una investigació analitza prop de 600 restes de fa 62.000 i 40.000 anys. El català cobreix el 42% de la vida digital, però plataformes com LinkedIn o Instagram encara el deixen fora. Un informe d'Accent Obert analitza 342 eines web i atribueix molts buits a decisions empresarials. El Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca homenatjarà l'actor Francesc Orella a la seva 11a edició. El certamen projectarà 47 propostes de ficció, documentals i curts d'animació del 17 al 25 d'octubre. El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya projectarà una 12a de films preseleccionats als Oscars. La nit de les lletres catalanes tornarà al Museu Nacional d'Art de Catalunya el 20 de febrer amb 2 nous premis literaris. I ja tenim a punt la premsa esportiva. Horaris dels equips catalans a la primera ronda de Copa. Girona, Espanyol, l'Europa, el Manresa i el Sant Andreu seran els primers que debutaran. La Copa del Rei, per tant, ja té horaris per la primera ronda de la competició. Les eliminatòries es disputaran del dimarts 27 d'octubre al dijous, dia 29. El preu és una ganga, el viatge no tant. El Barça posa entrades de Champions a 7,5 €. El Barça ha posat a disposició dels penyistes entrades a només 7,5 € per al partit de la Lliga de Campions entre el Sabà a Bakú. Messi completa el seu emotiu comiat amb l'Argentina. L'ex blaugrana marca el seu 126è i últim gol amb la seva selecció a l'amistós davant de Benín per 3-0. L'ex blaugrana Pedro anuncia la seva retirada als 39 anys. El davanter canari, que va viure els seus millors anys sota la batuta de Guardiola, estava sense equip des de l'estiu. Joan Garcia a punt, prudència amb Rafinha. El porter de Sallent estarà disponible per al Barça-Getafe. I avui és dijous, si arriba una nova secció de l'alcalde a la ràdio, a partir de les 9:30 del matí fins les 10. 30 minuts on l'alcalde respondrà les preguntes dels ciutadans i ciutadanes o els dubtes que tingueu. Podeu comunicar les vostres preguntes trucant al telèfon del directe a partir de les 9:30 al 977-69-9100 o bé des d'ara o en el mateix moment del programa ja podeu enviar les vostres preguntes per l'alcalde de Calafell al telèfon mòbil 647-751-883, 647-751-883. Moment de l'efemèride musical. Us sona aquesta veu? És Carlos Goñi. Compleix 65 anys aquest músic espanyol, conegut per formar part i ser el fundador de la banda Revolver. Molt bon dia.

0: Ferran Boquer.
1: Les 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Som a dijous, avui, dia 8 d'octubre de 2026. Des de Calafell Ràdio, des del 107.9 de la FM, engeguem 4 hores de ràdio en directe. El Calafell Matí de Calafell Ràdio, aquest programa magazine que combina l'actualitat, l'entreteniment i sempre bona música al llarg d'aquestes 4 hores, com dèiem. Salutacions al Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. I engeguem, com sempre, després del sumari en el Calafell Matí amb les dades del dia, les celebracions, les efemèrides musicals d'aquest 8 d'octubre. També tindrem el temps, la meteorologia, amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Som a dijous i avui, a partir de 2:15 del matí, torna l'alcalde a la ràdio, amb Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell, aquí en els nostres estudis, per parlar, doncs, de diferents temes del nostre municipi, sobretot per rebre les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Ja sabeu que obrim línies telefòniques perquè truqueu a la ràdio i parleu directament amb Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell.
0: Aquest és el telèfon de la ràdio, 977-6991-00.
1: 977-6991-00. Obrirem línies a partir de les 9:30 i fins les 10 perquè truqueu i parleu directament amb Ramon Ferrer. Però també disposeu d'un WhatsApp al 647-751-883 perquè envieu les vostres preguntes a través d'un missatge de text o una nota de veu.
0: Aquest és el WhatsApp de Calafell Ràdio, 647-751-883.
1: Doncs ja podeu enviar aquestes preguntes que escoltarem o llegirem durant l'emissió de l'alcalde de la ràdio. Avui dijous, a partir de les 9:30 i fins les 10, l'alcalde de la ràdio amb Ramon Ferrer aquí en els estudis. I continuarà el matí fins la 1, moltes més propostes, perquè a partir de les 10:05 anirem a un dels fons de la nostra comarca, dintre de l'espai La Ràdio a la Comarca, fins a Domenys Ràdio. La Laia Batlle, la directora de l'emissora, ens parlarà de l'actualitat d'aquest municipi baix penedesenc. A partir de 2:15 del matí serà el retrovisor, aquest estri que serveix per mirar enrere, en aquest cas, enrere en el temps, a través de la història del nostre municipi, amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. A 3 minuts per les 11, el temps, la previsió d'en Josep Miró actualitzada i tot seguit, antics oficis amb el Jaume de Vargas. Avui parlarem de l'escriptura. Tindrem les històries de la música amb l'Ignasi Guiluz i el Xavier Andreu, avui amb tot un homenatge a una cantant que ens ha deixat recentment. I a les 12 del migdia, les recomanacions musicals de l'Albert Gómez, La màquina del temps, aquest programa que ens acompanya els divendres entre les 8 i les 9 del vespre. També té la seva càpsula aquí en el Calafell Matí els dijous a les 12 del migdia amb aquest top 5, aquest repàs a grans cançons a la història de la música. I abans d'arribar a la 1, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Tot això amb bones cançons i ja veureu, passarà el matí volant. El matí de Calafell Ràdio. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats. Comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, anem a conèixer el que celebra en aquest 8 d'octubre. Avui és el Dia Internacional del Pop. Però no el pop musical, sinó de l'animal marí. Una jornada dedicada al pop, aquest animal marí, un dels més singulars del planeta. Els pops destaquen per la seva gran intel·ligència, la capacitat de canviar de color, de textura, per camuflar-se i també per la seva extraordinària capacitat d'adaptació. Existeixen centenars d'espècies de pops i tenen un paper important en els ecosistemes marins. Aquesta jornada també busca conscienciar sobre la diversitat marina, la biodiversitat que podem trobar en els oceans i la necessitat de protegir aquests animals. Doncs avui també es celebra el Dia Mundial de la Visió. Es celebra cada segon dijous del mes d'octubre i aquest any coincideix amb avui 8 d'octubre. La jornada vol posar el focus en la importància de la salut visual i en la necessitat de prevenir i tractar els problemes de visió. Milions de persones arreu del món conviuen amb algun tipus de discapacitat visual que en molts casos es podria prevenir o tractar. L'objectiu és conscienciar sobre l'accés a revisions, els tractaments i serveis d'atenció ocular, especialment entre les persones que tenen més dificultats per accedir-hi. Avui també és el Dia Internacional de la Dislèxia. El 8 d'octubre se celebra aquesta jornada, aquesta celebració de la dislèxia, jornada destinada a donar visibilitat al trastorn específic d'aquest aprenentatge que afecta principalment la capacitat de llegir i escriure amb fluïdesa. La dislèxia no està relacionada amb la intel·ligència i cada persona la pot experimentar de manera diferent. La jornada busca combatre els prejudicis, afavorir la detecció primerenca i recordar la importància d'adaptar l'educació a les necessitats de cada alumne. Avui també és el Dia Internacional de la Podologia. El 8 d'octubre se celebra aquest Dia Internacional, una jornada que reivindica la importància de la cura dels peus, del treball dels professionals de la podologia. Els peus tenen un paper fonamental en la mobilitat, també en la qualitat de vida, però sovint no els hi donem la importància que es mereixen. La jornada serveix per conscienciar sobre la prevenció, la detecció, també els tractaments dels problemes podològics, especialment en persones amb factors de risc. I anem per l'última de les commemoracions d'avui. Es celebra el Dia Mundial de la Síndrome d'Allan Herndon-Dudley. Una malaltia genètica molt poc freqüent causada per alteracions del gen MCT8. Aquest síndrome afecta principalment el desenvolupament neurològic i provoca problemes greus de moviment i desenvolupament. La jornada busca augmentar el coneixement sobre aquesta malaltia rara, donar suport a les famílies afectades i impulsar la investigació per millorar-ne el diagnòstic i el tractament. Doncs déu-n'hi-do, una altra jornada amb un munt de commemoracions i de celebracions. Ara anem, com sempre, per les efemèrides musicals. Perquè un dia com avui, el 8 d'octubre, però del 1946, va néixer Patti Smith. Cantant, poeta i compositora nord-americana, una de les figures més importants de la història del rock i del moviment punk. Amb el seu estil transgressor i una combinació de rock, poesia i actitud reivindicativa, la Patti Smith va influir decisivament en tota una generació de músics. El 1975 va publicar el seu àlbum de debut, Horses, considerat un dels discos més importants del rock alternatiu. Entre les seves cançons més conegudes trobem aquesta versió del Because the Night. En aquest 2026, Patti Smith compleix 80 anys.

més aniversaris, més efemèrides. Perquè un dia com avui, el 8 d'octubre del 1938, va néixer Eddie Cochran. Cantant, guitarrista i compositor nord-americà, un dels grans pioners del rock and roll. Cochran va destacar durant els anys 50 per la seva manera de tocar la guitarra i per un estil que va influir nombrosos músics posteriors. Entre els seus grans hits trobem Summertime Blues, una de les cançons més emblemàtiques dels primers anys del rock. La seva carrera es va interrompre tràgicament quan va morir en un accident de trànsit l'any 1960, amb només 21 anys. Avui celebrem l'aniversari d'Eddie Cochran, un dels pioners del rock and roll.

banda també va influir nombrosos grups posteriors. Johnny Ramone va morir l'any 2004, quan només tenia 55 anys. Avui celebrem el seu naixement, el naixement de Johnny Ramone.

I de figures conegudes internacionalment, anem cap a València. Perquè un 8 d'octubre com avui del 1961 va néixer Carlos Goñi. La veu, l'alma mater de Revolver, cantant, guitarrista, compositor, malgrat que va néixer a Madrid, el situem més a València, on ha desenvolupat part o gran part de la seva trajectòria. Conegut principalment per ser el líder i fundador de Revolver, un dels grups més destacats del pop-rock espanyol dels 90. Amb Revolver va publicar cançons populars, Si es tan solo amor, aquesta que escoltem, El roce de tu piel o Dentro de ti, combinant pop, rock i influències de la música americana. Avui, 8 d'octubre, Carlos Goñi celebra, compleix 65 anys.

I l'última i cinquena de les efemèrides d'avui és per Bruno Mars. Perquè el 8 d'octubre del 1985 naixia Bruno Mars, cantant, compositor i productor nord-americà, una de les grans figures del pop contemporani. Al llarg de la seva carrera ha combinat pop, funk, soul, R&B, música disco, aconseguint èxits internacionals i nombrosos premis. Entre les seves cançons més conegudes, Just the Way You Are, Uptown Funk o Look Out of Heaven. En aquest 8 d'octubre del 2026, avui, Bruno Mars fa 41 anys. I ens quedarem amb una de les seves grans cançons. Cançó publicada el 2010, Just the Way You Are, amb el Bruno Mars, que avui fa anyets. Amic, comencem el Calafell Matí d'aquest dijous 8 d'octubre. A Calafell Ràdio, calafell.tv, així et donem el bon dia. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: nom de greu, que és una de les grans boniques, grans cançons del Bruno Mars, Just the Way You Are, per començar el Calafell Matí d'aquest dijous.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
0: 9 i 17 minuts, vinga, que anem tard avui, eh? Anem pel temps.
1: Calafell Matí, el temps.
0: I la previsió meteorològica amb Josep Miró, com sempre a aquestes hores, per començar el programa. Josep, molt bon dia.
2: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
3: Hola, bon dia. Hem d'esperar que el temps avui sigui força estable, tot i que sense acabar de fer net. Amb domini del sol, alguns núvols fins a mitja tarda, més trencats i menys abundants al centre del dia, però vaja, després, a partir de mitja tarda, s'ennuvolarà de cop i fins i tot esperem algunes pluges febles en conjunt o algun ruixat dispers a entrada de la nit. Poca cosa. La temperatura ha pujat una mica de nit, però baixarà força de dia. Res a veure amb la sobtada pujada de temperatures que van tenir els termòmetres ahir amb valors propers als 26 o 27 graus. Avui la temperatura es mourà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima i els 23 de màxima amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral a ponent al matí i moderat a la tarda, fent que la mar augmenti de marejor a maró a mitja tarda. Per demà esperem que el temps ja sigui molt estable, amb sol i cel clar fins al migdia i amb alguns núvols a la tarda poc destacables, amb una temperatura que baixarà força. Demà serà el primer dia que tindrem temperatures de tardor i estaran entre els 10 o 11 de mínima tan sols, mentre que la màxima no passarà dels 19 o 20 graus, amb una humitat encara més baixa. Ben feble de mestral al matí, de garbí a la tarda i girant una mica agregada al final del dia, amb una situació marítima més encalmada, més tranquil·la, encara amb restes de maror fins a mig matí, baixant a marejol la resta del dia.
0: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Ara mateix, quan són les 9 i 19 minuts del matí, tenim força presència de núvols amb alguna petita clariana que deixa entreveure el sol. Ara mateix la temperatura més fresqueta que dies anteriors, 18 graus centígrads. Ara mateix aquí, a la zona de l'Estany de Calafell, a la zona de la platja del Masmel.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
0: Doncs bé, que donem un cop d'ull a les portades, als continguts dels diferents diaris digitals comarcals, amb els titulars i les notícies de les últimes hores. A Diari de Tarragona, a la secció Costa. En mobilitat, el Vendrell reactiva el bus gratuït entre el centre urbà i l'hospital. El servei té una freqüència de cada 30 minuts i 3 parades al centre. A partir d'avui dijous, 8 d'octubre, la xarxa sanitària Santa Tecla, en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell, reactiva el servei gratuït de transport per facilitar el desplaçament des del nucli urbà fins a l'hospital. Amb aquesta mesura provisional, com a alternativa davant de la dificultat per estacionar vehicles particulars a l'exterior del centre sanitari, a causa de les obres d'ampliació, es faciliten els desplaçaments dels usuaris i del personal del centre. El servei és gratuït i té una freqüència de cada 30 minuts amb una ruta circular i 3 parades, tanatori, estació d'autobusos i també hospital. Pel que fa a les dues parades situades al centre de la població, tanatori o estació d'autobusos, són al costat de zones àmplies d'aparcament i de l'estació de tren. De la plana de successos troben un cadàver dins d'un cotxe mig enterrat al llit de la riera del Vendrell. Els equips d'emergència han rebut l'avís que hi havia un vehicle bolcat. El cotxe trobat aquest dimecres a la tarda, bolcat al llit de la riera de la Bisbal del Vendrell, al costat de la carretera de Sant Salvador, s'ha localitzat el cos sense vida d'una persona en avançat estat de descomposició. Cap a les 3 de la tarda, els cossos d'emergències van rebre l'avís que hi havia un cotxe bolcat al llit de la riera. Els Mossos d'Esquadra van anar fins a la zona i van comprovar l'estat del vehicle. Han avisat els bombers perquè el cotxe estava mig cobert de fang, fet que podria indicar que feia temps que era allà i que havia estat arrossegat pel corrent. En els darrers dies, la riera ha baixat amb una gran quantitat d'aigua i de fang. Els Mossos van comprovar que a l'interior hi havia el cos d'una persona en avançat estat de descomposició. A causa de l'estat del cos, no s'ha pogut determinar determinar la identitat. Segons s'ha explicat, des de finals d'agost consta una denúncia per la desaparició del vehicle i del seu propietari. El cotxe trobat coincideix amb el de la denúncia per desaparició. També de la plana de successos plantegen fórmules per rescabalar els afectats pel robatori a la seu de la gent gran de Calafell. Els lladres es van endur uns 19.000 euros que, entre d'altres coses, estaven destinats a una excursió a Toledo. Els associats lamenten que hi hagués tants diners a la seu. Canviem de rotatiu, anem a eixdiari.cat, a la seva secció comarcal. Parlen de violència masclista. I és que han declarat culpable d'assassinat l'home acusat de matar la seva exparella a Calafell l'any 2025. Els membres del jurat consideren provat que l'investigat va agredir sexualment la víctima abans del crim. I també a Eixdiari es fa ressò de la trobada d'un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat a la Riera del Vendrell. El propietari del turisme constava com a desaparegut des del mes d'agost. Parlem un cop més de la brossa de les escombraries perquè el Vendrell reforça la recollida de residus després de les queixes dels pals desbordaments. L'Ajuntament i el Servei de Recollida reorganitzen les actuacions per recuperar la normalitat als carrers del Vendrell. Anem a diarimés.com, a la seva secció comarcal. Pluja de diners. L'ONCE reparteix 35.000 euros a Calafell. I és que l'ONCE ha repartit aquests 35.000 euros al municipi en el sorteig del cupó diari d'aquest 6 d'octubre, de dimarts. Kevin Alexander Briones, persona amb discapacitat, com tots els venedors i venedores de l'ONCE, és que ha portat la sort a Calafell des del seu punt de venda situat a la plaça del Mercat. Calafell pertany a l'agència de l'ONCE a Tarragona, que presta servei personalitzat a 780 afiliats i afiliades i compta amb 190 agents venedors de productes de joc de l'organització. I quatre senglars morts a les vies. Cunit reclama DIF més neteja i manteniment. Fa mesos que el consistori reclama DIF actuacions de neteja i manteniment en aquesta línia. I és que quatre exemplars de senglar han estat localitzats morts a les vies ferroviàries al seu pas per Cunit, un episodi que ha tornat a posar el focus en l'estat de l'entorn de la infraestructura. L'Ajuntament de Cunit ha aprofitat la situació per reclamar a DIF que executi les actuacions de neteja i manteniment que fa mesos que sol·licita i que, segons el consistori, continuen pendents. I a la fora del Penedès.cat, la Generalitat autoritza el projecte de la nova Escola de Música i Arts de Calafell. L'Ajuntament de Calafell ha informat que el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat ha aprovat el projecte per crear l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell, que estarà ubicada a l'edifici de l'antiga masia de Calrion, al nucli del poble. Impulsat per l'Ajuntament, el centre es destinarà a ensenyaments de música no reglats i tindrà una capacitat màxima simultània de 215 alumnes. Són els titulars del dia, l'actualitat dels diferents diaris digitals comarcals de les últimes hores. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop.
5: Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Hi ha moments que són per només tu i jo. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Un minut i arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia Romaguera. Molt bon dia, Mireia, endavant.
3: Molt bon dia. La Generalitat autoritza l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. El nou centre impulsat per l'Ajuntament tindrà una capacitat màxima simultània de 215 alumnes. Del 9 a l'11 d'octubre se celebren les Jornades Europees de Patrimoni a tot el país, amb activitats gratuïtes i tallers, com cada any, i Calafell hi forma part. Calafell tornarà a acollir aquest dissabte una nova jornada dedicada a la reutilització i als productes de segona mà al Centre Cívic Can Perotet. El Vendrell amplia el carnaval amb una nova rua com a Ruga i els nuclis marítims. La nova desfilada se celebrarà diumenge a la tarda i se sumarà la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. El Vendrell recupera el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. El servei circula de dilluns a divendres amb una freqüència de 30 minuts i 3 parades, al tanatori, a l'estació d'autobusos i a l'hospital. Troben un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell. El propietari del turisme constava com a desaparegut des del mes d'agost. Sitges presenta un nou sistema d'intel·ligència turística per millorar la gestió del turisme. La plataforma integra dades de diferents fonts sobre l'activitat turística i en posa una part a disposició de la ciutadania. Un estudi detecta l'Alzheimer a la sang uns 20 anys abans dels símptomes en persones amb síndrome de Down. L'alteració de la proteïna apareix abans que la d'altres biomarcadors sanguinis d'aquesta malaltia. I Tarragona registra una forta caiguda del rendiment del vi per l'augment de les temperatures. Se situa la demarcació tarragonina entre els territoris vitivinícoles més afectats per l'escalfament registrat durant l'última dècada.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi, engeguem nova edició de l'Alcalde de la Ràdio en directe en els estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv. Moment d'obrir línies telefòniques perquè vosaltres, els oients, la ciutadania, truqui aquí a la ràdio, parli directament amb l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. El telèfon 977-69-9100, 977-69-9100. També disposeu d'un WhatsApp al 647-751-883, 647-751-883. Aquí es farem els vostres missatges de text, les vostres notes de veu, amb les preguntes, consultes, suggeriments o queixes per l'alcalde, en Ramon Ferrer, que ja el tenim aquí. Ramon, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: La Mireia Romaguera també ens acompanya aquí a la ràdio.
2: Molt bon dia.
0: Començarem per un WhatsApp i jo vaig atendre la trucada.
2: Sí, diu, hola, soy vecina de Calafell y me gustaría hacer unas preguntas al alcalde. Primero, ¿en qué se basa para afirmar que un paso de cebra es más seguro que un puente, concretamente el puente que cruza la C31 a la altura de Masmel? Et faig la segona també?
1: Sí.
2: Relacionat, diu, porque en sus publicaciones dice que el puente de Masmel no se derriba cuando el puente se amplía, porque no lo explica bien.
1: Molt bé. Doncs, bàsicament, a veure, quan a Cunit ho veiem ara, no? Per exemple, està tothom reclamant que es posin semàfors i hi ha passos de cebra. Ara el pont de Masmel té passos de cebra. N'hi ha diversos a diferents llocs i d'aquesta manera un creuament semaforitzat és molt més segur que no un creuament sense semàfor. Per tant, és evident, no? I a més el pont de Masmel, el tema que té és que les incorporacions que hi ha amb els bucles, quan arribes dalt no hi ha visibilitat i el que puja amb el cotxe doncs pràcticament no veu qui ve caminant, no? I aquest és un dels problemes que té, un dels problemes, n'hi ha molts més. I bé, bàsicament, doncs, el que es fa del pont és el que hi ha previst en el planejament. El que hi ha previst en el planejament en el POM, quan es va aprovar el 2011, i el que es fa, en lloc de fer un segon pont, que hi havia previst també en el POM, aquest segon pont el que fem és ampliar l'actual cap a un costat, amb voreres més amples i amb carril bici. I això és el que resol la mobilitat de tot, dels cotxes, de les persones, de la bicicleta, ho resol tot i queda molt més integrat amb la carretera perquè queda a nivell de carretera, no cal fer aquests bucles i d'aquesta manera les persones amb mobilitat reduïda complim amb l'accessibilitat, ara actualment no es compleix amb l'accessibilitat. Hi ha molts beneficis d'aquesta solució nova que es fa decantar per això, no? A ningú li agrada tirar coses a terra ni remodelar coses si no cal. Nosaltres sempre hem fet polítiques d'aquest sentit, per exemple, si el pavelló Joan Ortoll, doncs, per exemple, quan es va fer les obres, que s'ha canviat completament, doncs pràcticament no es va tirar res a terra, no? I ens agrada aprofitar les coses que hi ha, doncs, per poder-les millorar.
0: De seguida seguim atenent els WhatsApps. Uh-huh. Tenim una trucada pendent amb la Mercè. Mercè, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Doncs l'alcalde ja l'escolta. Endavant.
1: Bon dia, Mercè.
3: Hola, Ramon.
1: Hola.
3: Mira, sóc la Mercè.
1: Digue'm.
3: I em coneixes?
1: Sí.
3: I jo només era per dir-te que aquí on visco jo, a baix amb terreno, que diuen que faran un pàrquing.
1: Quin carrer és? Perdona?
3: Aquí al carrer, aviam, jo estic al Clos del Beco.
1: Clos del Beco, sí.
3: I dono a la part de darrere. Aquí hi havia un pagès, que era el Francisco.
1: Sí.
3: I jo vaig trucar al seu fill perquè, per favor, vingués a pelar tot això, perquè estaven les herbes molt altes.
1: Sí.
3: I el vaig trucar 3 vegades.
1: Sí.
3: Sí, ja vindré, no sé què. A la tercera vegada em va dir, diu, és que això està en tràmit. Jo,
1: sí.
3: En tràmit de què?
1: Sí.
3: Diu, doncs en tràmits que faran un pàrquing, diu, i allà han de fer l'escola de música. Dic, bueno, tot això ja ho sé jo, per mi el que m'interessa és com pel·lis tot això,
1: sí.
3: Perquè com algun imbècil tingui, em foti un misto, aquí ens encendrem. I bueno, i llavors no feia cas, i jo vaig anar a l'Ajuntament. I vaig anar a l'Ajuntament i vaig dir, mira, hi ha aquest noi, que ja ho he dit 3 vegades, i ell m'ha dit que està en tràmits, i que no sabia, no em responia que era d'ella el tros. I, bueno, jo només li deia, és de l'Ajuntament o és teu? I ell només em deia que estava en tràmit. Llavors jo vaig anar a l'Ajuntament i vaig fer un escrit i li vaig dir que avisessin amb aquest noi o us avisessin a vosaltres que això es tenia que treure. Bueno, ja han vingut a treure-ho.
1: Vale.
3: Però ara fa 2 setmanes que encara hi ha tot de runa. Van a passar un camió i s'ho van dur. Però ara fa 2 setmanes ja que encara hi ha tot de runa i sacs.
1: Bueno, ho acabaran traient, no pateixis.
3: Ho traureu?
1: Sí, però jo no hem sigut l'Ajuntament, ha sigut el particular, el que ho ha fet.
3: El francès,
1: sí,
3: bueno.
1: Sí, sí.
3: Bueno, pues, que ho treguin, perquè ho van vindre a pelar, però no ho han tret. Però és que ell no em deia ni si era d'ell o era de l'Ajuntament.
1: Sí, efectivament, està en tràmit. Encara no és de l'Ajuntament, encara és d'ell, però sí que estem en tràmits per poder-ho adquirir.
3: Bueno,
1: doncs
3: pues dieu-li alguna cosa, perquè a mi em diu que està en tràmits, i això em fa por perquè encara hi ha tota la porqueria.
1: Molt
3: han
1: bé.
3: Tret molta, però... Encara tenen que treure...
1: Bueno, segurament, perquè a vegades quan avises al servei que vingui a recollir-ho et donen una data i triga més o menys això, 15 dies, 3 setmanes, més o menys, vale?
3: Vale, doncs només és això.
0: Bé, gràcies per la seva trucada, Mercè. Doncs línies obertes 977-69-91-00 i el WhatsApp 647-751-883. Tenim més WhatsApps.
2: Sí. Diu, bon dia, alcalde, la meva queixa és perquè el carrer Pablo Picasso, a la cantonada amb la Ronda de Sant Miquel, concretament el número 11, ja fa molts mesos, diria que pràcticament un any, que hi ha dos forats a l'asfalt. Un d'ells cada vegada és més gran, fins al punt que actualment gairebé hi cap una pilota de futbol. Això representa un gran perill per vehicles, sobretot per motocicletes. Jo que passo cada dia per allà amb la moto, ja conec on es troba el perill, però altres conductors potser no el coneixen. És molt trist que siguem nosaltres, la ciutadania, els que hàgim d'advertir a l'existència d'aquests forats. Per allà segur que hi passen moltes vegades membres de la policia local, de l'Ajuntament o brigada municipal, i ningú no adverteix sobre aquest perill i no es posa solució. És molt trist que visquem en una població amb aquestes condicions de l'asfalt i, a més, vostès que no hi posin solució. Moltes gràcies, Mari Àngels.
1: No, la solució està posada. El que passa que ara estem arreglant les voreres de l'Avinguda Espanya i altres del carrer Bèlgica, i estem fent molts carrers de Segur de Calafell, farem l'Avinguda Alemanya, farem també aquest tram que diu. El que passa que fins que no acabem les voreres no podem asfaltar. Llavors ja ho tenim contractat, ho tenim tot a punt, però fins que no acabem les voreres no podem fer la capa d'asfalt. Llavors estem esperant acabar les voreres per poder asfaltar.
2: Molt bé, vinga, més WhatsApps. Diu, ¿qué es prioritario para usted? Atender primero las necesidades de los vecinos que ya vivimos en Calafell, cada vez más masificado y cuyos servicios no están a la altura de las necesidades actuales, o poner el foco en impulsar un proyecto futuro con 500 viviendas y un hotel.
1: Per mi no és incompatible res. Vull dir, per mi es pot fer tot alhora, i és el que estic fent.
2: Molt bé, pregunta contestada. Seguim amb més. Diu, bon dia, està trigant una barbaritat amb els pisos de lloguer. S'han assignat ja i estan revisant la documentació, però sense veure'ls. Vostè sap per què no es pot veure un pis que només per entrar has de pagar 2.100 euros?
1: Bueno, això no és... A veure, el que s'està fent ara és el tema de trucar a les persones i comprovar que la documentació és correcta. I un cop estigui això fet, s'ha d'enviar a la Generalitat també que ho validi, val? I llavors a partir d'allí es donen les claus. És un procés que dura uns 2 mesos, eh? Ja estem fent, gairebé portem un mes ja fent això, però és un procés que s'ha de fer bé i s'ha de comprovar que les persones que els hi dones un pis doncs realment compleixin els requisits, i això és el moment de fer-ho és ara.
2: Diu, buenos días, Ramón, están arreglando un lado de nuestra calle, pasa que no diu quina.
1: Avinguda España o Bélgica, sí. O alguna
2: d'aquestes. Se supone que el otro también lo van a arreglar, pero me gustaría saber qué aceras se van a hacer y si es verdad lo que dicen, que se va a asfaltar o no. Aún no nos han cambiado también los contenedores, ¿se sabe para cuándo?
1: Sí, és això que estava explicant, que estem arreglant ara voreres al carrer Bèlgica, l'Avinguda Espanya... Estem fent altres llocs també, com el Vilarenc, la zona del Vilarenc, estem també a Calafell Park, i estem començant ara doncs, ja fent totes aquestes voreres per després poder fer la capa d'asfalt, perquè ha d'anar entre les vorades, no? I s'ha de cobrir tot el carrer ben cobert, però hem de tenir les vorades ben fetes, perquè si tirem asfalt i deixem forats, després creixen herbes i no queda bé. No? Llavors estem fent totes aquestes voreres noves o reformant-les, per poder deixar bé la caixa de lo que és l'asfalt i poder asfaltar en condicions. L'Avinguda Espanya és una de les que es farà, el carrer Bèlgica, la Ronda Sant Miquel, que hem parlat abans, també l'Avinguda Lluís Companys, vull dir que es faran diversos carrers de Segur de Calafell i alguns altres llocs.
2: Més preguntes dels ciutadans a través del nostre WhatsApp de Calafell Ràdio. Diu, el bar-restaurante que havia en la plaça Mediterráneo, que ara se va poner allí otro establecimiento, diu que és un tipus kebab, diu que si serà sempre ara aquest tipus d'establiments els que s'instal·laran en aquest punt de Segur de Calafell.
1: Nosaltres hem fet una suspensió de llicències d'això, precisament doncs de menjar d'aquest per emportar i de zona, i de coses així de badulaques i coses així, per poder doncs, fer una normativa, una ordenança, una normativa, un canvi normatiu perquè aquests establiments no s'implantin en aquestes zones comercials. Hem detectat doncs, això, que hi havia possibilitats de que apareguessin i creiem que ja és suficient el que hi ha. No? Per tant, no volem que se n'implantin més i hem fet una suspensió de llicències d'un any amb la que ens hem donat un temps per estudiar bé la normativa i poder normar-ho d'una manera diferent, de que volem doncs, que hi hagi un comerç variat, un comerç que no generi discontinuïtat i que el que faci doncs, és precisament que aquestes zones doncs, es millorin i s'activin i revitalitzin. No? I això és el que hem fet, una suspensió de llicències que dura un any i això ens permetrà estudiar bé la normativa i poder-la canviar.
2: Alcalde, ens estan escoltant en directe, han escoltat la resposta que ha donat dels pisos de lloguer i diu, el procés de validació de la documentació ja s'està fent, no han trucat a ningú. Ells mateixos per correu electrònic van dir que tota la comunicació seria per e-mail, però la meva pregunta no l'ha contestat. Vostè sap per què el pis que t'han assignat no es pot veure abans de signar res?
1: Perquè encara no està signat del tot. O sigui, el que s'ha fet, el tenen els planos i tenen tot. Jo no desconec perquè es pot veure o no es pot veure. Vull dir, no tinc ni idea. Vull dir, és un tema que han de parlar ells amb el demanar-ho per escrit, si volen, i mirar-ho. Però, en principi, és un tema de que aquests habitatges no estan assignats encara. O sigui, se'ls ha assignat un pis provisionalment, però han de comprovar que la documentació sigui correcta.
2: Creu que pot ser un dels motius pels quals encara no...
1: Jo crec que sí, jo entenc que sí, perquè també es comprova si aquesta documentació és correcta, aquell pis, encara que se'ls hagi dit que serà d'ells, no ho serà, no? Per tant, jo crec que aquest és el tema, no?
2: Més
1: conec, és la primera vegada que ho fem i no sé el procediment com va i llavors pues, no t'ho puc dir perquè no ho desconec.
2: En tot cas que escriguin no, a l'empresa. Doncs més preguntes, ara ja no de WhatsApp, si arriben més les anirem contestant. A través de xarxes el Marc diu que si no n'hi haurà més sofàs de l'alcalde.
1: Sí, sempre ara al setembre activàvem de nou el tema del sofà, el que passa que ara hem entrat en un període electoral o preelectoral, no? I hi ha coses doncs, que sabem d'altres anys que no ens deixen fer, i bueno, doncs, per exemple, el sofà és una d'elles, no? Llavors, pues, estàvem pendents també a veure què passava i era una possibilitat que hi haguessin eleccions anticipades i ara doncs, esperarem a que passi aquest període electoral per poder tornar a recuperar el sofà.
2: A través de les xarxes socials tornen a fer esment sobre l'urbanització Marromeu, sobre la carretera que hi ha, que diu que hi ha forces accidents de trànsit, que és molt estreta, i que sobretot que quan plou, doncs que també s'inunda una gran part, diu que si l'Ajuntament no hi pot fer res. A banda, també diuen que en alguns punts de l'urbanització la televisió deixa de funcionar, que què és el que han de fer perquè no els hi funciona la TDT.
1: Per la televisió el que han de fer és trucar al 012. El 012 és, la Generalitat és la que porta la cobertura de televisió i han de trucar al 012 i donar la incidència i el lloc. I d'aquesta manera els tècnics de la Generalitat podran resoldre els problemes que detectin, perquè si no ho detecten, doncs evidentment ningú posarà remei. Llavors jo els recomano que truquin al 012, que informin i que diguin en quin lloc, en quina zona és la que no es veu la televisió i d'aquesta manera doncs miraran els tècnics de la Generalitat de poder donar cobertura o de poder resoldre el problema, no? I després l'altre tema de la carretera, a veure, és una carretera que porta molt de temps així, és veritat que estaria bé doncs, que hi ha un tram que s'hauria d'ampliar, però no està previst tampoc el planejament, llavors de moment el tenim com està i sabem que hi ha alguna zona doncs, que podria tenir algun problema de risc amb una curva, bàsicament, però també bueno, és un tema doncs, que en principi no està previst de poder ampliar i en tot cas doncs, en un futur es pot contemplar.
2: L'Eulàlia diu que l'Associació de Dominó de Calafell, que estan federats i participen en campionats d'Espanya i del món, no poden disposar d'un local per jugar ni per entrenar. Demana a l'Ajuntament si poden disposar d'un local per poder fer aquests entrenaments. Diu que altres pobles sí que en tenen.
1: Bueno, sí que poden disposar-ne perquè quan hi ha entitats que demanen locals se'ls hi concedeix, no? Amb un horari, amb un lloc que doncs, es mira quin és el més adequat i sí que poden disposar. El que han de fer és entrar a una instància i el departament corresponent doncs, ho mirarà. Però ha de ser un local no amb exclusiva. Ha de ser un local compartit. Exacte, perquè hi ha moltes entitats i no podem donar locals amb exclusiva.
2: Molt bé, alcalde. Més preguntes. La Laura diu, què fa pensar que aquesta nova zona comercial funcionarà si a uns escassos metres hi ha la zona comercial del Caprabo? I hi ha diferents negocis, però entre d'altres hi havia un MediaMarkt tancat. La zona comercial del Port de Segur també creu ella que doncs, encara li falta una empenta i diu que si no seria més lògic que aquest terreny municipal es fes un casal cívic per la gent gran o una escola on no hi hagi barracons.
1: Escoles i instituts necessiten terrenys molt grans, precisament, i el que estem treballant doncs, és allà mateix, al costat, a prop, un terreny de 8.000 metres que puguem posar una instal·lació d'aquest tipus, i això. Però en principi les escoles i l'institut la necessitat la marca la Generalitat. Ells són ells els que ens diuen si fa falta o no fa falta, i portem anys que ens diuen que no fa falta. I és veritat que quan doncs, hi ha alumnes durant el curs que venen, s'amplien les línies, hi ha matrícula viva, però cada any a l'inici de curs es quadren els grups i es veu doncs, que en principi no fa falta més instal·lacions d'aquest tipus, amb la qual és la Generalitat la que, si la Generalitat algun dia diu que ens fa falta una escola, que ens fa falta un institut, tenim terrenys de sobres per poder-los cedir, i a més les escoles i els instituts s'ha de posar on viu més població, per tant nosaltres escolliríem en aquest cas doncs, ampliar l'Institut de Segur, que és la següent cosa que es podria fer, i posar una escola més a Segur, que és on veiem que hi ha més nombre d'alumnes. Aquest és el... I tenim terrenys per fer-ho, i tenim terrenys per cedir-ho, i l'Ajuntament doncs, ho pot fer en qualsevol moment, sempre i quan sigui la Generalitat la que ens ho demani. Si no ens ho demana, no té sentit proposar fer una escola, perquè si no hi ha nens, doncs no té sentit fer una escola, no? Pel tema comercial a mi no em preocupa gens, perquè a veure, al final som un municipi que està creixent, que evidentment doncs, calen més activitat doncs, per poder compensar també aquest creixement i poder oferir llocs de treball, però sobretot també generar més activitat econòmica. Aquest cas, en aquest emplaçament, és un terreny que està ubicat a la carretera. Veiem també en altres municipis veïns com aquesta ubicació és molt bona i és un lloc on fàcilment doncs, hi posen negocis. I a més doncs, el que vol dir el comercial no és només un ús comercial, sinó també que hi poden haver altre tipus d'usos, com oficines, com gimnasos, com altres tipus de coses que no siguin només un espai comercial, no? I això és l'ús en planta baixa, doncs creiem que aquests metros es poden ocupar perquè hi ha gent doncs, que necessita espai.
2: Hem rebut més preguntes, ho hem escoltat en directe. Diu, alcalde, llevamos 2 años esperando la nueva concesión de los contenedores y después de tanta espera resulta que aparecen 4 contenedores nuevos en la playa justo donde se ven, mientras el resto del municipio sigue con contenedores hechos polvo. ¿Esto es realmente una mejora del servicio o simplemente poner 4 contenedores de escaparate? Y se lo pregunto muy claro, ¿considera que después de 2 años esta es una gestión aceptable del dinero y el servicio para los vecinos?
1: Home, i quan són 4 contenidors, potser no els ha comptat bé, perquè són 59 illes, de 5 contenidors cada illa, per tant, 5 per 59, això és el que s'ha posat de moment, i ara estan ja venint, estan arribant ja els que han fabricat ara al setembre per poder començar a instal·lar-los. Els començarem a instal·lar del nord del municipi cap avall, és a dir, començarem per Marromeu, Calafell Parc, Vall de Mar, Segur de Dalt, i anirem baixant, farem després també Poble Segur i tota aquesta zona, però en principi començarem de l'autopista per munt, i això doncs, ja en les properes setmanes es començarà a veure aquest canvi, perquè s'instal·laran tots els contenidors, totes les bateries de contenidors seran noves.
2: Més preguntes, ens ha arribat una més.
0: Doncs vinga, endavant.
2: Sí, diu, és el Fèlix, diu, bon dia, alcalde. Els veïns de Masmel estem preocupats i descontents amb l'enderroc del pont elevat sobre la C31. Vostès defensen que l'alternativa d'un semàfor a nivell de carrer és més accessible, però la realitat és que ens obliguen a creuar a peu una carretera amb molt de trànsit en lloc d'utilitzar un pas totalment segur i segregat com l'actual. Com puc garantir que un pas regulat per semàfor serà més segur per als nostres fills i gent gran que el pont actual?
1: Ja ho he explicat. Sí, on tenim semàfors no hi ha ni un accident, i en canvi doncs, on no tenim semàfors hi ha accidents, igual que Cunit ara estan reclamant doncs, que es posin semàfors i rotondes, doncs farem això, perquè el que volem al final és que sigui una travessera més amable i que sigui més fàcil de creuar i més segur, i això és el que estem fent.
2: Molt bé.
0: Doncs serà en final d'aquest espai l'alcalde de la ràdio. Recordem, línies obertes perquè pugueu trucar a la ràdio i parleu amb l'alcalde, 977-69-9100, 977-69-9100, i al WhatsApp 647-751-883. Ara que parlàvem d'això de la travessia de la C31, què hauríem de fer perquè tot el trànsit es desviï per la C32 i alliberem una miqueta aquesta via i que s'utilitzi, doncs, això com una via urbana per la població, bàsicament?
1: Bueno, això és el que, amb això és el que estem, no? Jo crec que el que s'hauria de fer primer de tot és senyalitzar-ho bé, també, perquè hi ha molta gent, doncs, que no sap que aquest tram de l'autopista on estem és gratuït i ja s'ha de ficar un teletac, evidentment, i has d'entrar, doncs, per un entre Vendrell i Cubelles i pots després tornar amb el mateix trajecte, però no cal que sigui repetitiu en aquest cas. En aquest cas pot ser que sigui un viatge sol, no? I per tant, és un tram gratuït que si tu et poses el teletac, després et bonifiquen el cobrament immediatament, no? I per tant, no tens cap càrrec en aquest sentit, i jo crec que el que hem de fer és fer difusió i que la gent utilitzi. Quan es va implantar i va haver un creixement exponencial d'usuaris amb aquestes bonificacions, jo crec que això s'ha de continuar. Sabem que n'hi ha cada vegada més, però potser hem arribat, doncs, al límit de la curva, doncs, ja que el logaritme ja està quasi bé en el límit, no? I el que hem de fer és que continuï reactivant-se perquè s'està creixent en població i segurament la població que ve no ho sap. Llavors, el que hem de fer és explicar-ho, que aquest tram és gratuït, que només cal instal·lar un teletac o amb la Way mateix, amb l'aplicació de la Way, també ho pots fer, i funciona molt bé. Jo ho faig sovint, fins i tot trajectes que feia per la C31, doncs ara els faig per la C32, i funciona molt bé i és gratuït, ja dic.
0: I a més, els 7 dies de la setmana, de dilluns a diumenge.
1: Sí, tots els dies.
0: Per això, exacte, que no és com el cas del peatge, que és de dilluns a divendres.
1: De recurrència, que això sí que és de recurrència, però ja dic, és el tram entre Vendrell i Cubelles, no? En Cunit-Cubelles, no? Aquest tram. Després, a més, hi ha la bonificació del 100% del peatge de Cubelles, és a dir, qui vulgui anar a Vilanova, i aquest sí que ha d'anar i tornar pel mateix lloc, però té el 100% bonificat, o sigui, que és pràcticament fins a Sitges, fins al peatge de Vallcarca, tens l'autopista pràcticament gratuïta, no? Perquè al final la majoria de viatges, aquests sí que són de dilluns a divendres, però tu vas a Vilanova, per exemple, doncs el que sigui, i després tornes pel mateix lloc, no? I jo crec que això, doncs, és el que fa normalment la gent. Doncs aquests casos són gratuïts, són bonificats al 100%. Jo crec que el que hem de fer és explicar-ho i dir-ho, doncs, que hi ha això, aquesta possibilitat, i que l'utilitzi més gent, i d'aquesta manera intentarem treure vehicles de la zona on està. També posant més semàfors i més rotondes també és una manera, perquè precisament per això també, doncs, Cunit també està demanant que hi hagi més semàfors, més rotondes, i a mesura que anem posant semàfors i rotondes es farà menys agraït a passar per la C31, i d'aquesta manera s'utilitzarà més la C32 amb la gent que vagi de pas, no? Jo crec que aquest és el tema.
0: I els que vivim a Segur de Calafell, des d'allà només podem anar direcció Barcelona cap a Vilanova i no podem anar direcció Tarragona o cap al Vendrell.
1: Correcte, correcte.
0: Això també sé que ho estan movent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ho estem movent entre Cunit i nosaltres. Hem plantejat a la Generalitat un accés nou a l'autopista que pugui cobrir aquesta entrada cap a Tarragona, i bueno, ho tenim ja més o menys encaixat, dibuixat, i ara, doncs, estem esperant que la Generalitat faci el projecte per poder-ho tirar endavant.
0: Ho veu factible, això, que
1: sí,
0: es farà?
1: Sí, és molt factible, perquè no té un cost molt elevat, és un cost assumible, i ho veig factible, ho veig molt, molt fàcil de fer. El que passa que la Generalitat, doncs, té la situació que té, no? Que s'han d'aprovar els pressupostos, hi han d'haver consensos polítics i s'han de prioritzar aquestes inversions.
0: Molt bé, Mireia.
2: Calafell planifica tenir 250 habitatges de protecció pública. Parlàvem abans dels habitatges protegits, sobretot.
1: Correcte.
2: És un tema, doncs, molt sensible que tothom
1: necessita. Sí, és un moment important pel tema de l'habitatge, doncs és un dels problemes que té el país.
2: Llavors es planifica aquesta protecció pública, no?, aquí al municipi de Calafell, a banda, doncs, de tota aquesta nova centralitat en la qual l'Ajuntament hi treballa.
1: Sí, bueno, això està ubicat en aquesta centralitat també. Llavors, això ajuda a les operacions urbanístiques d'aquest estil, són les que ajuden precisament a crear habitatge nou i a crear habitatge de protecció pública. I el que fem aquí és que la meitat dels habitatges seran de protecció pública. I, a més, una part important, 92 concretament, seran el solar de l'Hotel Segur, que serà propietat de l'Ajuntament, que ve d'una sessió d'aquest sector, de tot aquest sector, en la que serà de l'Ajuntament, i farem una promoció com la que hem fet ara amb els habitatges del carrer Priorat i del carrer doncs, que hi ha allà al camp de futbol, exactament igual, i farem el mateix procediment. Doncs hi haurà tota la construcció dels habitatges, hi haurà 92, mirarem també de que n'hi hagi alguns que siguin potser més petits i tot, amb una habitació, per veure si així també el preu de lloguer doncs, pot ser encara més baix, i mirarem totes aquestes coses doncs, perquè oferir una mica més de varietat i també doncs, en aquest sentit doncs, afavorir no? que la gent que més ho necessita pugui accedir a un habitatge de protecció pública, i aquesta és la nostra voluntat. La resta seran de venda, i de lloguer. Val? Perquè ara la llei el que preveu és que en aquests sectors de desenvolupament, de creixement de la ciutat, la meitat dels habitatges han de ser de protecció oficial, i la meitat de la meitat, és a dir, el 25%, han de ser de venda i l'altre 25% ha de ser de lloguer, no? Per tant, es crearan habitatge de venda i de lloguer, però de protecció pública.
2: Molt bé.
0: Portem molts anys parlant de l'Escola Municipal de Música i d'Arts de Calafell. Ara la Generalitat ha donat l'okay. Què suposa això?
1: Doncs és un pas important perquè, com sabeu, és una competència impròpia dels ajuntaments, no és una competència que tinguem delegada als ajuntaments, sinó que són competència de la Generalitat la creació d'escoles de música, però normalment el que fem els ajuntaments és avançar-nos sempre, perquè si no, no ens tocaria mai, no?, a la Generalitat, i en aquest sentit doncs, hem demanat de crear aquesta escola de música i la Generalitat ho ha vist viable i ens ha autoritzat a fer-ho. Llavors, amb el pla de barri sabeu que finançarem el 60% de la construcció d'aquesta escola de música, ja tenim el projecte executiu fet. L'únic pas que ens queda és modificar la fitxa del catàleg, perquè la finca on estem actuant està catalogada, és una antiga masia de la masia Cal Rion, que és el que en diuen tradicionalment el nom que es coneix, i allà doncs, estava previst que en aquesta catalogació hi hagués un pati a la part del fons de la parcel·la per tocant a la mitgera, i el que ha fet el projecte és precisament tapar aquesta mitgera que no es vegi i fer el pati al mig, no? I ara el que hem de fer és canviar aquest pati del fons de la parcel·la al mig per poder doncs, tirar endavant amb la llicència i poder ja doncs, adjudicar aquestes obres. Però ja dic, tenim el projecte, tenim l'autorització, tenim l'estudi econòmic, tenim ja el solar, també és propietat de l'Ajuntament, ho tenim tot, només ens queda aquest últim pas.
0: Tot aquell procés que va estar el projecte en els tribunals, sí, va quedar desbloquejat, ja està, això ja és història, ja, tot això solucionat.
1: Tot això ja està, però trigar 4 anys només a encarregar el projecte ha sigut l'únic cop que ens ha passat i l'únic cop que ens passarà. Ara ja ho fem d'una altra manera, ja tots els ajuntaments ja no licitem projectes d'obra, el que fem és encarregar amb l'ACM, a través de l'ACM, amb un conveni marca ja, i a partir d'allí tots anem cap aquí perquè veiem que això de la llei de contractació que es va fer fa uns anys enrere és un drama pels ajuntaments.
0: Ara ja no tindrem més pals a les rodes, ja? Doncs,
1: en principi, no, perquè jo crec... Bueno, ara l'únic pal que ens queda és resoldre aquest tema de la fitxa al catàleg, que ens posava pega escultura, ens posa alguna pega, però ja ho tenim resolt i crec que el proper ple ja ho portarem.
0: Molt bé. Alguna última qüestió,
2: sí,
0: Mireia?
2: Sí, li volíem preguntar sobre el passeig marítim de la zona de l'Estany, en quina situació es troba ara mateix actualment, sobre el tema de l'enderroc.
1: Doncs hem avançat aquestes setmanes una mica perquè hem parlat amb Costes, tenim també una hora concertada ja amb Costes de la Generalitat per veure com està la concessió, no? I veure com està la concessió i una mica doncs, saber per què no ens han contestat des de fa 3 anys, no? que vam demanar la pròrroga de la concessió, doncs saber quin és el motiu pel qual no ens han contestat, i això és el que farem en la propera reunió. Els exposarem doncs, la situació com la veiem, creiem que hi ha la major part del passeig marítim que no hi ha cap problema de platja ni de sorra ni res, i alhora també doncs, a la part on tenim aquest problema sí que demanarem que ens autoritzin a fer un moviment de terres que ja hem demanat i que a més doncs, ho farem el mes de gener. Entre gener i febrer farem un moviment de terres. Ara s'està preparant ja la licitació. En aquest cas sempre fèiem 20.000 metres cúbics. Aquest any farem 50.000 metres cúbics. Per tant, agafarem molta sorra i ho farem en mesos on no hi ha el corriol, el Camanegre, ni hi ha res. I per tant, doncs, esperem que puguem completar aquest moviment de sorra i puguem estabilitzar la platja durant el que quedi d'hivern i a més doncs, a l'estiu pogués estendre aquesta sorra, perquè el que farem és acumular-la allà, doncs que a l'estiu puguem estendre la sorra i puguem recuperar la platja que s'ha perdut durant aquest hivern.
2: Clar, la poden estar sempre els temporals, no? Reposar la sorra i que fer-ho justament perquè aguantés durant l'estiu, no?
1: Sí, sempre ho fèiem el mes de maig, perquè és el moment bo per fer-ho, quan puguem estendre la sorra, però hem vist els problemes que hem tingut els dos últims anys, doncs hem pensat que aquesta era la millor manera de fer-ho, i ho farem d'aquesta manera, i per tant, en lloc de moure'n 20.000, en mourem 50.000, els 20.000 que tocarien l'any que ve, més els 20.000 que no hem pogut fer aquest any, i per tant en farem 50.000, i llavors el que farem és fer-ho el gener i el febrer, acumular-ho allà, i el maig estendre-la cap endavant, doncs, per poder recuperar tot l'espai de sorra. La sorra acumulada ens permetrà també, si hi ve algun temporal, doncs farà com de barrera, per tant també doncs, en aquest sentit ens anirà bé a nivell de protecció, i bueno, esperem que d'aquí al gener que ho farem, doncs, els temporals no ens afectin massa i no ens enderroquin el passeig.
0: Doncs acabem aquest alcalde de la ràdio. Desconec la seva agenda pel dijous vinent. El tindrem aquí o no? Bueno, jo li pregunto així en directe.
1: No fas mirar.
0: No, en qualsevol cas, si no, ja ho anirem confirmant a través de la ràdio, de les xarxes socials.
1: Sí, en principi sí.
0: En principi sí, l'alcalde tornarà dijous vinent.
1: Si no surt algun entrebanc.
0: Per això li anava a dir si coneixia alguna cosa. Doncs gràcies, alcalde Ramon Ferrer. Gràcies, Mireia Romaguera. Vinga, fins la propera.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Veus la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
4: Les 10 del matí, ara mateix, amb 6 minuts. I en aquesta temporada radiofònica que hem començat, hem recuperat ara fa unes setmanes enrere, aquesta temporada també, els dijous, un cop al mes, anirem fins a Sant Jaume dels Domenys per parlar de l'actualitat d'aquest municipi baix penedesenc amb la directora de l'emissora municipal Domenys Ràdio, la Laia Batlle. La tenim ja al telèfon, Esperant. Molt bon dia, Laia.
5: Hola, molt bon dia, Ferran. Què tal, com estàs?
4: Molt bé, un plaer parlar amb tu, escoltar-te de nou i comptar també amb tot això que ens expliques, com dèiem, un cop al mes des d'aquest espai, la ràdio a la comarca. Què tal, com estem? Imagino que ja en marxa des de fa setmanes la programació de Domenys Ràdio. Com ha anat l'estiu i com heu començat la temporada? Explica'ns.
5: Doncs mira, l'estiu ha anat molt bé perquè, a més a més, sí que és cert que, doncs, al mes de pot temps tantes, i tota la feina que fem habitualment...
4: Laia, disculpa'm, Laia, t'entretalles amb la veu, comencem bé la temporada amb la cobertura.
5: Vale, espera.
4: A veure si et pots reubicar una miqueta, a veure si...
5: Sí, a veure si em sents millor...
4: Jo, de moment, sí.
5: Hola, hola.
4: Ara sí. Anem a provar, vale. ja t'aniré dient, per si de cas.
5: D'acord, anem a provar.
4: Molt bé.
5: És la cobertura que tenim aquí al municipi.
4: Ens deies.
5: Doncs com deia, sí, que doncs, és un mes, el mes d'agost, a l'estiu, que baixem una mica la marxa, i al setembre comencem de ple, amb moltes ganes. Ara ja, evidentment, estem al mes d'octubre, per tant... Tenim tota la temporada encarrilada, els col·laboradors doncs, habituals venen, també tenim alguna proposta nova a la nostra graella i, com sempre, doncs, amb moltes ganes de seguir sent l'altaveu de tot el que passa aquí al municipi. Ens agrada explicar-ho, ens agrada ser-hi i això és el que fem des d'ara i fins al mes de juny, quan s'acaba la temporada habitual i torna una altra vegada la graella de l'estiu, no? Per tant, amb moltes ganes, Ferran, i amb ganes també de ser presents aquí en aquest espai que feu des de Calafell Ràdio per explicar-vos tot el que passa aquí al Baix Penedès Interior.
4: Doncs agraït també nosaltres per comptar també amb la vostra col·laboració. Així doncs, ja la programació de Domenys Ràdio en marxa, com sempre, amb els col·laboradors i amb tot preparat, amb alguna novetat, ens deies, de la programació d'aquesta temporada, eh?
5: Sí, de fet, mira, nosaltres formem part del que és la xarxa de comunicació local i aquest any ens han proposat de participar en un programa magazín de 4 a 5 de la tarda, que es diu Rambla 54, on es parla de diferents històries, i Domenys Ràdio doncs, hi tenim un paper de X temps per poder explicar tot el que passa aquí. Després també tenim un programa que hem recuperat de la mà d'una col·laboradora de ja fa uns quants anys, que hem decidit tornar a recuperar perquè era molt xulo, amb l'Eulàlia Urgell, que es diu Poetes i Poemes, on cada 15 dies repassem doncs la vida d'algun poeta o poetessa de català i a més doncs, ella ens llegeix alguna de les, dels seus poemes més famosos i és un programa que bé, que tenim quinzenalment. Després també puc dir que a la nostra pàgina web tenim diferents podcasts, tenim un apartat de podcast que allà també podeu trobar doncs alguna novetat. De fet, ara fa molt poquet vam engegar una col·laboració, molt poquet em refereixo ara, aquest mes de setembre, vam engegar una col·laboració amb la Biblioteca Municipal, amb la nostra bibliotecària, la Laura, i la Laura Rosales, i bé, és un petit podcast també mensual, que en aquest cas ens parla de tota l'activitat que fan a la biblioteca, que aquí a Sant Jaume dels Domenys aquesta biblioteca no para, a més ofereix tots els serveis, a part de poder anar a buscar-hi llibres, no? Ofereix altres serveis i fa altres activitats, i un cop al mes la Laura ens explica tot el que s'hi fa i tot el que s'ofereix des de la biblioteca, i evidentment també ens fa recomanacions de llibres. Seguim amb els magazines.

0: Des de la FM, també a través de domensradio.cat. No sé si també hi ha alguna aplicació, suposo que en un munt d'aplicacions que també us poden escoltar ràdio online, oi?
1: Sí, nosaltres també tenim el podcast a domensradio.ivox.com, allà també ens poden trobar diferents programes, bueno, la programació que anem fent habitualment, sobretot els programes que fem des de la casa, per entendre'ns. Clar, nosaltres som una emissora petita, i no podem omplir 24 hores de programació pròpia, per entendre'ns. Llavors, els programes que sí que fem des de la casa es poden trobar doncs, en aquestes plataformes, no? En aquesta plataforma que es diu iVox, però sobretot també a la nostra pàgina web, com tu bé deies, al domensradio.cat.
0: Doncs vinga, Laia, tenim un munt de temes per parlar. Tenim 12 minutets, així doncs concentrem en aquests 12 minutets tota aquesta actualitat de Sant Jaume dels Domenys i volem parlar dels resultats dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Sant Jaume.
1: Correcte. Doncs mira, aquests pressupostos participatius s'hi destinen 10.000 euros del pressupost general i enguany l'opció més votada ha sigut instal·lar l'ombra el que serien els parcs infantils del municipi. Volia explicar aquesta notícia ja no només pel fet del resultat, no? d'aquesta instal·lació de més ombres, sinó que aquest any ha sigut el primer de... aquesta era la sisena edició i ha sigut la primera vegada que s'han superat els 200 vots. Això ho parlava amb el regidor, Marc Palau, i ens explicava que el que ha passat és que hi ha hagut una petita diferència d'anys anteriors a l'hora de poder votar. Aquí a Sant Jaume dels Domenys, pels pressupostos participatius, s'ha preparat una petita a la plataforma eAgora, que seria com una plataforma on la gent es pot informar de tot el que passa al municipi, a nivell d'agenda, de notícies. Doncs aquí a Sant Jaume comptem amb la plataforma i es podia votar a través de plataforma per pressupostos participatius. Abans d'això, del principi que es van començar els pressupostos...
0: Laia, et tornem a perdre.
1: Ai, va, espera, em sap greu, eh?
0: No, a veure, em sap greu.
1: Em sentiu millor ara?
0: Esperem que sí. Anem provant. Ens anem recol·locant i anem provant. Vinga.
1: Anem provant. Val. Doncs llavors, la cosa és que els pressupostos... o sigui, la votació abans s'havia de fer presencialment, s'havia d'anar a l'Ajuntament, fer-ho per escrit, i això era un petit inconvenient. El fer-ho, bàsicament el fer-ho des d'aquesta plataforma ha facilitat que la gent pogués votar millor, no? I aquí, doncs, la notícia seria que hem aconseguit doncs, que hi hagi més votacions en aquests pressupostos participatius, en el qual doncs, ha sortit aquesta opció, instal·lar més ombres als parcs infantils, amb doncs, aquests 200 i pico vots en total, que això sembla poquet, però també heu de pensar que som un municipi petit i que, per tant, hi hagi 200 vots amb una proposta, doncs, o sigui, en total, amb una proposta que han aconseguit 92. És un èxit. La veritat és que és un èxit i esperem que a partir de l'any que ve doncs, es mantinguin aquests pressupostos participatius perquè al final també és una manera de que la gent pugui decidir on s'han d'invertir doncs, una part dels diners dels pressupostos de l'Ajuntament. No?
0: Correcte. Parlem ara del reconeixement a la trajectòria de l'Associació de Dones la Linyola, que sempre em costa de... Com és?
1: Llinyola.
0: Sí. Disculpeu, eh? Llinyola. No estic familiaritzat tant com tu, Laia. Llinyola.
1: I ara, cap problema. Doncs mira, aquesta notícia també ens va agradar molt poder-la explicar, perquè enguany l'Associació de Dones d'aquí del municipi ha celebrat 25 anys. I des de l'Institut Català de les Dones s'ha fet un reconeixement a totes les associacions de dones, en aquest cas, que aquest any han fet 25 anys, i entre elles hi ha l'Associació de Dones d'aquí de Sant Jaume dels Domenys, de l'Associació de Dones La Linyola. Què se'ls hi va fer? Doncs se les va enviar a Barcelona, a la seu de les GAE, i això va ser el passat 16 de setembre, i allà se'ls va fer una entrega d'una placa commemorativa entre mig d'altres altres dones que formaven part d'altres associacions de dones també que complien aquests 25 anys, i en aquest cas, doncs en aquest acte, hi havia la consellera d'Igualtat i Família,

0: feminisme de la Generalitat de Catalunya, l'Eva Menor, i també la presidenta de l'Institut Català de les Dones, la Sònia Guerra. Aquest és un reconeixement que es fa doncs, amb aquestes entitats que ja tenen uns quants anys, no? I al final també parlant amb amb la junta de l'associació, doncs ens explicaven doncs, que estaven contentes, no?, d'haver rebut aquest reconeixement després d'una trajectòria d'aquests doncs, anys. Per tant, un acte ben bonic que va tenir lloc a Barcelona el passat 16 de setembre, on doncs, membres de la Llinyola hi van ser presents i que se'ls va fer doncs, aquest reconeixement per tots aquests anys de feina que fan, en aquest cas, al municipi.
1: Doncs felicitats també a aquesta associació de dones, sí. La Llinyola. Sí. Parlem ara d'una altra activitat, en aquest cas, per descobrir, per conèixer més de prop, els rapinyaires nocturns. Laia.
0: Sí, doncs mira, Ferran, això ve donat perquè s'ha iniciat un projecte que és pioner aquí a la comarca del Baix Penedès, aquí, concretament a Sant Jaume dels Domenys, tot i que a Catalunya, a nivell de Catalunya, és un projecte que ja s'ha fet a Osona des de l'any 2022, i ara aquí a Sant Jaume dels Domenys s'està iniciant, que és recuperar els rapinyaires nocturns. Estem parlant de mussols, el mussol comú i òlibes. I què s'està fent? Doncs mireu, des de l'entitat Domenys Dempeus, que és una entitat que vetlla pel territori, juntament amb el grup ecologista Geben, del Vendrell i també del Baix Penedès, han començat a repartir caixes niu d'òlibes i de mussols per diferents masies d'aquí del municipi. Es veu que aquí a Sant Jaume dels Domenys, com que tenim grans espais agrícoles, molta vinya, es veu que això per les òlibes i els mussols és una manera molt fàcil d'obtenir menjar. I els hi va molt bé doncs, a viure en aquest entorn. Què passa? Que quan, per exemple, clar, aquestes aus, ens explicaven des del Geben, aquestes aus què mengen? Doncs al final mengen rates, mengen animalons que corren pel terra, no? I a les masies o nosaltres, els humans, què fem quan tenim rates a casa? Posem pesticides, no? Posem verí. Què passa? Que aquests animals es mengen aquest verí, els mussols i les òlibes es mengen aquestes rates i s'enverinen. I això què ha fet? Doncs que hi hagi menys mussols i menys òlibes. Vaja. Llavors, el que volen fer amb aquest projecte és intentar doncs, repoblar el territori amb el mussol comú i amb l'òliba. I llavors, arrel d'aquest projecte que s'està iniciant aquí a la comarca, en aquest cas doncs, a Sant Jaume, ara es farà una activitat el proper 17 d'octubre, a partir de 6:45 de la tarda, es farà una sortida on s'aniran a visitar una excursió, vale? Es farà una excursió on es aniran a visitar aquestes masies que tenen aquestes caixes niu per descobrir i conèixer una miqueta més aquestes aus nocturnes, aquests rapinyaires nocturns, i ens explicaran una mica doncs, el motiu pel qual doncs, s'ha fet aquest projecte i pel qual es vol potenciar que aquests ocells, aquestes aus, estiguin aquí al municipi i al nostre entorn, perquè són molt beneficioses per nosaltres, en realitat.
1: Qui pot participar?
0: I tothom està... Tothom.
1: Tothom.
0: Tothom, tothom. Tothom, sí, és un acte obert a tothom. Al final és això, el 17 d'octubre, 6:45 de la tarda.
1: No cal inscripció?
0: Des de la plaça de l'Església d'aquí Sant Jaume. No cal inscripció prèvia, vosaltres us presenteu aquí. El que és la xerrada excursió té una durada aproximada d'unes 2 hores i al final de tot de l'acte hi haurà un petit pica-pica per a tots els assistents, i sí que és veritat que s'ha de fer un donatiu de 5 euros, però a part d'això doncs no cal inscripció prèvia, no us heu de posar en contacte amb ningú, simplement aquest dia 17 d'octubre 6:45 de la tarda us podeu dirigir aquí i aquí a Sant Jaume i fer aquesta excursió que segur serà molt interessant, organitzada per Domenys Dempeus i el grup ecologista Gemen.
1: Ens queden 3 minutets amb 2 temes per parlar, sobretot ara un cicle que combina cultura i gastronomia, és el Perifèria Cultural.
0: Ah, això mateix, doncs mireu, aquí a la comarca, des de Perifèria Cultural, que és un grup de gent que organitza concerts en llocs, doncs una mica, diguéssim, l'objectiu és apropar la cultura i espectacles que potser es farien a altres punts del territori, en ciutats més grans, apropar-les a la comarca i a pobles més petits. En aquest cas és un projecte que ve organitzat també pel Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració amb els ajuntaments participants. I entre ells hi ha Sant Jaume dels Domenys. El proper diumenge 18 d'octubre, a la 1 del migdia, tindrà lloc un concert aquí a l'Ermita dels Arquets, que és un espai on alguna vegada us he explicat que fem el dilluns de Pasqua i fem la paella típica, un dinar popular, doncs es fa aquí en aquest entorn, que és preciós. I tindrà lloc el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, amb el músic també Carles Belda. Clar, no estem parlant de qualsevol cosa, eh? Estem parlant de la Cobla Sant Jordi i del cantautor Toni Roger Mas. I a més, aquest acte anirà amenitzat amb un àpat a càrrec del xef també de la comarca, l'Héctor Holgado. Es diu Perifèria Cultural, ja les entrades estan a la venda, per tant, només cal, si us interessa, perquè això és un acte obert, evidentment, a tota la ciutadania, no només a la gent de Sant Jaume dels Domenys. Si us interessa, només cal que entreu a la pàgina web i allà podreu trobar més informació, podreu trobar el preu de l'entrada només pel concert, el preu de l'entrada pel concert i el dinar. Al final és un espectacle, ja et dic, és obert a tothom, i a més aquí a la comarca doncs hem tingut altres casos. A Llorenç diria que Llorenç el van haver de suspendre perquè va ser la setmana passada, el dissabte, que plovia, i el van haver de suspendre. Diria que Bonastre també, i l'altre municipi, ara no recordo quin era, però em sembla que són quatre els... i Mas Llorenç, això. Bonastre, Mas Llorenç, Llorenç i Sant Jaume, que és el darrer lloc on podreu veure el Perifèria Cultural aquí a la comarca.
1: I un últim minut per parlar de la Fira de Santa Teresa del Vendrell, que celebra aquest cap de setmana de 3 dies. I què té que veure Sant Jaume amb aquesta fira, Laia?
0: Ah, doncs... en realitat, no té massa a veure res. El que passa que aquí el que comencem és la festa major de Llager. Aquí estem de festa major. A partir d'aquest divendres arrenca...
1: El titular que em posa aquí és festa major del Vendrell, llavors...
0: Ah, ostres, doncs mira, m'he equivocat.
1: Val, no, cap problema.
0: Culpa meva. Aclarit,
1: doncs parlem de la festa major de Llager.
0: De Llager, sí, val. Perdona. Culpa meva.
1: O a vegades el mateix corrector ens fa aquestes males passades,
0: mira,
1: eh?
0: Una mala jugada ha sigut això del titular. Mireu, aquí normalment a Sant Jaume dels Domenys tenim molts nuclis de població, és el que us explico sempre, i per tant tenim moltíssimes festes majors, i a l'octubre acabem amb la festa major de Llager, que mira, la coincidència pot ser que són els mateixos dies de fira del Vendrell que dura la festa major de Llager, perquè començarà aquest divendres dia 9 amb un pregó a càrrec dels teixidors de Llager, i s'allargarà en aquest cas fins al dilluns dia 12, aprofitant que és festa, doncs ho han volgut allargar aquests 4 dies, amb tota una pila d'actes musicals, culturals, sopars i dinars populars, concerts vermuts. Per tant, jo us convido a tots i a totes a participar d'aquesta festa major de Llager, que és la darrera festa major del municipi de Sant Jaume dels Domenys. I estem molt entretinguts perquè durant tot l'estiu tenim moltes festes majors, una darrere l'altra, i encara a l'octubre podem aprofitar per viure aquesta festa major de Llager.
1: Doncs coincidint amb la Fira de Santa Teresa, esperem que no eclipsi, no?, la festa major de Llager, en aquest cas, que és el que ens volies parlar.
0: No, no crec.
1: No té per què. Molt bé, doncs un cop al mes, aquesta temporada també en el Calafell Matí, comptarem amb la col·laboració, amb aquestes notícies que ens explica la directora de l'emissora municipal de Sant Jaume dels Domenys, és la Laia Batlle de Domenys Ràdio. Laia, moltes gràcies, com sempre, un plaer també escoltar-te i que ens expliquis aquesta actualitat també aquí a Calafell Ràdio. Una abraçada molt forta i fins la propera.
0: Una abraçada, Ferran, i disculpeu el tema de la connexió, i res, esperant doncs aquí un mes poder tornar a parlar amb tu.
1: Cuida't molt, una abraçada, bona feina, gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé, adéu.
1: Adéu.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, els millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vine a Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Segons arribem al punt de 11:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia amb titulars. L'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera. Endavant, Mireia, molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia. La Generalitat autoritza l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. El nou centre impulsat per l'Ajuntament tindrà una capacitat màxima simultània de 215 alumnes. Del 9 a l'11 d'octubre se celebren les Jornades Europees de Patrimoni a tot el país, amb activitats gratuïtes i tallers, com cada any, i Calafell hi forma part. Calafell tornarà a acollir aquest dissabte una nova jornada dedicada a la reutilització i als productes de segona mà al Centre Cívic Can Perotet. El Vendrell amplia el Carnaval amb una nova rua com a Ruga i els nuclis marítims. La nova desfilada se celebrarà diumenge a la tarda i se sumarà la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. El Vendrell recupera el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. El servei circula de dilluns a divendres amb una freqüència de 30 minuts i 3 parades, al tanatori, a l'estació d'autobusos i a l'hospital. Troben un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell. El propietari del turisme constava com a desaparegut des del mes d'agost. Sitges presenta un nou sistema d'intel·ligència turística per millorar la gestió del turisme. La plataforma integra dades de diferents fonts sobre l'activitat turística i en posa una part a disposició de la ciutadania. Un estudi detecta l'Alzheimer a la sang uns 20 anys abans dels símptomes en persones amb síndrome de Down. L'alteració de la proteïna apareix abans que la d'altres biomarcadors sanguinis d'aquesta malaltia. I Tarragona registra una forta caiguda del rendiment del vi per l'augment de les temperatures. Se situa la demarcació tarragonina entre els territoris vitivinícoles més afectats per l'escalfament registrat durant l'última dècada.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Doncs vinga, en un moment, el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. Abans li posem música a la sintonia de Calafell Ràdio. Viatgem fins al 1984 per recuperar una de les cançons, uns dels hits que ens feien ballar aquell any. Cançons que formen part de la història ja. You are my heart, you are my soul. La cançó de Mother Talking. Moment de marxar, com dèiem, fins al 1984, amb aquesta cançó del duet alemany format pel Thomas Anders i el Dieter Bohlen. Un èxit internacional que recuperem i que va ser tot un número 1 amb els Mother Talking.

0: Informàtics.
1: Ara també al Calafell Matí.
2: Doncs vinga, 10 i 35 minuts. Som a dijous, dia 8 d'octubre de 2026. Els dijous mirem enrere a través del retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana per parlar de fets, esdeveniments, de personatges que també estan vinculats a la història de Calafell, del nostre municipi. Avui en Joan el tenim molt ocupat, no ha pogut venir a la ràdio. Què fem quan això passa? Doncs també mirem enrere. Fa un any exactament ens acompanyava aquí, a la ràdio, al retrovisor, amb el Joan, i també parlant del nostre patrimoni, recuperem aquest espai de fa un anyet enrere. Sintonia de l'espai al retrovisor. Els dijous aquesta temporada, a partir de 11:15, no fem matinar tant. En Joan Santacana, l'historiador calafellenc, que és responsable d'aquest espai i que ja el tenim aquí, barallant-se amb els papers. A veure, molt bon dia, Joan.
3: Molt bon dia.
2: Què tal?
3: Això està molt bé, això, de poder aixecar una mica més tard.
2: Sí. Bueno, mai t'ho hem obligat a matinar. Tu ja venies a les 10, que és bona hora.
3: Bueno, però, bueno, les 10 és bona hora, però és millor aquesta.
2: Què et passa amb els papers?
3: És que avui porto moltes coses.
2: Sí, no ho veig, però Déu-n'hi-do, sí, però quin taco de paper.
3: No pateixis.
2: No, t'ho dic perquè l'espai ha de durar 15 minuts, no 15 hores.
3: No pateixis.
2: És broma.
3: És que, aviam, des de l'Institut d'Estudis Penedesencs van fer una crida, sí, a tots els ajuntaments i pobles del Penedès, de l'Alt i del Baix, per fer un inventari de tot aquell patrimoni cultural que ha desaparegut o que està en perill de desaparèixer. Aquest inventari a Calafell el van demanar que el féssim els Amics del Patrimoni, i doncs em van assignar a mi.
2: Ah, molt bé.
3: I aleshores, m'ha semblat que era interessant parlar-ne, perquè normalment parlem d'un edifici, però no parlem del conjunt. No?
2: Del conjunt, eh? Doncs vinga, per on començarem, parlant d'aquest patrimoni? Bueno, pel que queda o pel que hem perdut ja?
3: Bueno, el desaparegut, que no hi ha res a fer,
2: sí,
3: doncs només l'anomenarem.
2: Uh-huh.
3: I, clar, hauríem de començar, i això n'hem parlat altres vegades, per segur. Segur hi havia un important nucli medieval, que incluïa un castell amb torre, dos masos, un d'ells molt interessant, perquè era d'un dels millors arquitectes catalans del barroc, i tot això va desaparèixer. Sí, segur és un cas lamentable. Després ja hem de parlar de patrimoni rural, masos. Per exemple, on hi ha ara un camp de golf de la Graiera, que crec que no funciona, però que està tancat, hi havia un altre conjunt rural, un mas dels més antics de Calafell, del segle XIV, i que també va ser destruït sense que en quedi memòria. Res, no n'ha quedat res. Es va salvar un arc que està incorporat a la plaça de Catalunya del Poble, on hi ha la font. Uh-huh. La font aquella té un arc que és una mena de... En fi, un element salvat de la masia aquesta de la Graiera, no? Després ja hi ha el Mas de la Mel, que és aquí on estem.
2: Uh-huh.
3: La masia del Mas de la Mel era un mas important, no? És un mas de transhumància, i d'aquest mas n'han quedat tres parets. No, també va desaparèixer absolutament.
2: Quan dius que han quedat tres parets, aquestes parets es conserven? O...
3: Sí, al mig del bosc, i estan davant d'un centre escolar actual. Però, bueno, diem-ne... No queda res del mas. Tres parets que són del corral i hi ha restes d'una bassa. Pensa que tots el poblament del país fins a entrar del segle XX, sobretot eren masos agraris, i alguns d'ells tenien un gran interès, no només com a arquitectura rural, sinó arquitectònicament parlant, és a dir, com és el cas de Segur.
2: Clar, algú pensarà, això eren cases antigues que amb el temps s'han deteriorat i han d'anar fora, però volia preguntar pel seu valor arquitectònic,
3: sí,
2: no?
3: Sí, aviam, qualsevol d'aquests masos era més antic que qualsevol de les construccions que avui hi ha als Estats Units o a l'Amèrica Llatina. Només dir això, no? És a dir, de totes les construccions que puguis veure en el món americà, excepte les que són aborígens, no? Que n'hi havia poques, en fi, hi ha excepcions, però tot això era més modern, per tant, es tracta de construccions antigues. Però, per exemple, Fray Josep de la Concepció, que és el que fa, és l'arquitecte que dissenya un dels dos masos de Segur, no? És un dels grans tracistes, els grans arquitectes del barroc, i té a Catalunya tres o quatre grans obres avui que són declarades Monument Nacional. Per tant, aquest mas, si no hagués desaparegut, probablement hauria tingut la mateixa categoria. I no hi és, no? I no cal dir el conjunt medieval que hi havia, és a dir, diguem-ne, a Calafell hi havia dos conjunts medievals, el castell i Segur. I de Segur només ha quedat una ermita. Vull dir que això indica l'abast de les destruccions. Hi ha un últim, bueno, un altre edifici interessant que va desaparèixer, que és la rectoria de Calafell. La rectoria era també una construcció amb una gran galeria, obra barroca, també del segle XVII, enorme, i va ser destruït, on avui hi ha un conjunt de cases entorn d'una plaça que li diuen la plaça Major. Bé, és un nom modern, no? Pues aquesta rectoria també va desaparèixer víctima d'aquestes construccions, no? I encara tinc una altra que crec que s'ha d'esmentar, que és la Torre de la Talaia. Això ho tenim aquí al damunt, a la serralada, que sí, des de la Torre de la Talaia et podrien veure ara i tirar pedres al taulat, gairebé. Bueno, és una torre construïda per vigilància de la pirateria de costes, és una torre del segle XV. Aquesta no l'han fet caure els brètols, sinó els agents meteorològics, el temps, no? D'aquesta torre en queda la base, queda un metro. Era una torre alta, en pisos, i es tractava d'una torre per alertar la població de l'entrada de
2: pirateria.
3: De pirateria, bàsicament algeriana, nord-africana. Bé, doncs aquesta torre que es comunicava, tenia amb senyals, es podia comunicar amb Montpeó, amb el poble de Calafell, amb el castell, amb Cunit, etcètera, etcètera, doncs també va desaparèixer, no? I aquestes, hi ha una escola de Calafell que les criatures han intentat, amb els mestres, cuidar-se'n, i mantenir-la neta i tal. Ho aconsegueixen a mitges, però bé, és un bon intent.
2: És un primer pas.
3: És un primer pas. I què em queda? Pues, bé, em queda una cosa molt interessant que ha desaparegut pràcticament del tot, que són les botigues dels pescadors. O sigui, això, encara hi ha fotografies de tot al davant del mar. Eren casetes petites i algun xalet. Xalet construït als anys 20. De tota aquesta llarga platja que va entre Coma-ruga i Calafell, Sant Salvador s'ha lliurat, És a dir, quan avui tu et passeges per Sant Salvador, aquell passeig és una meravella. En canvi, el front marítim de Calafell-Platja és una sèrie de badocs de ciment sense gaire gràcia. Amb algunes notables excepcions, no tenen gaire gràcia. És a dir, Calafell va sucumbir a l'especulació, destruint el seu patrimoni pescador de la primera línia de mar. Com deien Carles Barral, s'ho van vendre a grapats de calderilla. I d'aquí queden dos botigues, que havien, bueno, que era, una havia estat de la família Barral, l'altra és la que hi ha al costat, i la casa Barral, que encara que molt alterada, no deixa de ser una botiga. Això és el que queda de tot l'enorme patrimoni mariner. Ja no dic les barques, ja no dic...
2: Sí, tot ha desaparegut amb el temps, clar.
3: Bé, doncs de tot això només en tenim ja descripcions i fotografies en blanc i negre.
2: I ara parlem del que tenim i que hem de preservar i conservar.
3: ara què és el que tenim? Mira, t'estalviaré parlar de Montpeó, perquè em vam parlar i vam dedicar-hi
2: sí,
3: un programa.
2: Sí, sí, exacte.
3: No? Montpeó és un establiment medieval. Mm. Hi ha 5 o 6 grans cases amb arcs, és semblant a Beuda de la Creiera, però tal vegada més important. Montpeó està desapareixent. Està desapareixent sí, per la vegetació i sobretot per les bretolades. No sembla que hi hagi cap intent seriós de conservació. Per no saber, no sabem massa bé ni de qui és. I incomprensiblement costa molt de saber-ho. Per tant, Montpeó per mi és una llaga que hi ha a Calafell, que algun dia, quan hagi desaparegut del tot, lamentarem, perquè diem, oh, teníem un establiment, un lloc interessantíssim.
2: Però sempre ens en pararim quan ja és tard, no posem remei.
3: Sí, però malgrat que tots aquests, tot el que ara diré, està protegit per la llei.
2: Vaja.
3: Sí, clar, tot està declarat bé d'interès local, per tant, forma part d'un catàleg, un catàleg protegit. Però, bueno, els catàlegs, si no hi ha a darrere accions, no serveixen per res. Per tant, bueno, no parlem de Montpeó, perquè ja dic que en vam parlar. I un altre mas que, malauradament, m'han fet malbé els últims temps, és el Mas de l'Espasa. Del Mas de l'Espasa, que està en el camí, la carretera que va cap a Montpeó, no? És un mas que havia tingut molta importància perquè antigament se'n deia el Mas del Cap de la Guerra, perquè era un mas fortificat, tenia una espasa al dintell de la porta, no? I protegia la zona del camí que anava entre la costa i l'interior del Penedès. Sabem que aquí, en aquest mas, hi havia un escamot de cavalleria i era per tallar el pas, sobretot quan hi havia atacs de pirates. Però bé, podia servir per controlar l'interior. Aquest mas va començar la seva destrucció per algú que va arrencar l'espasa, la pedra del dintell de la porta, la clau de volta, vull dir. Arrencat això, va caure tota la portalada. Després va anar caient de mica en mica i ara, darrerament, els darrers anys, s'ha fet una intervenció brutal, destruint absolutament la façana, i jo crec que ja no queda gran cosa. Malgrat tot, ara s'han aturat les obres i està... suposo que s'han aturat, però ja deu haver poc remei. Però bé, no deixa de ser, insisteixo, un mas importantíssim, no? que s'hauria d'haver preservat. El segon element que està en greu perill és una torre feta de tàpia piramidal que se'n diu Torre del Casalot de Viola. És una torre de vigilància. No tenim cronologia exacta, però totes les sospites ens porten a pensar que és una torre d'època califal, és a dir, islàmica. No tenim a aquesta part del país gaires restes islàmics coneguts. Aquesta torre va ser convertida en masia en el segle XVII. En el XVIII li van afegir un cub de raig, però tota la torre que té, més bé, és una tanca enorme, tot fet amb tàpies i amb terra premsada, no amb terra apretada, com treballava el món islàmic, els berèbers, no? Doncs és l'única resta que ens en queda. En aquest cas, no ha estat ni tan sols investigada. És a dir, no s'ha fet... Hi ha una planimetria que vàrem fer amb en Josep Garriga, doncs, als anys 60 i algo, però, bueno, és molt bàsica i eren simplement per veure la forma que tenia i no hi ha res més. És un cas lamentable. Està ple de sageteres, perquè per
2: el mòbil sonant.
3: Sí, nois. Em semblava que l'havia pagat, però no l'havia pagat.
2: Doncs, evidentment, no està així, no passa res.
3: No l'havia pagat, sí, no passa res, passa que mira. Bueno, seguim. Deia la Torre del Viola, doncs, com un dels casos fragants. Després hi ha una altra, que aquesta potser se salvarà, que és Cal Rion. Això està al poble, i està al carrer principal. És una casa pairal. Aquesta casa pairal, l'Ajuntament té previst fer-hi una escola de música. I, per tant, és possible que... de fet, és propietat municipal, ja. És una casa no molt antiga, deu ser del segle XVI, i sobretot el que avui es veu en gran part és del XVIII, però és, aviam, una casa pairal és diferent d'una masia. Una masia hi viuen pagesos. Una casa pairal és una casa d'una gran família que justament no es dedicava només a l'agricultura, tenien terres, però sobretot es dedicava al comerç. És una incipient burgesia rural, no? Aquesta casa és molt interessant i esperem que es pugui salvar. I després...
2: De fet, aquí és on va l'escola de música.
3: Sí.
2: Escola Municipal de Música.
3: Sí, però com que fa tant temps que se'n parla...
2: Se'n parla i el projecte ha estat aturat, doncs, perquè...
3: L'han aturat perquè hi ha hagut impugnacions i hi ha hagut problemes, per tant, aquesta escola de música s'ha tardat molt i pensem que tot el temps que... És a dir, tot aquest temps, que són anys, la casa s'ha anat deteriorant.
2: Sí,
3: perquè
2: evidentment.
3: La casa aquesta té... no només és important el continent, sinó era important el contingut. I em temo que el contingut està molt malmès.
2: Ja està malmès. Ens queden dos minutets.
3: Sí, bueno, sí, ja ho farem, ja ho liquidarem. Bueno, la pedra seca.
2: Pedra seca, sí.
3: 38 construccions de pedra seca hi havia en l'últim inventari que es va fer. Ara ja no sé quantes en queda. Perquè malgrat que està declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, no hi ha aquí, que jo sàpiga, ningú que es preocupi per la seva conservació.
2: Bueno, amics del patrimoni, heu fet sortides...
3: Sí, sí, hem fet alguna sortida, però bueno, però s'hauria d'actualitzar aquest inventari i veure què queda i sobretot notificar, fer palès als propietaris, ja qui sigui, que això és patrimoni de la humanitat, que està catalogat i que la seva destrucció pot ser multat amb multes que no són poca cosa, perquè destruir un element patrimonial quan està catalogat i ets conscient que el destrueixes pot ser fotut. Bé, ens queda per parlar del patrimoni de la Guerra Civil. Aquí molt a prop on estem, fixa-t'hi, estàs en un lloc que ha tingut moltes coses, hi havia les trinxeres, fortificacions de guerra. Aquestes fortificacions de guerra incluïen unes plataformes artillades amb artilleria de costa per protegir la platja de Calafell de possibles desembarcs. La República tenia por de que es fessin desembarcs marítims. De fet, se'n va fer una Vinaròs. Però tenien por i llavors ho van fortificar. Van fer búnquers i tal. Els búnquers van desaparèixer tots. Les plataformes artillades van desaparèixer, però saps què es conserva?
2: Què es conserva?
3: Doncs el que era les casernes dels soldats. I les cuines. Perquè estan a l'altra banda de la muntanya. I això es conserva.
2: Encara hi són,
3: Si la vegetació no ho fa molt bé, això encara hi és. Que jo sàpiga, això no ha estat declarat encara bé d'interès local, no? I bueno, crec que com a patrimoni en perill ja no tenim res més. Així és, gros.
2: Quina seria la finalitat d'aquest inventari del que queda i del que va ja desaparèixer?
3: Bueno, la finalitat, en primer lloc, és documentar-ho bé, perquè això és previ, no? Saber què hi ha. I en segon lloc és instar ja els organismes corresponents, en aquest cas el Departament de Cultura, que es posi les piles, no? És a dir, que d'una punyetera vegada la protecció del patrimoni sigui eficaç i, sobretot, i obligar els ajuntaments a complir amb les seves obligacions, que són de protegir aquest patrimoni, no? Per tant, l'inventari va més enllà d'un simple inventari. És a dir, nosaltres el que pretenem és que cadascú compleixi amb les seves obligacions, no? En primer lloc, insisteixo, el Departament de Cultura, que és qui fa les declaracions, no? I qui té la capacitat, perquè té inspeccions tècniques, i per tant pot anar i ho pot revisar, no? És intolerable que ningú revise mai I va desapareixent, i un cop ha desaparegut, sí, clar, pots posar una multa, però
2: sí,
3: ja no
2: però
3: hi
2: ja
3: és.
2: Ja s'ha perdut.
3: Ja no exacte. Hi és, ja. Sí, és aquesta multa no, ja no hi és. En fi, aquesta és la intenció, i per això avui he portat aquest document tan llarg que t'estalvio llegir, però que és la descripció d'aquest inventari.
2: Doncs déu-n'hi-do, molts papers per explicar-nos doncs, el patrimoni, el que ja ha desaparegut i el que encara ens queda aquí i hi podem evitar
3: I
2: que acabi desapareixent.
3: I encara, perdona, però encara hauríem de parlar d'un altre patrimoni que jo no hi he esmentat, que és el patrimoni immaterial, del qual el més important el tenim preservat de moment, que és el del vot salvavides. Aquest és un patrimoni immaterial que, si et sembla, ho deixem per un altre dia.
2: Per un altre dia, ara no tenim més temps ja. Joan Santacana, l'historiador que la falla al capdavant d'aquest espai, el retrovisor. Gràcies, Joan.
3: Molt bé, a
2: que
3: tu.
2: Que vagi bé. Fins la propera. Adéu-siau.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boqué. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
4: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
5: Primera llista amb Marc Clapés.
4: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: Doncs vinga, en un minut arribem a les 11, com sempre a aquesta hora, moment del temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: I per fi, avui ja veiem el sol des de pràcticament primera hora. N'hi havia força presència de núvols a primera hora, però no sé si s'han anat desfent.
6: Sí, hem començat molts núvols a primera hora, però també el sol al final el vam acabar veient molt ahir. En canvi, ahir la temperatura es va disparar moltíssim. Comptàvem una previsió de 23 i vam quedar curts. Vam tenir una màxima per sobre dels 26, amb un aire rescalfat que va fer pujar molt la temperatura. Avui no pujarà tant, I hem d'esperar que el temps d'avui doncs, sigui estable. Sí que teníem aquests núvols inicials que deies a primera hora, que estan acabant de marxar, i quedarà una resta de matí, migdia i fins a mitja tarda, com a molt, amb el cel clar o poc ennuvolat. Després, a partir de mitja tarda, esperem que els núvols augmentin. També ho esperàvem ahir, i també donàvem la possibilitat d'algunes pluges ahir a la tarda que no es van produir, i fins i tot hi havia encara una situació d'avisos. Avui hem d'esperar que es pot ennuvolar el cel a partir de mitja tarda i fins i tot esperem algunes pluges, però seran febles i en conjunt, doncs, restringides entre el vespre i primera hora de la nit. No durarien gaire més i serien molt discretes comparat amb tota l'aigua que ens ha anat caient en la darrera setmana llarga. A banda d'això, la temperatura, com dèiem, ha fins i tot pujat una mica respecte a la d'ahir. Hem tingut una mínima entre 18 i 19 i, en canvi, la màxima esperem que no pugi tant com ahir, estigui al voltant dels 23 o, com a molt, s'acosti als 24, amb una humitat que serà més baixa i amb vents febles a mestral la major part del dia, i en una miqueta ponent a la tarda i fent que la mar hi hagi marejó, la mar és de maró al final del dia. Per demà esperem un temps doncs, molt estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí, ja s'hauran allunyat els núvols que poden deixar les pluges a primera hora de la nit, i demà parlarem d'un cel clar al matí, migdia i primera hora de la tarda, i amb algun núvolet poc destacable durant la tarda, i amb unes temperatures que baixaran més. Demà contem tenir una temperatura mínima que se situï al voltant dels 11 o 12 graus, serà la primera temperatura clarament de tardor que tindrem a primera hora del matí. Demà compte doncs, els que sortim d'hora de casa que almenys una manigueta l'hauran de portar, i després al centre del dia fins a la temperatura encara, tot i la presència del sol, pot quedar una miqueta més baixa perquè ens entrarà una massa més d'aire més freda i estarà al voltant la màxima dels 21 o 22 graus amb una humitat força baixa, amb vents de mestral febles al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi una mica de maró al matí, baixant a marejol durant la tarda i de cara al cap de setmana, temps en conjunt estable, amb més sol que núvols i amb unes temperatures fresques, normalitzades, de tardor.
2: Doncs aquesta és la previsió, amb temperatures més fresques i bon temps de cara al cap de setmana. Demà ja farem la crònica més afinada de cara als 3 dies, que tenim cap de setmana llarg.
6: Així ho farem, doncs. Fins demà, que vagi molt bé.
2: Gràcies, Josep. Fins demà. Molt bon dia. Doncs vinga, 11 i 2 minuts. En un moment, Antics Oficis, amb el Jaume de Vargas. Abans, arriba l'Aitana. Qui no coneix aquesta cançó? Superestrella.

0: temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Doncs tenim sonant ja la sintonia d'aquest espai que vàrem engegar fa dues setmanes. Els dijous, a partir de les 11 del matí, parlem d'antics oficis. Ho fem amb el Jaume de Vargas, que ja ens acompanya aquí en directe a la ràdio. Jaume, molt bon dia.
2: Hola i bona hora. Com anem?
1: Doncs això dic jo molt bé. Què tal?
2: També molt bé, gràcies a Déu.
1: Com et vas sentir ara fa dues setmanes a l'estrena d'aquest espai?
2: Bé, em va fer il·lusió poder col·laborar amb tots vosaltres. Això d'impacte, aquests nous estudis que teniu aquí, jo us havia visitat a dalt a Calafell i al poble.
1: És veritat.
2: I res, i aquí realment és un luxe poder col·laborar amb aquest ambient tan fantàstic que teniu aquí.
1: Gràcies, Jaume. El plaer és nostre de que ens puguis acompanyar amb aquesta estoneta, com vàrem fer ja, com dèiem, fa dues setmanes. Vam parlar de la gent que fabricava, que feia paraigües. Exacte. Avui de què parlarem, Jaume?
2: Mira, avui canviarem de tema i parlarem de coses que ens han servit i ens serveixen encara per escriure. Uh-huh. Perquè escriure és un... Aviam, quan veiem un escrit, i tenim tres aspectes. El primer és el suport on està escrit. Els materials que s'han fet servir per escriure han estat molt diferents al llarg dels segles. Des de que escrivien sobre taules d'argila, després sobre pedra, sobre papir, sobre pergamí, taules amb cera, amb una làmina de cera, fins i tot sobre plom, uh-huh, fins que va arribar el paper. Després hi ha una altra variable, és el que hi hem imprès en aquest paper.
1: Digues. No, anava a dir-te que primer hauríem de començar, doncs, això, parlant d'aquests suports que, sí, que hi ha en tot escrit.
2: Exacte. Però després també cal valorar el que hi ha imprès en aquest paper. I, finalment, amb l'estri que hem fet l'escrit aquest. Tal com deia fins ara, hem parlat, han estat molt diferents els sistemes que han servit per introduir el text. El més antic que coneixem era el papir. El papir va néixer en el Nil. Allà creixia una planta que en deia Saliperus papyrus. El nom és curiós, també. Mm. Però, bueno, ho coneixem pel papir. Tenia múltiples aplicacions. Ara bé, la principal era com a suport de l'escriptura. S'utilitzava la part central de la planta, que es tallava en fines làmines i un cop totes unides formaven uns rotllos que eren ideals per poder escriure. Aquestes làmines van estar exportades arreu del Mediterrani, malgrat ser que es considerava un article de luxe. Però vet aquí que arriba el segle III i IV i comença a aparèixer un nou suport per a l'escriptura, i es tracta del pergamí. A diferència del papir, el seu origen no és vegetal, és origen de la pell dels animals, que la tractaven i la curtien. Però l'aparició del pergamí va aconseguir un progrés important. Això, aquest pergamí, permetia apilar fulles, lligar-les, i vet aquí que això va donar origen als còdexs, que van ser, de fet, els precursors dels llibres. Mm-hmm. Al cap dels anys va arribar el paper, que el seu origen era xinès. Malgrat que va ser un invent dels àrabs, van ser els que ho van popularitzar arreu del món, però va ser un procés molt lent per arribar arreu.
1: Uh-huh. També parlaves, explicaves del que hi havia imprès, que també és important parlar-ne.
2: Exacte. El segon aspecte de tot escrit és la disposició del text. Mira, nosaltres sempre quan comencem a escriure comencem per l'esquerra, amb la ratlla horitzontal, anem escrivint fins que arribem, uh-huh, al final. Llavors baixem a la següent línia, tornem a començar per l'esquerra i anem avançant. Però no tothom ho fa així. Mira, els àrabs i els hebreus ho fan a l'inrevés. Comencen a escriure per la dreta i se'n van cap a l'esquerra.
1: Correcte.
2: I els xinesos comencen a escriure verticalment, és a dir, de dalt a baix, i també de la dreta del full cap a l'esquerra. Realment, el món no es pot posar d'acord, perquè ni per escriure ens posem d'acord, escolta.
1: Exacte. I pel que fa als estris per escriure, què ens has de dir, Jaume?
2: Sí, mira, aquesta tercera particularitat són els instruments o les eines que hem fet servir al llarg de la història per escriure. Quan els grecs i els romans escrivien en aquells blocs de pedra, evidentment ho feien amb punxons i amb escarpes. D'altra banda, hi havia un altre element que s'anomenava el calam, que de fet no deixava de ser que era una canya de bambú. També nosaltres la coneixem com a canya de Sant Joan. Aquesta canya, si la tallaves fent punxa, servia per escriure sobre la cera o l'argila, però si la mullaves en tinta,

0: Un més gran, ja ho recordarem, a l'hora que anàvem a col·legi, que el fèiem servir.
1: Ah.
0: El plomí era una peça metàl·lica acanalada i acabant en punta, que se sucava en el tinter i retenia un mínim de tinta per poder escriure. El gruix de la punta del plomí podia variar segons el tipus de lletra que es volia fer servir. Aquest sistema d'escriptura tenia els seus inconvenients, eh? Un era que el plomí no podia caure a terra, perquè el més probable és que si queia es despuntava i calia posar-ne un de nou. L'altre era més espectacular. Si no tenies prou desenvolupada l'habilitat d'escriure, les taques que es podien fer sobre un paper eren històriques. Els cabrejos que havíem agafat molts estudiants quan estaves escrivint i a mig escriure estaves passant els deures a net, que se'n deia. Primer el feies amb llapis, després amb tinta, i estaves a mig fer i pataplaf, la gran taca de tinta.
1: Déu-n'hi-do, quina feinada.
0: Sí, una feinada. Bueno, un complement per evitar aquest problema quan acabaves d'escriure era el paper secant. El paper secant era una làmina d'un paper porós que el posaves a sobre de l'escrit, però amb molta precaució, perquè no havia de ser que caigués completament recte i que no es bellugués.
1: Clar, si no, el bellugaves, aquella tinta també es movia.
0: Les lletres d'aquelles quedaven difuminades i era un munt d'això. Fins i tot hi havia un aparatet que feia una mitja corba que portava un paper secant i el posaves de dalt a baix i també assecava la tinta que s'havia escrit sobre el paper. Però abans d'arribar als ordinadors i a les impressores que coneixem tots ara, va haver-hi un èstric que eren màquines d'escriure.
1: Home, i tant.
0: I tant, però com eren aquelles màquines d'escriure?
1: Clar, al llarg de la història hi ha hagut de molts tipus, Jo potser vaig agafar l'última generació d'aquelles màquines d'escriure abans dels ordinadors, però clar, n'hi ha hagut de molts tipus.
0: Tenien una complexitat molt evident, eh?
1: Sí.
0: Les més antigues recordo que eren de color negre i tenien un teclat al davant amb totes les lletres i els números. El paper que s'hi posava tenia la mida d'un foli, i si l'introduïes a la màquina, girant uns corrons que hi havia a la part superior de l'aparato. Posteriorment, estèticament van millorar. Va aparèixer una marca que era l'Olivetti. L'Olivetti ja tenien una capsa, uns embolcalls de colors, hi havia la pluma 22, que era també molt popular, i al costat de la màquina d'escriure tampoc hi podia faltar el paper carbó, que va ser imprescindible per fer còpies, que es posava entre el paper que escrivies i el que feies de còpia, entremig s'hi posava el que se'n deia el paper carbó. Però un altre element molt important eren els anomenats típex. Aquests típex eren uns papers, eren com una goma, de fet. Si et havies equivocat amb una lletra, la posaves el típex sobre la lletra, clicaves i això esborrava la lletra que volies canviar. També cal considerar que perquè quedés el text imprès feien falta unes cintes que es portaven tinta, que és la que al picar la tecla de la lletra en la cinta imprimia en el paper. Aviam, i després aquestes cintes originàriament eren de seda i d'un sol color. Posteriorment es van fer de dos colors.
1: En vermell i en negre, les recordo.
0: En vermell i negre. Tenien una tecla que podies canviar el color que t'interessava fer.
1: Jo que a vegades he repassat la història de la ràdio, recordo un anunci, no era de la meva època, jo vaig ser posterior, però hi havia un anunci de Ràdio Barcelona que deia Cintes Còrex.
0: Sí, senyor, era una de les marques.
1: Era una de les marques famoses. I ara parlaves d'aquesta cinta i m'ha vingut a la memòria i et dic, no, potser no era jo de l'època, però això, repassant la història de la ràdio...
0: Encara, tu, eh?
1: No tant. Però sí que és veritat que recordo aquest anunci de les cintes de tinta Còrex.
0: Em sembla recordar que l'empresa aquesta estava al carrer Sardenya de Barcelona. No em voldria enganyar.
1: Imagina't
0: que estaven al carrer Sardenya, eh?
1: Clar, ara que parlaves de les plomes i d'aquests estris per escriure, hi han hagut persones amb autèntica habilitat, per fer aquelles lletres tan elaborades, tan retorçades i perfectes alhora, tan visuals.
0: Exacte, tinc tota la raó. Sí, es tractava dels calígrafs, que de fet eren uns artistes de l'escriptura. encara utilitzen aquestes plomes que
1: encara,
0: comentàvem,
1: eh? Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, és una habilitat.

0: capacitat increïble la que tenen aquesta gent. I seria oportú també parlar una mica de la cal·ligrafia, que és l'art d'escriure amb lletres artístiques, que és el tipus de lletra que feien els cal·lígrafs. I ho feien en diferents estils. La història de les lletres aquestes ha anat variant. La cal·ligrafia occidental o llatina que van crear els romans constava únicament de les que nosaltres coneixem com majúscules. Aquests escrits eren per fer les majúscules d'un escrit, però també hi havia les minúscules, que les coneixem ara com a les itàliques o cursives. Les plumes de plomí van començar a ser, en els anys, van anar sent substituïdes, però no pels cal·lígrafs, sinó per la gent normal, per les conegudes estilogràfiques. Tenien un avantatge important, perquè portaven el dipòsit de tinta incorporat, i quan no s'utilitzava el plomí per evitar caigudes i que es fes malbé, portaven un tap que es tapaven. Actualment poques persones fan servir les estilogràfiques. De fet, ara s'han tornat com un article de prestigi, també com a regal. Mm. Ara bé, tots aquests estris han quedat superats pràcticament pel que és el bolígraf. Mira, curiosament, jo no sé, jo quan anava a l'escola havíem de fer els escrits primer en brut, tal com et deia abans, amb llàpids. Posteriorment havien de passar amb net i ho fèiem amb la plomilla. Però no sé per quina raó, aquells moments començaven a aparèixer els bolígrafs i els mestres no ens deixaven escriure amb bolígraf. Ignoro la raó. He intentat averiguar-la i encara no l'he averiguat.
1: Doncs, mira, justament fa poc pensava últimament amb l'utilització de la tecnologia, dels ordinadors. Tinc bolígraf i escric poqueta cosa, a mà. Vull dir, cada vegada, amb els suports tecnològics que tenim, cada vegada utilitzem menys el bolígraf i la manera d'escriure com ho fèiem tota la vida. Parlem també de la tinta. Ara parlàvem dels estris, però també de la tinta, important parlar-ne.
0: Així és. Mira, tots aquests estris d'escriptura tenen una cosa en comú, que és la tinta. Que aquesta està feta de pigments obtinguts dels metalls. La més coneguda, o més antiga, vaja, era la tinta xinesa. Venia envasada amb unes ampolletes de vidre, generalment eren de forma quadrada, i n'hi havia diferents colors, i era per fer treballs ja molt refinats, molt, molt concrets. A les escoles, els tinters, a les taules, eren unes cassoletes que es posaven en un forat rodó sobre el pupitre, però es posaven en un forat perquè no s'aboquessin. I parlant de l'escola, us voldria també recordar una tinta que havia fet servir alguna vegada, que n'hi deien la tinta invisible. En vez d'escriure amb la plomilla amb tinta, ho feies amb suc de llimona. Aparentment, un cop havies escrit, no es veia res. Però si aquest escrit l'apropaves amb un punt de calor, com podia ser una espelma o fins i tot amb una bombeta, el text ressuscitava, diguem-ne, apareixia. O sigui que són coses que amb els anys han desaparegut, almenys jo no conec cap criatura avui en dia que li expliquis això i sàpiga pas del que li parlem.
1: Així enviàvem potser la canalla, aquests missatges, jugàvem amb enviar missatges ocults.
0: Ho havies aconseguit.
1: Exacte, em sona, mira que és llunyà aquest record, sí, molt. Alguna cosa em sona a mi ara d'aquesta manera d'escriure missatges ocults. I com no, també podríem parlar dels llapisos, que han estat importants al llarg de la història, però esperem que també es mantingui també en el futur, no, Jaume?
0: Oh, i tant. Mira, aquesta història dels llapisos ve de molt lluny, Ja a l'any 1795, un senyor anomenat Nicolas Jacques Conté va descobrir que barrejant grafit amb argila obtenia un producte excel·lent per poder escriure sobre el paper, clar. I, a més, segons les proporcions en què barrejava els dos components, i un cop cuit aconseguia diferents graus de duresa de la mina, cosa que donava una gran versatilitat al producte quan coneixem com a mina de llàpids, perquè aquesta mina, si és més dura o més tova, facilita el treball de la gent que fa dibuixos. De totes maneres, abans del senyor Conte, ja es feia servir, però la mina era de grafit pur i no era fàcil d'aconseguir-ne, perquè era una cosa molt complicada. La mina, com tots sabeu, porta un embolcall de fusta, generalment de cedre, i pot ser els llapisos, aquests que són rodonets o tenen una forma hexagonal. Malgrat tot, també hi havia uns llapisos que eren metàl·lics, que l'únic que hi posaves era la mina de llàpids. I anaves apretant i anava sortint la mina quan et feia falta.
1: Jaume, parles en passat, vull confiar que encara això es fa, entenc.
0: Entenc que sí, El llapis, evidentment, a la llibreria encara en trobem.
1: Sí, però vull dir, sobretot aquests que posen només la mina...
0: La mina,
1: i a mesura que tu vas gastant-la, doncs la pots anar extraient...
0: Vull
1: i la pots...
0: suposar que sí,
1: Espero que sí. Jo no n'he comprat últimament perquè fa temps que no em faig servir, però esperem que encara es facin servir
0: esperem,
1: i es fabriquin, sí.
0: Ai, mira, i els llapis tenen una altra virtut, que es pot esborrar. O sigui,
1: sí.
0: Quan t'equivoques, agafes una cosa que es diu goma... Mm. I ho frega sobre l'escrit i res, i desapareix. Però aviam, tampoc voldria deixar de parlar dels llapisos sense recordar que ha estat el company de classe de tots els infants des de la més tendra infantesa. En les llars d'infants hauríeu de veure les criatures quan agafen un llapis i un paper en quina il·lusió comencen a fer ratlles i rodones sense parar, escolta. És el preludi de quan seran una mica més grandets i comencin a fer les primeres lletres i números. Però quan arribes a la primària, els llàpids segueixen el fidel company. Ara bé, aquestes alçades, el tracte amb els llàpids ja no és tan amical, eh? Si no, fixeu-vos en els seus llàpisos. Tenen un extrem ple de mossegades. Aquests estudiants ja comencen a tenir exàmens i els seus nervis els paga aquí el pobre llàpids. Mm-hmm. Els mestres tenien un llàpids que tenien dos caps, un de color blau i un de color vermell. Per què tenien aquests llàpids de dos caps? Era per corregir els deures. El color vermell servia per assenyalar quan hi havia un error. I el color blau era quan la prova la consideraven que estava correcta. I, bueno, i res, i llavors només recordar-vos això de la goma, que és la gran ajuda. Però jo, quan tenia de fer punta al llàpid, hi havia unes maquinetes que n'hi havia diferents formats. Un, posaves el llàpid a dins la paretet, donaves voltes i saltava, anava pelant la punta del llàpid i quedava la mina lliure per poder escriure, perquè a mesura que anaves escrivint, la mina aquesta anava gastant
1: sí.
0: I calia fer punta. Un altre dels sistemes de fer punta era com una... Com t'explicaré jo? Com un ganivet, diguem-ne,
1: sí.
0: que sí, quedava dins...
1: Una cuixilla que la passaves i
0: anaves repelant
1: aquell llapis.
0: Exacte, Mira, encara jo me'n recordo d'una altra cosa per esborrar, que no era la goma. Quan el llàpid era de mina tova, era molt fàcil d'esborrar amb una molla de pa. Agafaves una molla de pa, la passaves per sobre de l'escrit aquest i que també desapareixia.
1: Doncs curiós.
0: Sí, hi ha moltes curiositats.
1: Hem d'anar acabant, Jaume, perquè estem ja fora de temps. Avui hem volgut parlar de l'escriptura, dels estris i tot el que podem necessitar o que s'ha fet servir al llarg de la història. Què ens pots avançar del que parlarem d'aquí dues setmanes, Jaume?
0: Doncs mira, d'aquí dues setmanes estic preparant un article que parla del descans, no del descans etern, del descans que fem cada dia nosaltres.
1: El dormir,
0: El dormir. Parlarem dels somiers i dels matalassos. Els matalassers era una activitat que va ser molt comú durant molts anys i de tot això jo crec que us pot interessar escoltar-ho d'aquí 15 dies.
1: Doncs repassarem també, entenc, la història dels matalassos i dels qui ho fabricaven, no?, dels matalassers.
0: Oh, i tant, i com dormien la gent.
1: Doncs els antics oficis, aquí a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí, amb el Jaume de Vargas, tornarà dijous vinent, no, d'aquí dues setmanes.
0: Exacte.
1: Gràcies, Jaume.
0: A reveure.
1: Adéu-siau.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Segons arribem al punt de 2:15 del matí, a punt les històries de la música amb l'Ignasi i el Xavier, però abans toca els titulars del dia, l'abans informatiu, amb la Mireia Romaguera. Endavant, bon dia de nou.
4: Molt bon dia. La Generalitat autoritza l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. El nou centre impulsat per l'Ajuntament tindrà una capacitat màxima simultània de 215 alumnes. Del 9 a l'11 d'octubre se celebren les Jornades Europees de Patrimoni a tot el país, amb activitats gratuïtes i tallers, com cada any, i Calafell hi forma part. Calafell tornarà a acollir aquest dissabte una nova jornada dedicada a la reutilització i als productes de segona mà al Centre Cívic Can Perotet. El Vendrell amplia el carnaval amb una nova rua com a Ruga i els nuclis marítims. La nova desfilada se celebrarà diumenge a la tarda i se sumarà la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. El Vendrell recupera el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. El servei circula de dilluns a divendres amb una freqüència de 30 minuts i 3 parades, al tanatori, a l'estació d'autobusos i a l'hospital. Troben un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell. El propietari del turisme constava com a desaparegut des del mes d'agost. Sitges presenta un nou sistema d'intel·ligència turística per millorar la gestió del turisme. La plataforma integra dades de diferents fonts sobre l'activitat turística i en posa una part a disposició de la ciutadania. Un estudi detecta l'Alzheimer a la sang uns 20 anys abans dels símptomes en persones amb síndrome de Down. L'alteració de la proteïna apareix abans que la d'altres biomarcadors sanguinis d'aquesta malaltia. I Tarragona registra una forta caiguda del rendiment del vi per l'augment de les temperatures. Se situa la demarcació tarragonina entre els territoris vitivinícoles més afectats per l'escalfament registrat durant l'última dècada.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, suma i suma. Dijous, i ja sabeu que cada setmana a partir d'aquesta hora engeguem una nova edició de les Històries de la Música amb l'Ignasi Guiluz i el Xavier Andreu. Què tal? Molt bon dia, senyors, que ens heu preparat per al dia d'avui.
1: Avui dedicarem el capítol a un artista exuberant que va morir amb 80 anys el passat 25 d'agost a la ciutat que la va veure néixer com a cantant. Què et sembla? Tens idea, Ferran, de qui volem parlar?
2: Què et sembla? A veure.
0: Doncs per les pistes que ens doneu, jo crec que esteu parlant de la Dolly Parton.
2: Doncs sí senyor. Efectivament, és Dolly Parton. D'ella, el Xavier acaba de dir que era una artista exuberant. I ho diu no només per la seva aparença física, recordeu aquells talons altíssims, els vestits o texans ajustats, els pits voluminosos i la cabellera rossa amb encara més volum. No només per això, sinó també per la gran quantitat de cançons que va compondre al llarg de la seva vida, més de 3.000.
1: I doncs precisament de la història de la seva vida és del que us volem parlar avui, i ho il·lustrarem amb les seves pròpies cançons. Dolly Rebecca Parton va néixer el 19 de gener de 1946 a les muntanyes de Tennessee. I sempre va tenir una gran estima als seus orígens, i algunes de les seves cançons ho reflecteixen, com la titulada My Tennessee Mountain Home, que escoltarem a continuació.

0: Dolly Parton va ser la quarta de 12 germans. Déu-n'hi-do. La família vivia en unes condicions molt modestes, sense electricitat a casa, durant bona part de la infantesa de Dolly Parton.
1: Sí, sí. La Dolly sempre ha parlat de la seva família com una de les fonts fonamentals de la seva personalitat i també de la seva música. L'àlbum al qual pertany My Tennessee Mountain Home portava el mateix títol i està ple de cançons de record de les seves muntanyes natals.
0: Mm-hmm. Dolly Parton feia una cançó de qualsevol cosa. Moltes de les seves lletres es basen en experiències personals, com per exemple la següent, en què ens parla d'un episodi relacionat amb la pobresa de la seva infantesa, aquesta de la qual estàvem parlant. La cançó es titula Coat of Many Colors, que estem a punt d'escoltar.

0: La traducció del títol vol dir abric de molts colors. I la lletra explica que de petita la seva mare li va fer un abric cosint pedaços de roba de diferents colors perquè no tenia diners per comprar-ne un.
1: Correcte. Ella el va estrenar amb il·lusió, però els nens de l'escola se'n van riure. I quan ella els va explicar el per què l'abric era així, de molts colors, no ho van entendre. I van continuar amb les seves burles.
0: Potser la cançó amb els anys va acabar sent no només un relat d'infantesa, sinó també una petita revenja contra aquells companys insensibles.
1: Potser sí.

0: Ara escoltem Down on Music Row, que fa referència a el barri de Nashville anomenat precisament així, Music Row. Amb 10 anys, Dolly Parton va aparèixer per primera vegada en un programa de ràdio i als 13 ja iniciava les seves aparicions dalt de l'escenari.
1: Quan va fer els 18, va prendre la decisió de traslladar-se a la capital de l'estat, a Nashville. I aquest és el tema que explica a la lletra d'aquesta cançó.
0: Correcte, i a la introducció del capítol d'avui dèiem que Dolly Parton havia mort a la mateixa ciutat que l'havia vist néixer musicalment, Nashville. Doncs bé, quan va arribar a aquesta ciutat, de fet, el mateix dia que hi va arribar, va conèixer l'home en qui compartiria la seva vida, Carl Dean.

0: Podríem dir que Carl Dean va ser l'home que no volia ser el marit de Dolly Parton.
1: Ah, carai.
0: Però que ho va ser.
1: A veure, mira, expliquem-ho.
0: Sí.
1: Com dèiem abans, Dolly i Carl es van conèixer el dia que ella va arribar a Nashville. Sembla ser, diuen les històries, que davant d'una bugaderia. Imagineu-vos si la cosa és precisa.
0: Les coincidències, eh?
1: Doncs molt bé. Això era l'any 1964. Es van casar un parell d'anys més tard en una cerimònia íntima.
0: I diem que Carl no volia ser el marit de Dolly perquè mentre ella buscava l'èxit i la fama, ell sempre es va mantenir en un segon pla fent exactament el contrari.
1: Efectivament. No li agradava la fama, no volia aparèixer en públic i va mantenir la seva vida extraordinàriament privada, cosa que, per altra banda, cal dir que Dolly sempre va defensar.
0: Hem estat escoltant From Here to the Moon and Back per il·lustrar aquesta bonica història d'amor que va durar gairebé 60 anys fins la mort d'en Carl a l'any 2025. I un any i pocs mesos després, abans que la mateixa Dolly.

0: Doncs els 59 anys de matrimoni amb en Carl van donar molt de sí, naturalment. I la mateixa Dolly admetia que en alguna ocasió, algun d'ells, havia flirtejat fora de la parella. Immediatament afegia que això mai havia sigut causa de problemes.
1: I la cançó que escoltem, Jolene, explica una situació a la inversa. Sembla ser que una empleada d'un banc, una dona molt atractiva, va ser qui va flirtejar amb el seu marit.
0: Ah, ella amb ell.
1: Ella amb ell, sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Mira, i això va inspirar a Dolly a escriure aquesta cançó en què demana a la Jolene que no li prengui el seu marit, tot i que sap que ho podia fer gràcies al seu atractiu.
0: Sí, senyor, molt bé. Doncs, com dèiem abans, la situació que reflecteix la cançó és real, excepte el nom de la dona, que Dolly va voler amagar per discreció, diguéssim, i en lloc del real va utilitzar, en lloc del nom real d'aquella dona, va utilitzar el d'una nena que a la sortida d'un concert li va demanar un autògraf. Li va preguntar, com et dius, maca? La nena es deia Jolene. I a la Dolly li va semblar un bon nom per la protagonista de la cançó.

0: Un altre home important a la vida de Dolly Parton va ser en Porter Wagoner, el seu pare professional.
1: Mm-hmm. Porter Wagoner era un consolidat cantant de country amb un programa de televisió propi. Es titulava Porter Wagoner Show. I la Dolly Parton, als inicis de la seva carrera professional, cap a l'any 1967, va començar a actuar en el programa.
0: Ell la va convertir en una estrella televisiva i professional i durant 7 anys va formar una parella artística extraordinàriament popular. Però va arribar un punt en què Dolly se'n va adonar que si continuava al costat de Wagoner mai no seria completament Dolly Parton, que és el que volia.
1: Correcte, i quan la Dolly li va comunicar a Wagoner el seu desig d'abandonar el programa i la col·laboració, per tant, ell no s'ho va prendre gens bé. Dolly va fer el que millor sabia fer aleshores. Va compondre una cançó per dir-li simplement això, que l'estimava, que li agraïa tot el que havia fet per ella, però que havia d'emprendre el seu propi camí.
0: El resultat va ser aquest conegut tema I Will Always Love You, que anys més tard va popularitzar Whitney Houston a la pel·lícula El guardaespatlles.

0: El separar-se professionalment de Porter Wagoner, Dolly Parton havia de demostrar, el més aviat possible, que era capaç d'aconseguir l'èxit per ella mateixa. I ho va aconseguir. Here Come You Again és un tema d'aquesta nova època.
1: L'èxit li va arribar gràcies a ampliar el seu repertori cap al pop, per una banda, i pel fet consolidar la imatge de la Dolly Parton. Exuberant, com comentàvem a l'inici del capítol. Però val la pena que en parlem amb detall.
0: Correcte, anem a explicar coses d'aquella imatge, el perquè d'aquella imatge, de petita, al seu poble natal. Dolly admirava a una dona que es vestia de forma provocativa, amb talons alts, vestits molt cenyits, amb el cabell tenyit de ros i molt crepat. La seva mare, la mare de Dolly, li deia que aquella dona era una qualsevol, però a la petita Dolly li semblava la dona més atractiva del món i es va marcar l'objectiu de semblar-s'hi quan fos gran.
1: I Dolly es va treballar la seva imatge per assemblar-s'hi. Els exagerats pentinats de gran volum eren perruques, evidentment,
0: sí,
1: de les quals en tenia una gran quantitat. S'havia arribat a dir que eren tantes que en podia portar una de diferent cada dia de l'any.
0: Carai, 365, eh, doncs? Déu-n'hi-do. En diverses entrevistes, la Dolly Parton va admetre que s'havia sotmès a la cirurgia estètica sempre que havia considerat que el seu cos no s'ajustava a la imatge que ella volia donar. Ella mateixa explicava que, tot i tenir de forma natural uns pits de gran talla, finalment se'ls havia hagut d'operar quan havien començat a perdre la forma original.
1: De fet, una de les frases de Dolly Parton que millor defineixen la seva filosofia al respecte, de la seva pròpia imatge, no? I com la va construir, és aquesta. Costa molts diners tenir aquesta pinta tan vulgar.
0: Déu-n'hi-do.

0: Amb l'èxit, Dolly Parton va poder dur a terme un dels seus somnis, precisament tornar a les muntanyes de Tennessee, on havia hagut de marxar. La lletra de Tennessee Homesick Blues, el tema que estem escoltant, ja ens ho explica a la seva lletra.
1: Però en aquest aspecte, Dolly no es va contentar només en fer alguna cançó parlant dels seus orígens, sinó que va invertir en un parc d'atraccions existent i el va transformar en un parc temàtic sobre la cultura, les tradicions, la música i la gastronomia dels Apalatxes.
0: A l'entrar la Dolly Parton en la propietat del parc va canviar de nom per passar-se a dir Dollywood. Amb similitud amb Hollywood, Dollywood. El parc roman obert després de la mort de Dolly Parton i la intenció de la direcció és mantenir-lo així com a homenatge a la cantant.

0: Dolly Parton no va tenir fills per decisió conjunta amb el seu marit, en Carl Dean. Això no vol dir que no li agradessin els nens. I una prova d'això és la iniciativa anomenada Imagination Library, que s'articula a través de la Dollywood Foundation.
1: Correcte. Aquesta iniciativa consisteix en enviar un llibre per a cada any i per a cada nen des del seu naixement fins als 5 anys. Aquest programa es du a terme en 5 països, els Estats Units, Canadà, Irlanda, Regne Unit i Austràlia, i es fa a través d'entitats locals a cadascun d'aquests països, dèiem, i des de la seva creació porta regalats, compte, més de 325 milions de llibres.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
1: Carai, i tant.
0: Sí, sí. Doncs en l'origen d'aquesta iniciativa de Dolly Parton hi ha per una banda el seu amor als nens i per una altra la seva voluntat d'homenatjar d'alguna manera el seu pare, un home humil que no sabia llegir ni escriure.
1: I que no volia que els hi succeís als altres.

0: Doncs fins aquí, amics, hem repassat la biografia de Dolly Parton, una dona que va aconseguir un gran èxit i fama mundials a partir d'uns orígens, com acabem de veure, molt més que humils.
1: Doncs sí, sí, i això ho va aconseguir amb un gran talent i, sobretot, amb molt de treball. L'acomiadarem amb una cançó que va compondre per la pel·lícula Cómo eliminar a su jefe, que és com es va titular a Espanya l'original 9 to 5, i que ella va coprotagonitzar al costat de Jane Fonda i Lily Tomlin.
0: Correcte, precisament aquest film és una comèdia que va de dones treballadores que volen eliminar el seu cap masclista. Elles treballen molt i el cap les explota.
1: Doncs amb 9 to 5, o de 9 a 5, ens acomiadem fins la setmana que ve. I com que la durada de la cançó no és de 8 hores, com el títol, sinó força més curta, la tornarem a posar des del principi.
0: Bona
1: perquè
0: idea.
1: La pugueu escoltar bé.
0: Bona idea, Javier.
1: Sí, sí. Fins la setmana que ve, doncs, cuideu-vos tots, amics.
0: Cuideu-vos molt.

0: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Déu-n'hi-do com ens agrada aquesta cançó, Hold My Hand, la cançó que publicava l'any 2015 la Jess Glynn, aquesta cantant, compositora britànica, des de Londres i per arreu del món, amb aquesta cançó que va ser un dels seus primers èxits, un dels seus primers hits, cançó molt lluminosa, molt ballable, amb aquest caire optimista. Van arribar a les 12 i pràcticament 3 minuts des del Calafell Matí de Calafell Ràdio.
1: Els matins és el millor moment per posar-te al dia del que passa al teu voltant, per aprendre moltes coses amb els nostres espais d'entreteniment i per escoltar la millor varietat musical amb les novetats i les cançons més recents. Calafell Matí.
0: Dijous, dia 8 d'octubre. Entre les 9 i la 1, amb aquests espais d'actualitat, d'entreteniment, bona música al llarg de les 4 hores des del programa Magazine Matinal de Calafell Ràdio. I ja sabeu que tots els divendres, a partir de les 8 del vespre i fins les 9, s'engega aquí a Calafell Ràdio la màquina del temps, aquest programa de l'Albert Gómez, que ens connecta directament amb les grans cançons, els tamacles, els hits dels 80 i dels 90. Demà nova cita, demà divendres de 8 a 9. Nova cita, 60 minuts, amb la màquina del temps, però atenció perquè aquesta temporada també tenim per partida doble aquesta màquina. I és que posem en marxa la màquina del temps aquí els dijous a partir de les 12 del migdia amb l'Albert Gómez per repassar doncs 5 cançons, 5 hits, un top 5 amb els grans hits de la història de la música. Així doncs, posem en marxa una vegada més la màquina del temps en el Calafell Matí. Albert, Albert Gómez, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran. Què tal, oients de Calafell Matí, de Calafell Ràdio? Com estem? Un dijous més. Vinga, anem per feina en aquest Top 5 d'avui dijous 8 d'octubre de l'any 2026. Comencem!

Número 5 per un clàssic de clàssics del gran Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Una de les cançons que va aconseguir el number 1, el número 1 en més de 26 països, consolidant-se com el major èxit de la trajectòria de Rick Astley i dècades més tard transformant-se en un dels fenòmens més grans de la cultura d'internet mitjançant, doncs, la típica broma coneguda com Rickroll, l'acte d'enganyar algú perquè obri un enllaç que resulta ser un vídeo musical. Cançó de 1987, 27 de juliol del 87. Vinga, anem pel número 4 d'aquest Top 5.

Quina gran cançó, Brian Ferry, sonant en aquest Top 5. 3 de maig de 1985. Un dels temes que destaca especialment per les col·laboracions estel·lars a la gravació en estudi que inclouen a David Gilmour, de Pink Floyd, Kate Scott, a les guitarres, i Kai Fletcher, dels Dire Straits, als teclats, i Tony Levin, en el baix. A més, el tema és àmpliament reconegut per formar part de la banda sonora de la pel·lícula eròtica dramàtica 9 setmanes i media. Aquella pel·lícula protagonitzada per Mickey Rourke i Kim Basinger, que va impulsar doncs enormement el seu èxit comercial en tot el món. Avançant des del Calafell Matí en aquest Top 5 i del número 4, doncs passem directament al number 3, al número 3.

sonant el número 2 en aquest Top 5 al Calafell Matí, Baby Baby. Cançó de pop sin pop de la banda britànica Eight Wonder, amb la veu de Patsy Kensit. Dels temes publicats a l'any 1988 com un dels senzills del seu àlbum d'estudi titulat Fearless. Si tens un momentet, pots disfrutar del videoclip original al canal de YouTube dels Eight Wonder o escoltar-la directament a Spotify. Matí del dijous, des del Calafell Matí Top 5, ara amb el nostre número 1 aquesta setmana.

L'any 1988, on la banda nord-americana de synth-pop Book of Love va publicar una famosa versió del Tubular Bells de Mike Oldfield. És aquesta. Avui és el nostre número 1 en aquest Top 5 al Calafell Matí, una fusió fantàstica synth-pop que converteix la icònica i misteriosa melodia instrumental del rock progressiu de Mike Oldfield en una pista de ball electrònica amb ritmes ballables, sintetitzadors marcats i l'addició de veus i instrumentació programada. El nostre número 1, Tubular Bells, dels Book of Love, al Calafell Matí. Bé, Ferran, i oients al Calafell Matí, gràcies. Demà us espero puntuals a partir de les 8 amb la màquina del temps. I el proper dijous, un altre Top 5 aquí al Calafell Matí. Que vagi molt bé, feliç dia.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio amb Ferran Boquer.

0: uns 10 anyets que té aquesta cançó i que sona com el primer dia, eh? Aquesta cançó de Katy Perry al costat de Skip Marley, per si no ho sabies, el nebot de Bob Marley. L'estadounidenca, una de les seves grans cançons que ens fa ballar, el Change to the Rhythm. Protagonista aquí en la nostra selecció musical d'aquest dijous, avui dia 8 d'octubre del 2026. Ara mateix 12:25. A punt de fer una pausa, una aturada, però això fins a la una continua sent el Calafell Matí, combinant l'actualitat, l'entreteniment, sempre bones cançons de l'actualitat, força recents, i també tenim clàssics de la història de la música. Tot a través del 107.9 de la FM, també en emissió online. Al nostre portal web, calafell.tv, o a través de les aplicacions per escoltar ràdio online, ràdio per streaming. Doncs vinga, fem l'aturada, en un moment l'avanç informatiu i tornem amb un clàssic. Ets a cinc dels Fets of Boys.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 12:29, d'aquí una horeta, a partir de 2:45, engega l'informatiu migdia de Calafell Ràdio amb l'actualitat del dia i amb aquests titulars que ens explica, ens avança ara mateix, la Mireia Romaguera. Endavant, Mireia, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia. La Generalitat autoritza l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. El nou centre impulsat per l'Ajuntament tindrà una capacitat màxima simultània de 215 alumnes. Del 9 a l'11 d'octubre se celebren les Jornades Europees de Patrimoni a tot el país, amb activitats gratuïtes i tallers, com cada any, i Calafell hi forma part. Calafell tornarà a acollir aquest dissabte una nova jornada dedicada a la reutilització i als productes de segona mà al Centre Cívic Can Perotet. El Vendrell amplia el carnaval amb una nova rua com a Ruga i els nuclis marítims. La nova desfilada se celebrarà diumenge a la tarda i se sumarà la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. El Vendrell recupera el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. El servei circula de dilluns a divendres amb una freqüència de 30 minuts i 3 parades, al tanatori, a l'estació d'autobusos i a l'hospital. Troben un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell. El propietari del turisme constava com a desaparegut des del mes d'agost. Sitges presenta un nou sistema d'intel·ligència turística per millorar la gestió del turisme. La plataforma integra dades de diferents fonts sobre l'activitat turística i en posa una part a disposició de la ciutadania. Un estudi detecta l'Alzheimer a la sang uns 20 anys abans dels símptomes en persones amb síndrome de Down. L'alteració de la proteïna apareix abans que la d'altres biomarcadors sanguinis d'aquesta malaltia. I Tarragona registra una forta caiguda del rendiment del vi per l'augment de les temperatures. Se situa la demarcació tarragonina entre els territoris vitivinícoles més afectats per l'escalfament registrat durant l'última dècada.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Déu-n'hi-do, quin gran tema, quina gran cançó del 1987 amb els Pet Shop Boys. Ets ascent, és un pecat. Una cançó inspirada en l'educació catòlica d'un dels integrants dels Pet Shop Boys, el Neil Tennant. Tot un número arreu del món, també, a les llistes britàniques. Ets ascent amb els Pet Shop Boys.
1: Aquí els clàssics. Ara també el Calafell Matí. A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Doncs vinga, moment de repassar l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Us parlem en primer lloc de la cita que teniu aquest divendres per la tarda, 9 d'octubre, a la plaça de Cal Cubano, que acollirà una nova edició de El Vespreig dels 80, una festa per tornar a gaudir dels grans èxits d'una de les dècades més icòniques de la música. La festa aquest vespreig començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a 11:45 de la nit, amb música, ambient, festiu i molt ritme. Una proposta organitzada per l'Ajuntament de Calafell i Mar i Terra Cooperació de Proximitat, ideal per tots aquells que vulguin viure o reviure l'esperit dels anys 80. Doncs recordeu, aquest divendres per la tarda, tarda vespre, el vespreig a la plaça de Cal Cubano, amb la música dels 80 protagonista. Serà demà divendres. I també demà divendres, dia 9 d'octubre, a Calafell acull un taller pràctic amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. Sota el títol Dia Mundial de la Salut Mental, la proposta està pensada per oferir eines i recursos que ajudin a millorar el nostre benestar emocional. Un taller que anirà a càrrec de la Lídia Ramos, és psicòloga referent de benestar emocional i salut comunitària. També la Sara Tamayo, infermera d'atenció primària de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Una activitat que, com dèiem, es farà demà divendres a partir de les 4 de la tarda a l'Aula d'Educació Sanitària del CAP de Calafell, a l'Avinguda Vilarenc número 8. Una activitat pràctica i oberta per reflexionar sobre la nostra salut mental i per conèixer recursos que ens poden ajudar a cuidar millor el nostre benestar emocional. Una proposta de la xarxa Santa Tecla, sanitària, social i docent. I si us agrada la pintura, atenció a aquesta proposta, perquè el Centre Cívic Cinema Iris del carrer Vilamar 21 acull l'exposició de pintura L'Oli Joviz Fins Quan, de l'artista Joaquina Vizcaíno. Es tracta d'una mostra que permet descobrir diferents obres de l'artista amb una pintura molt personal, plena de color, formes i paisatges. L'exposició s'inaugura aquest dissabte, dia 10 d'octubre, a les 5 de la tarda, i durant el cap de setmana també es podrà visitar. Tant pel matí com per la tarda, també demà divendres. Atenció, perquè aquesta exposició romandrà oberta fins al dia 17 d'octubre, coincidint amb l'horari habitual, sempre que el centre doncs permeti la visita, ja que aquesta sala no tingui cap altra activitat. Doncs ja ho sabeu, si aquests dies us ve de gust fer una parada davant d'unes bones pintures, descobrir l'univers de Joaquina Vizcaíno, ja sabeu, doncs, aquesta exposició amb el títol Joviz, Fins Quan, al Cinema Iris de Calafell, una proposta més de cultura i d'art que podeu trobar aquests dies al municipi. I anem al dissabte, perquè a Calafell es farà concretament en el Centre Cívic Can Perotet de Segur de Calafell un mercadal de segona oportunitat. En el Centre Cívic Can Perotet, carrer Molina 5-7 de Segur de Dalt, serà l'escenari d'una nova edició d'aquest mercadillo, Una Nueva Vida, una proposta que aposta per la reutilització, l'intercanvi per donar una segona oportunitat a aquells objectes que ja no fem servir. La jornada es farà des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda i permetrà als visitants trobar tota mena d'articles de segona mà, de roba, llibres, objectes, accessoris i molt més. També hi haurà un espai dedicat a eines i a estris de jardí. La iniciativa vol posar en valor una manera de consumir més responsable, allargar la vida útil dels objectes, facilitant que allò que ja no necessitem pugui ser útil per una altra persona. Les persones que vulguin doncs gaudir d'aquest mercadal, ja ho saben, aquest dissabte 10 d'octubre al Centre Cívic Can Perotet, carrer Molina 5-7, serà l'escenari d'aquest mercadal Una Nueva Vida. I aquest cap de setmana, jornades europees del patrimoni. Amb jornades de portes obertes en el patrimoni històric de Calafell. Portes obertes al castell de Calafell, la Ciutadella Ibèrica, el centre d'interpretació La Confraria i la Casa Barral. Dissabte 10 d'octubre, de 10 a 2 i de 4 a 6, el castell i la Ciutadella. I només de 5 a 8 de la tarda, La Confraria i el Museu Casa Barral. I diumenge 11 d'octubre, entre les 10 i les 2, el castell, la Ciutadella, La Confraria i el Museu Casa Barral. Doncs ja ho sabeu, Jornades Europees de Patrimoni 2026 amb jornada de portes obertes en el nostre patrimoni. I dintre d'aquestes jornades, ruta literària Carlos Barral, vivint la mar domèstica. Serà aquest dissabte a partir de 11:15 del matí amb inici al Museu Casa Barral. Es tracta d'una ruta per descobrir el Calafell literari d'en Carlos Barral, també dels escriptors que el varen visitar a casa seva aquí a Calafell, amb aquesta ruta vivint la mar domèstica. Places limitades, cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83, 977-69-46-83 o per correu electrònic a calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. I aquest dissabte dia 10, però a partir de 6:15 de la tarda, a la confraria de pescadors, La Maquinilla en acció. Es posarà en funcionament aquest giny mecànic que aquest 2026 compleix 100 anys i que està catalogat com a bé singular per la Generalitat de Catalunya. La maquinilla és aquesta maquinària que ajudava a treure del mar les embarcacions i arrossegar-les mecànicament fins a la sorra de la platja. És una activitat gratuïta en ocasió d'aquestes jornades europees amb places limitades. Cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83 o per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Això serà dissabte per la tarda a partir de 6:15 a la confraria de pescadors. I també hi haurà un taller de mosaics aquest diumenge dia 11 pel matí entre les 11 i les 12 en el castell de la Santa Creu. També amb places limitades. És una activitat gratuïta. 977-69-4683 o calafellhistoric@calafell.cat. Teniu tota la informació al web municipal calafell.cat, heu d'entrar a la seva agenda i aquí tindreu tota la informació de totes les activitats programades. 12:43 minuts. Seguim endavant.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Doncs vinga, ara mateix, 9 minuts i arribem a la 1 en punt del migdia. Tanquem edició d'aquest dijous del Calafell Matí, el programa que engegàvem a les 9 del matí i que al llarg de 4 hores sempre us ofereix de dilluns a divendres actualitat, entreteniment, bona música, també els dissabtes amb el The Best Moments d'11 a 1. Salutacions al Ferran Boquer, també en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Marxem amb música amb Alex Warren i Emerald Ace, una de les seves últimes cançons. Demà més a partir de les 9 i en l'edició del divendres, sempre molt més musical, més cultural, encara que avui déu-n'hi-do, no ens hem quedat curts. Gràcies per connectar amb la nostra proposta, que acabeu de passar un molt bon dijous i fins demà a les 9. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 8 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La Generalitat de Catalunya autoritza l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. El nou centre, impulsat per l'Ajuntament, tindrà una capacitat màxima simultània de 215 alumnes. Ara mateix en parlem, abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars. Del 9 a l'11 d'octubre se celebren les Jornades Europees de Patrimoni a tot el país, amb activitats gratuïtes i com cada any Calafell hi forma part. Calafell tornarà a acollir aquest dissabte una nova jornada dedicada a la reutilització i als productes de segona mà al Centre Cívic Can Perotet. El Vendrell amplia el carnaval amb una nova rua com a Ruga i els nuclis marítims. La nova desfilada se celebrarà diumenge a la tarda i se sumarà la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. Troben un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell. El propietari del turisme constava com a desaparegut des del mes d'agost. Sitges presenta un nou sistema d'intel·ligència turística per millorar la gestió del turisme. La plataforma integra dades de diferents fonts sobre l'activitat turística i en posa una part a disposició de la ciutadania. Un estudi detecta l'Alzheimer a la sang uns 20 anys abans dels símptomes en persones amb síndrome de Down. L'alteració apareix abans que la d'altres biomarcadors sanguinis de la malaltia. Tarragona registra una forta caiguda del rendiment del vi per l'augment de temperatures. Situa la demarcació tarragonina entre els territoris vitivinícoles més afectats per l'escalfament registrat durant l'última dècada.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Ho hem dit només començar, el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el projecte de centre per la creació de l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. Un pas administratiu necessari per fer realitat aquest nou equipament municipal. El centre estarà ubicat al carrer principal número 40 de Calafell, al poble, a l'antiga masia de Cal Rion. Escoltem les declaracions de l'alcalde Ramon Ferrer.
2: L'altra cosa que és l'escola de música, hem rebut ja l'autorització de la Generalitat per poder obrir aquesta escola de música amb una capacitat per 215 alumnes simultàniament. Això ens dona marge doncs, per poder fer una escola de música que tingui una capacitat general o capacitat total de 600 alumnes, i és més del que demanàvem, per tant estem contents amb això. I ara el que estem fent amb l'escola de música doncs, és adaptar a la fitxa del catàleg de protecció del patrimoni, de béns catalogats, doncs, per poder modificar aquesta fitxa, adaptar-la al projecte que s'ha fet i poder doncs, ja licitar les obres.
0: El projecte, impulsat per l'Ajuntament de Calafell, preveu un centre destinat a ensenyaments de música no reglats i tindrà una capacitat màxima simultània de 215 alumnes. De fet, l'Ajuntament va iniciar la tramitació del projecte davant dels serveis territorials del Departament d'Educació i Formació Professional el mes d'abril d'aquest 2026. Després d'un requeriment tècnic per completar la documentació relativa als plànols i a la distribució dels espais, el consistori va presentar al juliol la documentació degudament signada per un tècnic competent. Posteriorment, el Servei de Gestió de Construccions Escolars va emetre un informe tècnic favorable sobre l'adequació del projecte, que ha permès ara aprovar formalment el projecte de centre. L'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell està concebuda com un nou espai municipal per potenciar la formació musical i artística i ampliar l'oferta cultural i educativa al municipi. L'aprovació del projecte certifica que la configuració, el nombre i la distribució dels espais previstos compleixen els requisits mínims establerts per la normativa per als ensenyaments que s'impartiran. Aquesta aprovació, però, no equival encara a l'autorització d'obertura i funcionament del centre. Abans de la seva posada en servei, caldrà completar les obres previstes, acreditar que els espais executats coincideixin amb el projecte aprovat i verificar el compliment de tots els requisits exigits en matèria d'instal·lacions, seguretat, higiene, accessibilitat i l'activitat docent. També serà necessari disposar dels informes i certificats tècnics i acreditar la titulació del professorat i la resta de requisits vinculats al funcionament del centre. Un cop finalitzades les obres i verificat el compliment dels requisits establerts, la creació formal de l'Escola de Música Municipal es materialitzarà mitjançant un conveni entre la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Educació i Formació Professional i l'Ajuntament de Calafell. La resolució d'aprovació també estableix que aquesta actuació no comporta cap transferència de recursos ni cap compromís de despesa o finançament per part del Departament d'Educació. Amb aquesta aprovació, Calafell fa un nou pas per disfrutar i disposar d'un equipament estable dedicat a la música i a les arts. Ha de permetre reforçar l'educació artística i cultural i donar continuïtat al projecte de creació de l'Escola de Música i Centre de les Arts de Calafell. Recordem que aquí forma part el Pla de Barris, la nova escola de música del municipi, disposa d'un 60% de finançament amb el Pla de Barris de Cal Bolavà, que aportarà la Generalitat. El projecte té un pressupost de 5,88 milions d'euros. L'Ajuntament també ha demanat subvenció a la Diputació Tarragonina. Per licitar les obres cal modificar prèviament la fitxa del catàleg del POM de Calafell. L'Ajuntament està acordant amb el Departament de Cultura de la Generalitat el contingut de la nova fitxa per tal d'adaptar-lo al projecte redactat i poder iniciar la tramitació. Les obres podrien començar el 2027 i l'obertura de l'equipament podria ser al setembre de l'any 2028.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: Del 9 al 11 d'octubre se celebraran les Jornades Europees de Patrimoni a tot el país amb activitats gratuïtes i com cada any Calafell hi forma part. Hi ha activitats gratuïtes al Patrimoni Calafellenc dissabte i diumenge 10 i 11 d'octubre amb jornada de portes obertes al Castell de la Santa Creu, a la Ciutadella Ibèrica, a la Casa Barral i a la Confraria. De fet, serà durant els horaris d'obertura de tardor i hivern d'aquests equipaments culturals. El dissabte, a més, s'oferirà a 10:45 del matí una ruta literària titulada Vivint la mar domèstica, el Calafell literari de Carles Barral, amb places limitades. Per participar a aquesta ruta literària, cal fer reserva prèvia i a la col·laboració de l'Espineta i el lloc de trobada serà el Museu Casa Barral de Calafell, al Passeig Marítim. Una altra de les activitats serà dissabte per la tarda de 6:45 a 8:15. La maquinilla en acció. Es posarà en marxa el motor centenari al Centre d'Interpretació La Confraria, que és on es troba la maquinilla. El diumenge, a les 11 del matí, taller de mosaics, una activitat familiar a l'Espai Palou, al Castell de Calafell, al poble, amb places limitades. També cal fer reserva prèvia. Podeu trucar per fer reserva o demanar informació al 977 69 46 83, repetim, 977 69 46 83, o enviar un correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Aquest dissabte, 10 d'octubre, al Centre Cívic Can Perotet, al carrer Molina, número 57, a Segur de Calafell, serà l'escenari d'una nova edició del Mercadillo, Una Nueva Vida. Una proposta que aposta per la reutilització, l'intercanvi i per donar una segona oportunitat a aquells objectes que ja no fem servir. La jornada es farà de les 11 del matí a les 6 de la tarda i permetrà als visitants trobar tota mena d'articles de segona mà. Roba, llibres, objectes, accessoris i molt més. També hi haurà un espai dedicat a eines i estris de jardí. La iniciativa vol posar en valor una manera de consumir més responsable, allargant la vida útil dels objectes i facilitant que allò que ja no necessitem pugui ser útil per una altra persona. En aquest sentit, el lema de la jornada és ben clar: dona-li una segona vida a les teves coses. Les persones que vulguin participar-hi en una parada encara poden consultar la informació i inscriure's a través d'un codi QR que figura en el cartell d'aquesta activitat. A més, com a jornada d'aquest tipus, també és una bona ocasió per trobar-se i compartir durant tot el dia en aquest Mercadal, on hi haurà servei de bar. Així doncs, aquest dissabte 10 d'octubre, d'11 del matí a 6 de la tarda, el Centre Cívic Can Perotet tornarà a convertir-se en un punt de trobada per als amants dels objectes de segona mà i, sobretot, per a totes aquelles persones que aposten per reutilitzar, convertir i cuidar el planeta i la comunitat. Una proposta que se suma a diferents iniciatives de mercats i intercanvi que ja s'han celebrat a Calafell i que una vegada més convida a mirar amb uns altres ulls allò que tenim per casa, perquè potser el que per a nosaltres ja no té utilitat, per a algú encara pot tenir molta vida per endavant.
1: Les notícies de Calafell. L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Un apunt, l'ONCE ha repartit 35.000 euros a Calafell en el sorteig del cupó diari del 6 d'octubre. Kevin Alexander, persona amb discapacitat, com tots els venedors i venedores de l'ONCE, és qui ha portat la sort a Calafell des del seu punt de venda, situat a la plaça del Mercat de Calafell. Calafell pertany a l'agència de l'ONCE a Tarragona, que presta serveis personalitzats a 780 afiliats i afiliades i compta amb 190 agents venedors dels productes de joc d'aquesta organització. El cupó diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie i 49 premis de 35.000 euros a les 5 xifres del número premiat, en aquest cas el de Calafell. Els cupons de l'ONCE es comercialitzen per 21.300 agents venedors, 2.500 d'ells a Catalunya.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: El telèfon 112 va rebre un avís a les 3 de la tarda d'aquest passat dimecres de que algú havia vist un vehicle bolcat colgat per fang a la riera de la Bisbal del Vendrell, al costat de la carretera TV-21-27, al quilòmetre 1,4. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar Mossos d'Esquadra i 3 dotacions dels bombers de la Generalitat. En arribar, van trobar el cotxe i a dins el cos d'una persona morta en estat de descomposició. Segons s'ha pogut saber, consta una denúncia per la desaparició del propietari d'un cotxe des del mes d'agost, quan van tenir lloc els aiguats al Vendrell. Els Mossos han obert una investigació per identificar el cos i esclarir les circumstàncies de la mort. Segons apunten, no hi ha indicis de criminalitat. Un cop la comitiva judicial va fer l'aixecament del cadàver, els bombers van estar requerits per desbolcar el cotxe i portar-lo a una zona segura. El propietari del vehicle, del que constava la denúncia per desaparició, seria un veí del Vendrell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I canviem radicalment de tema perquè el Vendrell ampliarà la celebració del Carnaval amb una nova rua que recorrerà com a Ruga i els nuclis marítims. La nova cita tindrà lloc diumenge a la tarda i se sumarà a la tradicional desfilada del divendres de Carnaval al nucli del Vendrell. D'aquesta manera, es comptarà amb dues grans rues durant el mateix cap de setmana de Carnaval, una novetat que permetrà ampliar la programació festiva i portar el Carnaval a altres punts del Vendrell. La iniciativa parteix per part de la realitat demogràfica actual del Vendrell, amb cada vegada més població resident durant tot l'any als nuclis marítims. Alhora, dona resposta a una petició plantejada per carrosses i comparses locals, que havien proposat disposar d'una segona rua per ampliar les oportunitats de participació d'actuació i d'exhibició. La regidora de Festes, Mariona Figueres, ha celebrat la posada en marxa d'aquesta nova proposta i ha destacat que la iniciativa permetrà ampliar l'oferta d'oci als nuclis marítims del Vendrell. Segons Figueres, la nova rua també busca generar activitat turística i comercial fora de la temporada d'estiu, aprofitant una celebració amb una elevada participació ciutadana. S'ha remarcat que aquesta ampliació permetrà fer créixer el Carnaval del Vendrell, donar resposta a la demanda de carrosses i comparses locals i apostar a una de les celebracions més participatives en una zona que ha incrementat la seva població estable durant els darrers anys. Amb aquesta nova desfilada al Carnaval del Vendrell, per tant, incorporarà una segona gran cita al calendari, mantenint la rua tradicional dels divendres i sumant-li la nova proposta de diumenge a la tarda als nuclis marítims.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Més notícies destacades i molt important perquè el Vendrell recupera el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. La xarxa Santa Tecla, en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell, ha reprès avui dijous, 8 d'octubre, el servei gratuït d'autobús que connecta el nucli urbà amb l'Hospital Vendrellenc. La línia funciona com una alternativa de transport davant les dificultats per estacionar vehicles privats als voltants del centre sanitari, provocades per l'actual fase de les obres d'ampliació de l'hospital. El servei està pensat tant per la ciutadania com també pels professionals del centre. L'autobús fa una ruta circular amb tres parades: el tanatori, l'estació d'autobusos i l'Hospital del Vendrell. La freqüència de pas és de 30 minuts. Les dues parades situades al nucli urbà es troben al costat de zones àmplies d'aparcament i de l'estació de tren, un fet que permet utilitzar el servei també a les persones que es desplacin fins a l'hospital des de d'altres municipis. El servei funciona de dilluns a divendres, excepte festius, amb dues franges horàries. Al matí l'autobús circula de 8:15 a 5:15 de la tarda, mentre que a la tarda i vespre ho fa de 8:15 de la tarda a 11:15 de la nit. Es tracta d'un servei provisional que ja es va posar en marxa durant el primer semestre de 2025, coincidint amb els treballs inicials de les obres d'ampliació de l'Hospital del Vendrell, amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre assistencial amb el transport públic.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: Ho hem avançat en els titulars. L'Ajuntament de Sitges ha presentat el nou sistema d'intel·ligència turística, una plataforma digital que integra dades de diferents fonts públiques i privades per facilitar el seguiment de l'activitat turística i ajudar en la presa de decisions. L'eina presentada s'ha desenvolupat en el marc dels plans de sostenibilitat turística en destinació de Sitges i està finançada amb fons europeus Next Generation. El SIT, que és com es diu, permet consultar en un mateix entorn informació que fins ara estava distribuïda en diferents estudis, eines i organismes. La plataforma combina dades pròpies amb informació de tercers i ofereix una part dels continguts en obert. Entre les dades accessibles hi ha informació sobre l'activitat hotelera, els habitatges d'ús turístic, els serveis de les oficines d'informació turística, el perfil de les persones visitants i les tendències vinculades al turisme de reunions. El sistema també incorpora dades d'ús intern per facilitar la planificació dels serveis municipals. Una de les funcionalitats del sistema és la possibilitat de relacionar diferents indicadors per obtenir una lectura més àmplia de l'evolució turística. Per exemple, es poden creuar les dades d'ingressos de la xarxa turística amb l'evolució de les pernoctacions. En el cas dels habitatges d'ús turístic, la plataforma permet diferenciar entre els allotjaments que costen registrats i aquells que es comercialitzen efectivament durant un període determinat. El sistema ha estat desenvolupat per nexos geogràfics i té un caràcter escalable i interoperable, de manera que està preparat per incorporar noves fonts d'informació en el futur. L'Ajuntament de Sitges defensa que una part de les dades del SIT estigui disponible públicament com una eina de transparència i d'accés al coneixement sobre l'activitat turística de Sitges. La presentació ha comptat amb la participació de diferents especialistes. La part pública del sistema es pot consultar a través del web de l'Ajuntament de Sitges. La informació destinada al públic professional també està ja disponible a través de la nova web turística Sitges and Time.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia i parlem d'un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau que ha detectat l'Alzheimer a la sang al voltant de 20 anys abans de l'aparició dels símptomes en persones amb síndrome de Down. La recerca ha observat que els nivells d'una proteïna relacionada amb el funcionament de la sinapsis comença a elevar-se a partir dels 30 anys, més aviat que altres biomarcadors sanguinis d'aquesta malaltia. La proteïna analitzada ha donat informació sobre la disfunció i degeneració de la sinapsis, processos considerats entre els esdeveniments primerencs de la malaltia de l'Alzheimer, i fins ara hi ha pocs biomarcadors capaços de detectar aquestes alteracions. La investigació ha concretat que els resultats obtinguts han donat uns nivells 1,83 vegades superiors a les persones amb síndrome de Down encara asimptomàtiques respecte als controls. La diferència creix a mesura que avança la malaltia fins a assolir valors 2,82 vegades superiors a la fase prodromica i 3,67 vegades superiors en les persones amb demència. L'autora del treball i la cap del grup de neurodegeneració molecular de Sant Pau, Olivia Belvin, ha afirmat que conèixer millor aquests primers canvis és essencial per identificar en quin moment comencen a fallar les sinapsis i per obrir la porta a estudiar intervencions en fases cada vegada més primerenques. La recerca ha constatat que l'anàlisi feta de diferents biomarcadors reflecteix diferents processos de la malaltia, mentre que aporta informació sobre les sinapsis. Poder situar aquests canvis en el temps ajuda, diu, a entendre millor com es van encadenant les diferents alteracions de l'Alzheimer. L'edat mitjana del diagnòstic de l'Alzheimer prodròmic, el període inicial en què apareixen els primers signes o malestars generals abans que la malaltia es desenvolupi completament, es situa al voltant dels 50 anys i el de la demència aproximadament cap als 54 anys, mentre que la prevalència de l'Alzheimer simptomàtic arriba a situar-se entre el 90 i el 100% en la setena dècada de vida. El treball aporta, a més, evidències que l'augment de la proteïna no constitueix únicament una diferència detectada en una anàlisi de sang, sinó que relaciona amb altres canvis associats a la malaltia. Els resultats han estat publicats en una revista científica. En total s'han analitzat 131 persones, de les quals 88 adults amb síndrome de Down i 43 persones sense síndrome de Down, cognitivament sanes, han participat d'aquest estudi. Els participants amb síndrome de Down s'han trobat en diferents fases del continu de la malaltia de l'Alzheimer. 35 encara estaven en una fase asimptomàtica, 18 presentaven Alzheimer prodròmic i 35 tenien demència per Alzheimer.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Tarragona figura entre les principals províncies productores de vi, on l'augment de les temperatures màximes ha estat més intens entre 2015 i 2025, segons l'informe sectorial Actuagrimentari 2026 de CaixaBank. L'estudi assenyala que aquest increment ja té efectes visibles sobre el rendiment de la vinya i situa Tarragona entre els territoris amb un comportament productiu més desfavorable respecte de la mitjana històrica. El gràfic de l'informe apunta a una caiguda propera al 30% en el rendiment de 2024-2025 en comparació amb la mitjana dels 10 anys anteriors. S'adverteix, però, que la relació entre temperatura i rendiment no és uniforme i depèn de factors com la disponibilitat d'aigua, el tipus de sol, la latitud o les varietats cultivades. L'informe situa el sector vitivinícola davant d'una transformació profunda, marcada alhora pel canvi climàtic i pels nous hàbits de consum. Les onades de calor, les sequeres i altres fenòmens extrems redueixen els rendiments, augmenten la volatilitat de les collites i poden alterar característiques del vi, com l'equilibri entre sucres, acidesa i els aromes. Davant d'aquest escenari, el sector aposta per recuperar varietats autòctones mediterrànies més resistents a la calor i a l'estrès hídric. Al mateix temps, el consum de vi a les llars espanyoles va baixar un 11,7% entre 2019 i 2025, amb una davallada especialment marcada entre els menors de 35 anys. En canvi, guanyen pes els vins blancs i rosats i els productes vinculats a l'origen, la qualitat i la sostenibilitat. En un marc més ampli, CaixaBank conclou que el sector agroalimentari afronta el 2026 des d'una posició més sòlida que en anys anteriors, però encara condicionat pels fenòmens meteorològics extrems, els costos, les tensions geopolítiques i les barreres comercials. Catalunya té un paper destacat en aquest procés, ja que concentra gairebé una quarta part de la inversió material de la indústria alimentària espanyola i és l'única de les quatre comunitats amb una inversió que ha guanyat pes relatiu als darrers anys. L'informe defensa que el repte no és només invertir, sinó fer-ho millor, reforçant la innovació, la digitalització, la traçabilitat, les marques, la intel·ligència artificial i l'adaptació climàtica per generar més valor afegit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El Parlament de Catalunya ha tirat endavant la nova llei de cambres, la qual permetrà dotar els òrgans d'un marc legal actualitzat 24 anys després de l'última modificació. L'aprovació, segons ressalten des del Consell General de Cambres de Catalunya, representava la culminació d'anys de reivindicacions per part de 13 formacions participants, entre les quals hi figuren les cambres de Tarragona, Reus i Valls. La nova llei permetrà, en primer lloc, adaptar la normativa catalana a la Llei Bàsica Estatal de Cambres de Comerç del 2014. Des d'aquell moment, Catalunya encara no havia actualitzat la seva legislació, vigent des de l'any 2002 i a la qual generava afectacions negatives. La novetat més celebrada per part de les cambres serà la introducció d'un pla de finançament plurianual de 3 anys, pel qual es destinaran 15 milions d'euros. 3 milions d'euros al primer any, 5 al segon i 7 al tercer. D'acord amb el Consell General, la inversió per les institucions permetrà un desenvolupament sòlid i continuat i les dotarà de més autonomia. D'altra banda, es regularà el suport que les cambres donen als organismes de les administracions públiques, com ara ajuntaments, consells comarcals o agències, i la seva activitat pública o privada. Pel que fa a aquest últim aspecte, la llei preveu la configuració dels plans camarals que tindran l'objectiu de millorar la coordinació entre cambres i administracions públiques, per tal de donar visibilitat de les seves necessitats i negociar-les conjuntament. La proposta, a més, definirà amb més precisió la seva participació en àmbits com estudis econòmics, enquestes empresarials, promoció econòmica o desenvolupament de l'FP, variants que des del Consell General aclariran en els marcs per les relacions amb les cambres de les diferents demarcacions.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa del dia. Avui és dijous 8 d'octubre, que els ha parlat i acompanyat Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius amb més notícies. Gràcies.
1: Calafell Ràdio, Calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
4: La mort de Mari Carmen Abascal sacseja el moviment per l'habitatge i la precampanya electoral pel 29 de novembre. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
4: El moviment per l'habitatge i les formacions d'esquerres homenatgen aquest dijous Mari Carmen Abascal, morta ahir als 87 anys a l'hospital i sense haver pogut tornar a casa seva, Joan Bota.
5: Una mort que recull avui bona part de la premsa internacional i que polaritza encara més la precampanya per les eleccions generals del 29 de novembre. A les acampades de Barcelona i Madrid, els homenatges es combinen amb la conjura perquè els desnonaments com el seu no es tornin a repetir.
4: Connectem amb les Rambles, a tocar dels acampats de Plaça Catalunya, on hi ha un intent de desnonament en marxa, i també amb la Puerta del Sol. Núria i Tània Tàpia.
6: Bon dia. Molts dels acampats han baixat la Rambla per intentar aturar un nou desnonament, ara el d'una mare amb els seus dos fills menors. Hi ha una desena de furgonetes de Mossos, una cinquantena de manifestants. Molts ja van aconseguir aturar ahir al vespre l'expulsió dels veïns de tot un bloc al barri de Sant Andreu. Però de seguida, la mort de la Mari Carmen va esborrar l'alegria. Anna Ruiz és una de les persones que va estar en aquest desnonament.
7: És que l'han fet fora de casa seva. Vull dir, el PSOE no pot dir que la Mari Carmen descansi en pau, perquè la Mari Carmen portava 7 anys que no podia descansar.
8: I a Madrid, la mort de Mari Carmen Abascal ha donat més determinació als acampats a la Puerta del Sol després de 13 dies de protesta. Avui, aquí s'han improvisat diversos altars amb fotografies, espelmes i missatges de condol. També homenatges espontanis davant la que fou casa seva durant 70 anys al barri del Retiro. En aquest vespre acabarà una marxa d'homenatge que sortirà a peu de la Puerta del Sol. Els acampats demanen que la seva mort no sigui en va i que serveixi perquè les coses canviïn.
9: Me preguntan, ¿hasta cuándo vais a seguir? Es que la pregunta no es hasta cuándo vamos a seguir, la pregunta es ¿cuándo se van a cambiar las cosas?
10: Lo que Mari Carmen nos pedía una y otra vez es que lucháramos por lo nuestro, que no queremos migajas y que no queremos ni un caso más como el de Mari Carmen.
4: De seguida, totes les reaccions al dia en què entra en vigor el nou decret antidesnonaments aprovat pel govern espanyol.
5: En repassarem les diferències amb el que el Congrés va tombar la setmana passada i que va acabar precipitant la convocatòria d'eleccions generals, i ens fixarem en un nou exemple paradigmàtic de la crisi de l'habitatge. Tres blocs de pisos molt degradats de Girona que ha comprat un fons voltor i que ara en vol fer fora els veïns.
4: En aquest context preelectoral, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com el cap de llista del Partit Popular a Barcelona de cara a les eleccions generals.
5: Ada Colau s'ha obert a liderar el front ampli de les esquerres amb la condició que inclogui també Podem, que reclama primàries, mentre Esquerra, Gabriel Rufián, continua reflexionant sobre el seu futur en plena successió de diputats i senadors republicans que anuncien que pleguen.
4: I encara en crònica política, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada imminent de l'exili per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid. Brussel·les, Bruno Fortea.
11: En primer lloc, Comín visitarà i després anirà a Madrid. L'exconseller insinua que tornarà de l'exili per separat, abans que el president Puigdemont, i si cal, sense esperar que li apliquin l'amnistia de forma definitiva. Comín diu que té pressa per representar els seus votants 2 anys i mig després de les eleccions europees.
12: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
4: Al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem el balanç de les urgències que es van atendre arran de l'eclipsi que vam tenir a Catalunya aquest estiu.
5: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, les consultes oftalmològiques van augmentar un 50% els dies posteriors a l'eclipsi. La immensa majoria de problemes van ser lleus, excepte 2 casos greus.
13: Un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu que és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
4: Atenció també a això. El cementiri de Roques Blanques, el Papiol, al Baix Llobregat, serà el primer de tot el país on es podran enterrar persones amb les restes de les seves mascotes.
5: També us ho avancem avui. El cost és el mateix que obrir una sepultura i posar-hi unes cendres humanes, per exemple, les de la parella, i ronda els 150 euros.
4: I en temps de cultura repassarem la figura d'Anne Carson, flamant Premi Nobel de Literatura 2026.
5: L'escriptora canadenca de 76 anys ha destacat com a poetessa i assagista. A més de traductora, la seva obra està marcada per la literatura grega clàssica.
4: I quan faltin 20 minuts per les 3, arriben els esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
4: Hansi Flick recupera tots els jugadors, però Rafinha segueix entrenant-se al marge.
14: Tot i així, Flick encara no el descarta pel partit amb el Getafe de dissabte. L'equip madrileny, per cert, que segueix treballant per fitxar Carvajal. A l'Espanyol, el tècnic Manolo González assegura que ha canviat coses a l'equip perquè juguin millor. Demà ho comprovarem al partit amb el Màlaga. Aquesta tarda el Barça en vol rep el Dinamo de Bucarest, un partit a partir de 3:15 que es pot seguir per Esport 3, i sentirem al Catalunya Mitjà les queixes dels pilots a MotoGP pel nou format de competició que s'ha aprovat per al 2027.
4: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs destaquem les cues a la Ronda Litoral per un vehicle avariat al Bon Pastor, sentit Besòs, i un accident a la Zona Franca, direcció Llobregat. També l'autopista del Maresme, amb cua de l'Ella Tallà, direcció Mataró. I a Rodalies, encara retards i línies amb incidències després de les pluges. A l'R11, els trajectes entre Portbou i Sant Andreu es fan amb autobús. La mateixa situació a l'R2 Nord, en el tram de Granollers Centre, direcció Sant Celoni Sils.
4: I ens falta el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Dani Ramírez, bon dia.
17: Bon dia.
4: Estem a punt de dir adéu a tota aquesta inestabilitat aquesta setmana, però aquesta tarda encara en tindrem?
17: Sí, són les escorrialles, una petita propina posterior a aquest gran temporal. Dies enrere parlàvem d'aquests sistemes convectius mesoscalars, que si es formava un mini huracà, que si la situació era tropical, que feia molta xafogo. Ara no, ara ja refresca, entrat vent de nord. Està nevant una miqueta. Hem vist flocs de neu caure a l'Alt Pirineu, la zona de la Vall d'Aran, a 2.000 metres aproximadament, i aquesta tarda ho podria fer 1.800-1.900, feblement, difícilment quedaria blanc al Pirineu, però una enfarinada. I això sí, ruixats localment intensos, més de 20 litres per metre quadrat, no parlem de 40, 60, 100 litres, parlem de 20 litres o poc més, en mitja hora entre el Baix Empordà i el Baix Penedès, aquest sector de la Costa Brava Sud, sobretot Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès. Això fins allà a les 10 o 11 de la nit. Després, a la nit, ja queda serè, demà un dia de sol, la temperatura baixa més de nit i notarem ja la tardor. A la zona alta del Pirineu notarem directament l'hivern.
4: Molt bé, doncs escolta'm, els que ho estàvem esperant ho celebrarem. Gràcies, sí. Dani, bon dia.
17: Prepareu manteta.
4: Això, i encantat de la vida.
17: Fins ara.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Les 2:07. L'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis a Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, hi ha sentiments de commoció i de ràbia en les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge en diversos punts de l'Estat. A l'acampada de Barcelona, per exemple, s'ha convocat una manifestació per demà a les 7 de la tarda a la plaça Universitat. De fet, ara mateix a les Rambles, on per cert hi ha un desnonament en marxa, i tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i la Núria Hart. Núria, bon dia.
18: Bon dia. Sí, som a l'alçada de Drassanes. Aquí ara mateix hi ha una desena de furgonetes dels Mossos i una cinquantena de manifestants que, sense èxit, intenten parlar amb la policia per aturar el desnonament d'una mare amb els seus dos fills menors. Molts dels que estan aquí han baixat des de Plaça Catalunya, on estan acampats. Allà hi ha mig centenar de tendes i un miler de persones, segons l'organització. Ens diuen que avui ja han aturat dos desnonaments, un aquí al costat, al carrer del Vidre, i molts d'ells... ara el sentireu, no tenen veu, perquè ahir es van passar 12 hores davant d'un bloc del barri de Sant Andreu que finalment es va aturar el seu desnonament perquè l'administració l'ha comprat. Després va arribar la notícia de la mort de la Mari Carmen, que els manifestants com la Sílvia van rebre d'aquesta manera.
19: Com s'ha de rebre la mort provocada per decepció, per depressió, per injustícia, per el sentiment d'injustícia. Com ens hem de quedar? Això no és una mort, això és un assassinat.
18: Els sindicats i la Plataforma per l'Habitatge han convocat una manifestació per demà a les 7 de la tarda a plaça Universitat. Ho han fet aquest matí i just després el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha demanat al conjunt dels treballadors i treballadores que demà divendres a les 12 del migdia facin un minut de silenci als seus centres de treball en record de la Mari Carmen.
4: Això a Barcelona. Mentrestant, a Madrid, a la Puerta del Sol, els acampats transiten entre la tristesa i la ràbia després de la mort de la Mari Carmen. Avui també molts ciutadans s'han acostat a deixar missatges a diferents altars improvisats. Aquesta tarda hi haurà una marxa a peu des de Sol fins a la Casa de la Dona, al Retiro, per recordar-la. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia. Sí, la campada de la Puerta del Sol s'intenta recuperar de l'impacte de la mort de Mari Carmen Abascal, el cas que els va dur ara ja fa 13 dies a plantar les tendes de campanya aquí al centre de Madrid. La imatge de la dona omple molts racons d'aquesta plaça, on també s'acosten molts ciutadans a deixar missatges de condol o encendre espelmes. Encara és una incògnita com s'acomiadarà Mari Carmen Abascal, morta ahir a l'hospital, on va ingressar, recordem-ho, el 23 de setembre, després de ser desnonada. Les seves restes ja són en un tanatori de Madrid, però aquí hi ha un consens clar entre els acampats. La seva mort ha de servir perquè les coses canvin.
7: Mucha ràbia i con ganes de seguir luchando y seguir hasta el final, hasta que empieza a cambiar las cosas.
20: Lluitarem perquè el que ja ha passat no es pugui repetir.
10: Siente mucha rabia porque no considera que esto sea una muerte, no pensamos que sea una muerte, pensamos que es un asesinato.
21: Solo nos puede servir de ejemplo sobre lo que no podemos dejar que vuelva a pasar.
8: L'acampada no ha deixat de créixer des del primer dia, es manté amb caràcter indefinit aquest vespre. El sindicat de llogateres que la va acompanyar en els darrers anys ha organitzat una marxa d'homenatge a peu des d'aquí, des de la Puerta del Sol fins a casa seva, al barri del Retiro, que per ser avui també s'ha despertat plena de flors. Just a dimecres, ahir, havia de signar el nou contracte per poder recuperar casa seva, però no hi va arribar a temps.
4: Aquesta mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat de ple la precampanya per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre, i els minuts de silenci s'ha convertit en una arma llancívola pels partits polítics. El Partit Popular ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i a les files socialistes han qualificat d'inhumana la situació que han viscut. Albert Prat.
22: Els principals partits han convertit en munició electoral la seva mort, sobretot la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que encès la bronca política.
23: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Es genial. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles en estos 8.
22: El PP ha vetat que es fessin minuts de silenci a l'Assemblea, al Senat i a l'Ajuntament de Madrid. Davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra Salvador Illa.
24: Guardó el presidente de la Generalitat de Cataluña o el alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
22: I és cert que només el ple de l'Hospitalet va tenir un record per aquesta veïna de la ciutat, però ni la Generalitat ni el Parlament han fet cap minut de silenci ni per l'Olga ni per en Javier, que també es va suïcidar abans que el fessin fora de la sabateria que regentava. El ministre socialista Félix Bolaños diu que la veïna de Madrid és un emblema i el president Illa afegeix que ha de remoure consciències.
25: Mari Carmen ja s'ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
26: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
22: I a diferència del ple del Parlament, el Partit Socialista ha proposat fer un minut de silenci avui a les Corts Valencianes. Aquí el PP no hi ha posat cap impediment i Vox ha sigut l'únic partit que no hi ha participat.
4: A tot això, avui entra en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. Hi ha petits retocs respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés dels Diputats. El text, però, manté la suspensió dels desnonaments i la prohibició de la compra especulativa, Joan Garcia.
5: El nou decret cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar aquestes operacions, cosa que l'anterior no feia. Només parlava de persones i empreses.

0: Els llogaters podran demanar 2 anys extres. A més, es limiten les pujades de preu anuals.
1: Aquest últim punt, el de les pròrrogues, és, però, el que podria canviar amb el segon decret. Ja s'ha publicat, però només entrarà en vigor a mitjans de novembre si hi dona el vistiplau abans la Diputació Permanent.
0: I en cas que ho faci, en comptes d'aquesta pròrroga extraordinària de 2 anys, s'aplicarà una pròrroga automàtica dels contractes cada cop que vencin. Si els propietaris no ho fan, hauran d'indemnitzar els llogaters, tret d'excepcions. A diferència del primer decret, que ja té garantida l'aprovació, aquest segon decret no es convalidarà si no hi ha sorpreses.
1: I enmig de tota aquesta situació, els veïns de 3 blocs de pisos molt degradats als afores de Girona denuncien que un fons voltor ha comprat els edificis i els vol fer fora per reformar-los i fer-ne negoci. Des del Sindicat de l'Habitatge Socialista asseguren que la majoria d'afectats tenen contracte, ho volen portar al jutjat i l'Ajuntament afegeix que vetllarà perquè respectin els lloguers. Girona, Fèlix Martín.
2: Sí, aquest fons promotor del projecte ofereix en el seu web la possibilitat d'invertir en la rehabilitació de 40 habitatges a Girona, que ja té la llicència d'obres, i asseguren que la rendibilitat serà de fins al 35% en només 2 anys. La portaveu del sindicat d'habitatge, Fàtima Atar, ha explicat que aquest nou propietari menteix quan assegura que hi ha acord amb els veïns.
3: Clar, per ells això és un negoci, uns pisos, uns edificis que reformaran, i el que ells plantegen en el seu negoci és que els veïns ja han fet un acord, ja marxaran perquè necessita inversors. O sigui, que ell mostra una realitat que no existeix.
2: I assegura que la majoria dels afectats tenen contracte indefinit, però han rebut un burofax perquè marxin. Des de l'Ajuntament de Girona, el tinent d'alcaldia, Sergi Font, afegeix.
4: Els veïns que tenen contractes de lloguer en vigor, és responsabilitat de la nova propietat i d'aquesta nova empresa de poder garantir l'habitatge a totes aquestes persones.
2: Aquests habitatges es coneixen popularment com els pisos Barceló. Estan situats a la sortida est de la ciutat, al barri de la Creueta, i són molt llaminers perquè just al costat hi ha el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
1: I a tot això, avui hem posat dades a aquesta situació. Una situació, la de l'habitatge, que preocupa a 9 de cada 10 espanyols i el 40% els està perjudicant personalment. Això, com a mínim, és el que diu l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, Pilar García.
5: Sí, també diu que a prop del 80% dels espanyols creuen que l'Estat hauria d'intervenir en el mercat de l'habitatge perquè tothom hi pugui accedir. I 9 de cada 10 consideren que les administracions públiques haurien de construir més pisos públics i defensen una rebaixa d'impostos en la compra de la primera casa. Entre les solucions a la crisi de l'habitatge, també és una opció molt majoritària donar més garanties als propietaris que posen el pis en lloguer davant de possibles impagaments.
1: Passen 2 minuts d'un 2:15 de la tarda. Avui, per cert, tenim moviments de pes a tots els partits polítics de cara a les eleccions del 29 de novembre, a pocs dies de tancar les llistes electorals. Per exemple, el Partit Popular, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com el cap de llista del PP a Catalunya, a la llista de Barcelona. Alberto Núñez Feijóo el veu candidat ideal per frenar l'ascens de Vox. Segons les enquestes, l'extrema dreta superaria el Partit Popular a Catalunya. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
6: Bon dia. Si Feijóo busca un cop d'efecte a Catalunya, necessita frenar la fuga de vots cap a Vox, i Albiol és un perfil idoni, una aposta clara per reforçar el discurs antiocupacions, antiimmigració i sobre l'habitatge i la seguretat, un marc ideal pel PP per disputar la campanya a l'extrema dreta. Alguns dirigents del Partit Popular donen per fet que serà el cap de llista, i Albiol avui a Madrid, a la reunió de la direcció dels Populars, no s'ha descartat si Feijóo li demana.
7: A qui le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido, y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
6: Però això, per llei, no és incompatible amb ser candidat al Congrés pel 29 de novembre. De moment, Feijóo estudia altres opcions, vol valorar bé el moviment, i és que Albiol és l'únic alcalde del PP amb majoria absoluta a Catalunya, però mai li ha anat bé fora de Badalona. Serà una campanya marcada per l'habitatge, però el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta girar el focus, i avui ha culpat Pedro Sánchez d'aprofitar la mort de Mari Carmen Abascal per intentar remuntar a les enquestes.
8: No vamos a permitir el intento de manipular emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones, y os digo, no va a colar. No va a colar.
6: El PP vol girar full del cas Mari Carmen i centrar el debat de la campanya en Ceuta i també en la corrupció.
1: Dèiem, però, que hi ha moviments en diferents llistes electorals. Ada Colau està disposada

0: a liderar el Front Ampli si només hi ha una papereta a l'esquerra del PSOE a les eleccions del 29 de novembre. Això vol dir que la gran aliança progressista hauria d'incloure Podem, d'Irene Montero, per tal que Ada Colau fes el pas. Jordi Corbalan.
1: Més Madrid ha sorprès en plenes negociacions entre partits posant sobre la taula en públic el nom d'Ada Colau per liderar el Front Ampli com a cap de llista dels Comuns per Barcelona. La portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi, ho ha defensat al matí de Catalunya Ràdio.
2: Considerem que és una persona que té capital polític, que pot des de Catalunya dur tot aquest capital polític i fer un Front Ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
1: Colau ha deixat clar a Televisió Espanyola que està disposada a jugar aquest paper, però posa com a condició que s'aconsegueixi articular un front realment ampli que inclogui tots els partits de l'esquerra del PSOE, com Podem, Compromís i Més per Mallorca, entre d'altres.
3: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, entonces yo estoy dispuesta, porque creo que esa es la tarea urgente que hay que hacer ahora y hay muy poco tiempo para hacerlo. Para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
1: Els Comuns ja veus que defensen que Ada Colau vagi de número 1 per Madrid i que el ministre Ernest Urtasun encapçali la seva llista per Barcelona. Els partits tenen només una setmana per articular el front d'esquerres.
0: I Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, continua en silenci i encara no ha aclarit si repetirà o no com a cap de llista a les eleccions generals del 29 de novembre, tot i que la direcció del partit ho dona per fet. Mentre continua decidint el seu futur, els diputats més crítics amb el mateix Rufián ja han anunciat que no repetiran a les llistes a Madrid. L'última baixa, anunciada avui mateix, és la de la portaveu d'Esquerra al Senat, Sara Bailac. Marta Corbalan.
4: Silenci absolut de Rufián i del seu entorn. La decisió, però, l'ha de prendre aviat perquè, segons el reglament intern d'Esquerra, la data límit per presentar candidatura és aquest diumenge. El president del partit, Oriol Junqueras, l'ha beneït públicament com a cap de llista i dona per fet que ho serà, però ell s'ha volgut agafar uns dies de reflexió. Mentre reflexiona, segueix el degoteig de noms que no es volen tornar a presentar. Jordi Salvador i Pilar Vallugera no repetiran a les llistes al Congrés i Sara Bailac no repetirà al Senat. Són tres noms crítics amb Rufián. A Girona lluitaran per encapçalar la candidatura Teresa Jordà i Edna Estrems, aquesta última pròxima a Rufián. Inés Granollers vol repetir a Lleida i a Tarragona es perfila Norma Pujol. Rufián fa temps que flirteja amb la idea d'una gran coalició d'esquerres a l'Estat, una aliança que no ha comprat, però, ni el seu partit ni la resta de socis potencials. Amb Ada Colau disposada a liderar el Front Ampli, Rufián es vol assegurar, si repeteix de cap de llista dels republicans, que tindrà les mans lliures per triar els companys de candidatura i que tindrà més marge per decidir l'estratègia política a Madrid.
0: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera repetirà com cap de llista per Barcelona. També repetiran Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenas a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat que el partit hagi de fer primàries. Per la direcció de Junts, aquest fet reflecteix la unitat interna i el suport a la feina que ha fet el grup parlamentari al Congrés dels Diputats de Madrid. I en plena precampanya electoral, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada ràpida de l'exili a Bèlgica. Una tornada que seria prèvia a la de Carles Puigdemont i que justifica per poder seure a l'escó d'eurodiputat que encara no ha pogut ocupar, tot i que va resultar elegit a les últimes eleccions europees. Tot plegat després que el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obliga el Suprem a aplicar-li l'amnistia. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
5: Sí, hola, bon dia. Toni Comín insinua que tornarà aviat i abans que el president Puigdemont. L'exconseller diu que té pressa per ocupar l'escó d'eurodiputat i començar a representar els seus votants dos anys i mig després de les eleccions europees.
6: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
5: Primer, diu que visitarà Catalunya i després anirà a Madrid per acatar la Constitució espanyola i aconseguir amb aquest tràmit l'acte d'eurodiputat. Comín evita posar-hi una data concreta, però obre la porta a tornar fins i tot abans que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva. Amb la retirada de l'ordre de detenció, creu que no hi ha perill.
6: Jo en aquest sentit crec que ja estem en condicions de tornar sense cap risc. Particularment a mi no em preocupa. Crec que el nostre retorn des del punt de vista legal no té problemes.
5: En canvi, l'advocat de Carles Puigdemont sí que és partidari d'esperar fins a l'aplicació definitiva de l'amnistia i ha refredat l'opció d'un retorn immediat de l'expresident.
0: És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem al Catalunya Migdia.
7: Catalunya Migdia. Sabies que deixar empremta també pot fer-se a través d'un testament? Fer testament és ordenar el futur. Fer-lo solidari és transformar-lo perquè sigui millor. Amb un testament solidari pots decidir que una part de la teva herència doni suport a la feina d'Oxfam Intermón, que lluita contra la pobresa i la desigualtat al món, respectant l'herència dels teus. N'hi ha prou amb una donació o un percentatge d'aquest llegat perquè es converteixi en aigua, aliment, igualtat de gènere i justícia. I això provoqui un canvi durador. Descobreix què fàcil és fer-ho a www.haztestamentosolidario.org. El teu testament pot continuar canviant vides. El testament solidari fa per mi.
8: Els dies 10 i 11 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda.
9: La millor fira de ceràmica i terrissa.
8: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
9: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
10: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya,
11: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
10: Empecé a comprar Nograma por la comodidad y la rapidez.
11: Valoro tanto el stock como el precio.
12: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
13: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
14: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
15: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Una notícia que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Per primera vegada a Catalunya, i de fet a tot l'Estat, les persones que ho vulguin es podran enterrar amb les cendres de la seva mascota. La iniciativa pionera ja és una realitat al cementiri comarcal de Roques Blanques al Papiol, Marriera.
4: El conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, ens ha explicat que aquest nou servei respon a una demanda social que van arribar als responsables comarcals i que finalment van aconseguir canviar el reglament del cementiri. D'aquesta manera, des de fa un mes ja es poden fer aquests enterraments mixtos. N'han fet dos amb gossos, però insisteixen que es poden fer amb qualsevol mascota, gats, hàmsters o fins i tot cavalls. Ho ha explicat aquesta emissora Joan Ventura, conseller delegat d'Àltima.
16: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
4: El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. La psicòloga Inés Serra, especialitzada en el dol animal, ens explica que moltes famílies reclamaven aquest servei, ja que les seves mascotes són un membre més de la seva família.
17: Una de les coses que més apreciem és com estan sempre al nostre costat, no? I que això pugui arribar fins al final de tot, sembla que sigui una petició molt coherent amb tota la integració, no, de l'animal en aquesta unitat familiar.
4: Aquests enterraments mixtos ja es fan a altres països com Itàlia, Brasil o els Estats Units.
0: Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi que vam tenir a Catalunya aquest mes d'agost, segons que ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels casos, però, va ser per problemes lleus als ulls, tret de dos casos que sí que van ser més greus. Mònica Mas, bon dia.
18: Bon dia.
0: Això vol dir que la població va seguir les recomanacions.
18: Doncs així ho creuen des del Departament de Salut. Asseguren que aquestes dades constaten que la població va mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus entre les més de 400 urgències que es van detectar els dies 12 i 13 d'agost. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: I hi ha més urgències oftalmològiques? Sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
18: El 70% de casos van ser d'ulls secs, que es van resoldre amb gotes, i el 30% va ser psicosomàtics. Ferran Roche explica també quins són els dos casos més greus.
19: Un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu que és un és un astrònom que va tenir problemes amb el prismàtic, que, bueno, que també es va confondre, va tenir un problema amb els filtres i després va donar compte que també havia estat una bona estona mirant sense els filtres adequats.
18: Van patir pèrdua de visió durant un mes, però ja l'han recuperada.
0: Anem a la informació internacional. A França, els tímids gestos conciliadors del govern no calmen la còlera dels estudiants, que continuen mobilitzats arreu del país i on mantenen tancats més de 200 centres educatius. A les 3 d'aquesta tarda arrenca una concentració estàtica a la plaça de la Bastilla, a París, la mateixa hora en què l'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants per intentar calmar els ànims. París, Isabel Galí, bon dia.
20: Bon dia. El govern confia que el moviment estudiantil s'afableixi a poc. Les vacances de Tots Sants comencen a finals de la setmana que ve i quan hagin passat aquests 15 dies d'aturada lectiva presentarà les propostes als estudiants. Mentrestant, els demana que tornin a les aules i que expressin el seu malestar per internet a través de la plataforma agora.gov, una iniciativa que, segons el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, està sent un èxit.
21: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes, i és això el que hem de treballar.
20: Els sindicats de secundària afinen les reivindicacions per part seva. 10.000 milions d'euros més a un pressupost que ara per ara és negatiu i 250.000 places de més a la universitat. Precisament els universitaris són els últims que s'han afegit activament a la protesta. La prestigiosa Sciences Po i l'Institut Catòlic de París estaven bloquejats avui dijous.
0: I l'exèrcit rus ha matat 33 persones en un atac contra dos autobusos a Kramatorsk, la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna dins del Donbass i que és a pocs quilòmetres del front de guerra. Els atacs russos han causat una setantena de morts i més de 100 ferits a tot Ucraïna les últimes 24 hores. Mentre s'intensifica la guerra, la presència de militars al nou Parlament rus s'ha disparat després de les últimes eleccions i és la més gran en tota la història recent. Un de cada 10 diputats és veterà d'Ucraïna i també hi han entrat altres perfils radicals fidels a les polítiques de Putin. Moscou, Cristina Solías.
22: Amb aquesta llarga ovació, la nova Duma va rebre els 46 excombatents que han aconseguit escó. Putin està decidit a convertir-los en la nova elit política del país.
23: Els veig en aquesta sala i estic segur que, preservant les tradicions de la germanor de la primera línia, enfortiran i milloraran el cos de diputats.
22: Ara bé, alguns d'ells fins i tot estan acusats de crims de guerra a Ucraïna, com Nursultan Musagaliyev, implicat en les matances de civils a Butxa. També hi és Victor Bout, un dels traficants d'armes més cèlebres del món, conegut com el mercader de la mort, que va estar empresonat 14 anys als Estats Units, o l'antiabortista Natalia Masvitina. Tots els diputats tenen coll avall que hauran de prendre decisions molt impopulars, com ara dedicar un 35% del nou pressupost a defensa i retallar en sanitat i educació. Fins i tot els parlamentaris de l'oposició sistèmica, com la liberal Sardana Accentieva del Partit Gent Nova.
24: Tots entenem perfectament que no hi ha diners per totes aquestes promeses populistes i s'acosta el moment difícil d'augmentar les tarifes dels serveis públics.
22: Amb aquest nou Parlament, Putin no busca un àgora on es debatin propostes, sinó una cambra de ressonància que legitimi les seves decisions.
0: Tornem a Catalunya perquè han desarticulat una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i el País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda, Miquel Jarque.
25: El líder dirigia aquesta xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat. En aquesta ciutat del Barcelonès es localitzen dos membres de la banda en un cotxe carregat de droga, estiba del fill, i es localitza el que es coneix com una primera guarderia de droga. Després en vindran moltes més. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, ha destacat l'envergadura de l'operació.
26: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados, que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 quilos de cocaïna.
25: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'un milió d'euros. En les 23 entrades i escorcolls es van trobar també gairebé mig milió d'euros.
0: I el Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i la qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també de tot Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF i del CTFC. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals, i a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
1: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. Són sobretot abatoses, però també hi ha pinedes de pi roig i pi negre, i en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer.
2: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Però tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat, a més, que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
1: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
0: Passant 5 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura amb la nova Premi Nobel de Literatura.
3: Catalunya migdia.
5: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
6: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. 2 dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
7: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
8: Podríem tenir son.
27: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
28: Mare, literalment.
8: Tinc poques ganes de treballar.
28: És que tinc molta feina.
27: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
8: Dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Oh, matiners. Amb Xavi Canalías.
29: Som pura cafeïna.
15: Catalunya migdia.
0: Passen 6 minuts a 2 quarts.
30: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: Doncs ja ho heu sentit, l'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026. L'anunci l'ha fet aquest migdia l'Acadèmia Sueca a Estocolm, Òscar Callao.
31: Nascuda a Toronto fa 76 anys, Carson és poeta, assagista, traductora i professora universitària. La seva obra està marcada per la literatura clàssica grega. Per exemple, el seu títol més conegut, la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, reescriu el mite d'Hèrcules i Gerió en clau homoeròtica. En català té 4 obres publicades per l'editorial Vaso Roto, de creació, que va ser la seva primera obra traduïda a la nostra llengua l'any 2023, Albertine, rutina d'exercicis, Norma Jean Baker de Troia i La bellesa del marit, un assaig narratiu amb 29 tangos, on analitza un matrimoni que s'esfondra. La seva traductora al català, Núria Busquet, en declaracions a Catalunya Ràdio, coincideix amb les veus que consideren Carson la poeta viva més important de les lletres anglosaxones.
32: Sí, ja fa molts anys que l'Anne Carson sonava com a candidat al Nobel. Jo tenia dubtes si li donarien o no, precisament perquè és una autora que treballa diferents gèneres, però sempre es mou dintre del que és el classicisme en el sentit de l'antiguitat clàssica, perquè és la seva especialitat, i pensava que potser els hi faria una mica de por.
31: Anne Carson va passar l'any passat per Catalunya per fer una lectura performàtica dels seus textos al Festival Barcelona Poesia. L'any 2020 va guanyar el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres.
0: I de literatura a cinema. I've come into possession of a map. Perquè comença una de les edicions més potents dels últims anys del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics a Sitges. De fet, el certamen ha engegat aquest matí amb les primeres projeccions, però la pel·lícula inaugural serà aquesta nit una cinta dirigida per Carlota Pereda. Sitges, Marc Garriga.
33: És la quarta dona que inaugura el festival en 59 edicions amb una pel·lícula seva i la primera espanyola, un fet que el director artístic del certamen, Àngel Sala, destaca en declaració celebracions a Catalunya Ràdio com una boníssima notícia.
4: Perquè continuen tenint un dèficit en la visualització de la dona com a directora de cinema general en aquest país. Tenim moltíssim talent femení a Catalunya i a Espanya, però poc que es dediqui al cinema general. Però bueno, poc a poc tenim algun nom que s'atreveixi. Carlota Pereda ja és una veterana, entre cometes, va fer Cerdita i l'Ermita, torna a una pel·lícula que és psicothriller, que és difícil veure a una dona dirigint això i més en Espanya.
33: Found Alive és el tercer film de la cineasta madrilenya i és una coproducció internacional amb protagonista de luxe, l'actriu Chloe Grace Moretz, coneguda pel remake de Carrie o la saga Kick-Ass i que ha treballat amb Scorsese o Guadagnino. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, The End of It, Les Hijas, 11, Upiro i Titanic Ocean. Tot això, si la pluja i Renfe ho permeten. Àngel Sala ja ens ha dit que ells poca cosa hi poden fer.
0: I una cosa més abans dels esports. Perquè la Fundació Joan Miró obre demà la primera gran exposició de tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand. L'exhibició recorda la seva amistat amb l'arquitecte Josep Lluís Sert i mostra els seus dissenys més emblemàtics, fruit d'una vida fascinant, Montse Mas.
9: Coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx francès de Le Corbusier, entre els anys 20 i els 50 del segle passat, Perriand va revolucionar la idea del disseny d'interiors amb espais funcionals i bonics que convidaven a una nova manera de viure. Martina Millà és la comissària de l'exposició.
10: Molt preocupada perquè tothom tingués condicions de vida molt dignes i que l'espai domèstic no t'acabi esclavitzant com havia esclavitzat també a tantes dones durant tant de temps.
9: L'exposició repassa la complicitat de Perriand amb artistes com Picasso, Calder, Miró i sobretot Sert, a qui fa 50 anys va acompanyar a la inauguració de la Fundació Miró que ell va dissenyar. També recorda els seus orígens rurals i els seus viatges al Japó o Mallorca, que va circumvalar en canoa i que van ser claus en la seva creativitat.
10: En el viatge a les Balears, no? L'any 32, com n'aprèn tant de només estudiar com funcionen les veles dels vaixells.
9: La mostra acaba amb el seu apartament pilot del 1929, reconstruït per la casa de disseny italiana Cassina, que segueix produint els seus mobles i on els visitants podran estar com si fos casa seva.
15: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
24: Bona tarda.
0: A aquesta hora, Rafinha és dubte pel partit del Barça a la Lliga el dissabte.
24: Sí, avui encara s'ha entrenat al marge i, per tant, podria descansar per aquest partit amb el Getafe.

0: dies després, Hansi Flick recupera tots els internacionals. L'aturada de seleccions ha estat bastant favorable pel Barça, pel que fa a les lesions. Només dos jugadors han tornat amb molèsties, Eric i Rafinha. Eric, que ja s'entrena amb el grup. Però què passa amb Rafinha, Ramon Salmurri?
1: Doncs que continua entrenant-se al marge i fa tota la pinta l'Aia que no estarà per sortir d'inici contra el Getafe. Avui ha estat la primera sessió amb tot el grup després de l'aturada d'internacionals. Els últims a incorporar-se han estat Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí, Fermín, Rodri, Gordon i Livakovic. I Rafinha no ha entrenat amb la resta dels seus companys i ha continuat fent exercicis al marge. Per tant, amb una sola sessió per davant, la de demà divendres abans del partit de dissabte contra el Getafe, és complicat pensar que Rafinha pugui ser titular aquest mateix dissabte. Són molt males notícies per Flick, que a més arriben en un moment de calendari absolutament desmesurat. Venen 5 partits en 15 dies i entre ells, per exemple, el Barça ha d'anar al Villamarín, al Camp del Betis, al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain i juga també al Clàssic contra el Real Madrid.
0: Doncs demà acabarem de veure com es troba Rafinha i també dissabte, però si finalment no pot jugar aquest partit amb el Getafe, quines opcions té Flick al cap per fer de nou?
1: La primera és apostar pel davanter centre suplent, ja sigui, en principi, Gabriel Jesús, el futbolista que es va fitxar aquest estiu provinent de l'Arsenal per fer exactament això, fer de nou quan Rafinha no pugui estar al terreny de joc. També hi ha la possibilitat aquí d'utilitzar a Hamza en aquest sentit. I a partir d'aquí, les variants que disposa Hansi Flick. El perfil més similar a l'hora d'actuar de nou com Rafinha és Anthony Gordon. El Barça ja ha explicat i Deco ha deixat moltes vegades molt clar que la seva incorporació també ha anava en aquesta línia, la d'un futbolista versàtil que pugui ocupar totes les posicions de la zona d'atac. I després hi ha la via fals nou que encapçala, que lidera Dani Olmo, que en alguna ocasió ja ha ocupat aquesta posició, que Flick aquesta temporada l'ha utilitzat més del que ho venia fent fins ara, però sí que és cert que és un perfil una mica diferent i canvia un punt l'aposta de futbolística del Barça Flick.
0: I el rival del Barça de dissabte, el Getafe, sembla que no podrà fer el fitxatge que volia i que ho està intentant aquests dies, Marcos García.
2: Encara és l'exmadridista Dani Carvajal. Veurem com acaba. Encara el partit està en joc, però hi ha diverses qüestions que compliquen la seva arribada al Coliseum. Mira, per una banda, el control econòmic de la Lliga. L'equip de validació de la Lliga no accepta el que el Getafe diu que cobraria Carvajal, perquè defensa que el seu valor de mercat és superior. Si recordeu, semblant al que va passar en el seu moment amb Joao Félix i el Barça. El Barça deia una xifra, la Lliga no se la creia i va haver d'acceptar-ne una altra. El president del Getafe, Ángel Torres, de moment desmenteix cap acord amb Carvajal.
3: No hay acuerdo, no se puede romper lo que no hay acuerdo. Lo vamos a intentar.
2: Però és que a més, aquest matí els companys de Radio Marca han explicat que hi ha un altre escull per l'arribada de Dani Carvajal al Getafe, i és que el lateral dret hauria demanat al Getafe incloure en el seu contracte una clàusula que li permetés marxar al mercat d'hivern si aleshores li arriba una proposta interessant, i el Getafe, evidentment, no hauria acceptat això.
0: No ens movem de Madrid, perquè el Real Madrid, Asensio, demana disculpes.
2: El central Raúl Asensio està sovint, ja sabeu, envoltat de conflictes extraesportius. Aquest estiu va patir un accident de cotxe, ell conduïa i va donar positiu en un control d'alcoholèmia. Es disculpa en declaracions al diari AS.
4: Yo me equivoqué, yo lo admití, yo lo admito y he pedido perdón y seguiré pidiendo perdón porque al final, como tú dices, soy un chico de 23 años que he cometido errores y voy a seguir cometiendo errores. Todo el mundo comete errores, pero tengo que ser consciente de dónde estoy. Estoy en el Real Madrid y eso no puede ocurrirme. Soy el primer dolido en que la afición pueda dudar o pueda sentirse decepcionado conmigo y soy el primero que quiere estar aquí toda su vida. Por tanto, este tipo de situaciones sé que no pueden ocurrir más.
2: A l'Asensio está de baixa al Madrid, parles jo.
0: I l'Espanyol obre demà la 8a jornada de Lliga. Ho farà al camp del Màlaga, el CUE de primera, amb la necessitat de retrobar-se amb la victòria després d'arribar a l'aturada amb dues derrotes seguides. Fa una estona ha parlat el tècnic Manolo González. Què ha dit, Sergi Andreu?
5: Doncs mira, ha confirmat que Javi Puado, que està lesionat des del mes de gener, entrarà en la convocatòria per viatjar a Màlaga, tot i que ha insinuat que serà difícil que tingui minuts. El tècnic està tranquil, convençut que l'equip capgirarà la dinàmica i diu que no té la sensació que demà se la jugui a la Rosaleda.
6: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
5: No ha perdut el sentit de l'humor el tècnic Perico. Escolteu, si no, la resposta quan li hem preguntat sobre com havia vist avui l'arribada a la Internacional Roberto Fernández.
6: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé. Bé, ha vingut perfecte. Tant ell com Banja, que també ha estat amb la selecció, han vingut els dos en bon estat i perfectes, i Javi Hernández, que va venir tocat, també està en condicions de poder jugar demà. Llavors ja dic, en principi, contents perquè han vingut els tres en perfecte estat.
5: L'equip viatja aquesta tarda cap a Màlaga amb 24 jugadors a la convocatòria, on l'única absència serà la del lesionat Quique García. El Màlaga, per cert, que és cué, encara no ha guanyat cap partit en aquesta lliga.
0: I aquesta setmana hem parlat molt de l'últim partit de Leo Messi amb l'Argentina, i de fet Messi ha tancat el comiat amb la selecció argentina amb un darrer missatge que ha fet a les xarxes socials i que ha rebut la resposta de Cristiano Ronaldo.
2: Sí, ahir va ser el meu darrer partit i ja enyoro vestir la celeste i blanca, diu Messi. Parla de la família, dels amics, té un record per a Maradona, li diu el Diego, per als clubs pels quals ha passat i el seu respecte, diu, cada vegada que volia jugar amb l'Argentina, i remata amb un gràcies a Déu, finalment. Entre les respostes, com dius, aquest post d'Instagram de Messi, la de Cristiano Ronaldo, que diu literalment, Leo, tants anys defensant el teu país i una història que quedarà per sempre. Tot el meu respecte per al que has aconseguit amb l'Argentina, una abraçada. Això diu Cristiano. I encara sobre el comiat de Messi, un vídeo que ha fet fortuna les darreres hores a les xarxes. Aquest és un vídeo a l'interior de l'autocar de l'Argentina, de camí cap al Monumental. Són els jugadors, liderats bàsicament per Rodri de Paul, l'ex de l'Atlètic de Madrid, ara l'Inter de Miami, li cantaven a Messi per intentar insistir per una última vegada que es quedés a la selecció. Ja has vist que no va canviar d'idea.
0: Segona divisió, el Sabadell juga dissabte a Ceuta i el tècnic Ferran Costa ha fet avui la roda de premsa prèvia perquè demà ja han de marxar, ja ho han de fer ben d'hora perquè els espera un desplaçament força llarg, Eudald Serra.
7: Un desplaçament per terra, mar i aire en què hauran d'invertir unes quantes hores fins a arribar a Ceuta, una ciutat que des de fa més de 2 mesos viu una complexa situació tant social com política. Tot i això, el tècnic del Sabadell, Ferran Costa, assegura que d'aquest fet el vestidor no se n'ha parlat.
8: Jo soc entrenador de futbol i no és una cosa... Hem parlat de Dubó, que és el seu entrenador, hem parlat de Dubó, que és Alejandro Camacho, del peu que té Marino Illescas, de... Totes aquestes coses són de les que parlem. Prou feina tenim, perquè és un equip amb molta capacitat, molts arguments, i la resta no em correspon.
7: Costa també ha explicat que el defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat amb l'equip, però que encara manté força dubtes fins a darrera hora per fer la convocatòria, ja que aquesta setmana han tingut un virus que ha afectat el vestidor.
0: Del Barça, en aquest cas del Barça femení, perquè tenim una última hora, Marcos. Sí. Ja sabeu que el Barça femení té partit de Champions al Camp Nou l'11 de novembre, Barça-Arsenal, però és una data que coincideix amb la vaga general i, per tant, què passa?
2: És una informació de la nostra companya Sònia Gelmà. El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara a aquell partit, aquell Arsenal-Barça previst, Barça-Arsenal previst per l'11 de novembre, 6:45 al Camp Nou. Com que coincideix amb vaga general, això complica la disputa del partit en aquella data prevista i el que fa el Barça a hores d'ara és avisar la UEFA i fer una petició formal per veure quina solució es pot trobar.
0: A veure si poden canviar, moure una mica de dia. El partit és difícil, ja ho sabem. Sobretot en partits de Champions, però és evident que el Barça ja haurà traslladat les complicacions que això, més enllà de la convocatòria vaga general, suposaria doncs, dificultats també
2: veurem
0: de logística, de moviments i fins i tot que es pogués fer el partit. Sí. Doncs veurem quina és la resposta de la UEFA a aquesta petició que ha fet el Barça fa poca estona. El creixement de la Lliga Femenina de Futbol ha estat exponencial els últims anys, tant pel que fa a les prestacions de les futbolistes com també en el que envolta els terrenys de joc. I un dels símptomes d'això és la capacitat de convertir-se en un pol d'atracció econòmica. I recentment n'hem vist un altre d'exemple, David Ubach.
2: I és que la Federació Espanyola ha firmat un conveni de patrocini per al col·lectiu arbitral de la Lliga F i també de la Primera Federació, les dues màximes categories femenines. L'acord és amb l'empresa asseguradora ARAC i preveu que les àrbitres de les dues categories d'aquest màxim nivell femení llueixin el seu logotip a la part posterior de les samarretes. Bettina Níquel, que és la consellera delegada d'ARAC a Espanya, en parla de l'acord.
9: Defender lo que es justo, eso coincide muy bien o encaja muy bien con todo el tema de la árbitra. Una árbitra tiene que conocer las reglas, tomar decisiones, ser imparcial, ¿no? Y asumir la responsabilidad de esas decisiones para romper un poco esas barreras. Es tan importante que haya referentes y que tengan visibilidad, porque las tenemos, están las árbitras, pero se tienen que ver.
2: El patrocini és de cara als propers dos anys.
0: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
10: La nostra situació no podem qualificar cap partit com...
0: Avui juga el Barça en vol, partit de Champions. Han d'oblidar la sotregada al Mundial de Clubs.
11: Catalunya migdia.
12: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
13: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
12: Entrades ja a la venda.
14: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
15: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
16: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
15: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
14: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
17: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
19: Expocasió, home...
18: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
20: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
21: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
22: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
23: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
0: Abans de parlar d'handbol, amb bàsquet a l'Eurolliga, el Barça rep demà els Alguiris i per aquest partit té una baixa d'aquest matí, d'última hora, però també és cert que recupera efectius importants. Ernest Macià.
24: Doncs sí, pesen probablement més les bones notícies perquè s'estava esperant que el Barça pogués incorporar dos pivots que estaven lesionats, atès que només en té un, Oleg Balcerovski, que vam entrevistar al Tot Costa. Doncs bé, Tosin Embolia i també Josh Nebo, que ja havia jugat un partit, podran tornar, si no hi ha cap contratemps, demà vestit de curt i, per tant, acompanyaran a Balcerovski en el joc interior. I Justin Minaya, un jugador que en teoria havia de ser dels que menys minuts tindria, però que ha començat prou bé la temporada, té un problema d'adductors i es perdrà els 10 propers dies, per tant, pràcticament dues setmanes de baixa. La prèvia d'aquest entrenament del matí que hem viscut avui, hem vist aquests nous jugadors, aquests jugadors incorporant-se a la feina, Kevin Panther creu que aniran molt bé a la dinàmica.
25: Vam tenir en Josh Nebo un partit, però després ell i en Tosin ja van ser baixa. I he estat tan focalitzat en la meva feina que per moments m'he oblidat que ens faltaven tants pivots. Però ara, quan tornen, com que tenim molt bona química, la cosa anirà bé.
24: També la prèvia d'aquest partit del Barça-Zalgiris, hem conegut que l'NBA s'ha mogut davant la negativa de l'Eurolliga d'acceptar la seva proposta, doncs associant-se amb la FIBA i buscant la possibilitat una altra vegada, doncs, que els tres partners amb l'Eurolliga, FIBA i l'NBA, doncs es posin d'acord, i això fa presagiar que hi haurà una altra oferta, una altra opció de seguir negociant futures col·laboracions NBA-Eurolliga.
0: I a l'Eurocup, victòria ahir del Manresa.
24: Va ser una victòria que va arribar ja pràcticament des del primer quart i el Manresa la va saber mantenir. És veritat que finalment el Ratio Farmul es va costar 10 punts, però no van veure per allà el Nou Congost aquesta primera victòria de la temporada en partit oficial al marge de la Lliga Catalana. La CB de moment encara no s'ha guanyat cap dels dos partits i a l'Eurocup ja tenim una victòria i una derrota.
0: Això al bàsquet i a l'handbol. El Barça té la baixa del porter Hallgrimsson pel partit d'avui de Champions.
2: Sí, ahir tenia febre, doncs no s'ha recuperat. Els porters seran Sergei Hernández i Sergei Novakovic. És un partit del Barça contra el Dinamo de Bucarest. Avui a 9:15 i per Esport 3.
0: El Mundial de MotoGP canvia el format de la competició per l'any que ve i els pilots expressen les seves opinions i no tots van en la mateixa direcció, de Miguel Aguilar.
1: S'ha demostrat que un sindicat de pilots és impossible perquè no es posaran mai d'acord, per tant cadascú fa la guerra pel seu compte i això els debilita. Els pilots els ho han comunicat un cop s'havia consensuat la decisió entre les fàbriques i MotoGP. Els germans Márquez diuen que o ho acceptes o te'n vas. Ni tan sols el campió intenta liderar un corrent d'opinió. Jorge Martín, el líder, reclama que els tinguin en compte. El més vehement ha estat Pedro Acosta.
3: Tenemos ya suficientes sesiones durante un fin de semana de MotoGP actual de arriesgar mucho como para meter otra más y seguir teniendo las sprint races todas las carreras. Entonces, yo creo que nos tendríamos que relajar un poco con este tema.
1: Acosta i altres pilots, també Marc Márquez, creuen que aquest nou format genera més estrès i més risc i al capdavall retallarà la carrera esportiva d'algun d'ells.
0: I aquest cap de setmana, Gran Premi d'Indonèsia, MotoGP amb les curses Spring i de Gran Premi en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Aquest cap de setmana comença la Lliga Femenina de Rugby i ho fa amb un embolic dels grossos. Un embolic que, a més, afecta directament un dels dos equips catalans a la categoria Eudal.
7: Parlem del Buc, que, juntament amb el Sant Cugat, són els dos clubs catalans que, a priori, han de militar en la màxima categoria femenina del rugby estatal. I és que ara mateix l'equip barceloní encara no sap si jugarà o no per un embolic federatiu de dimensions considerables. Recapitulem i tirem enrere fins a final de la temporada passada, quan el Barça va aconseguir l'ascens a la màxima divisió, però que el no complir els requisits indispensables de tenir un equip B reglamentari va ser desposseït d'aquest ascens. La plaça va ser oferta al Buc i a l'Eibar com a següents classificats i aquests s'ho havien de jugar un partit, però les basques hi van renunciar i, per tant, el Buc hi va accedir automàticament.
0: Però, Eudal, per embolicar-ho encara més, aquí apareix el Pozuelo.
7: Les madrilenyes havien perdut la màxima categoria com a últimes classificades i reclamen a la federació jugar un partit amb el Buc per disputar-se aquesta plaça. La federació ho accepta i fixa un partit entre el Buc i el Pozuelo. El Buc, però, no hi està d'acord. Porta el cas a la justícia ordinària, que decreta la cautelar, deixa en suspens l'eliminatòria i exigeix a la federació inscriure els dos equips a la màxima categoria fins que hi hagi una resolució final. És a dir, que ara la Lliga té 9 equips en lloc de 8. Tot i això, la Federació Espanyola de Rugby, que també ha recorregut la cautelar, ha decidit que la Lliga comenci igualment i que juguin tots els partits previstos, tret del que li tocaria jugar al Buc o al Pozuelo, a l'espera del que digui el jutge.
0: I encara tenim temps per explicar alguna cosa més amb el David, l'Atlètic Barceloneta, que va debutar amb triomf a la Lliga de Campions de Waterpolo.
25: Els mariners, que recordem-ho, són els actuals campions d'Europa, van superar per 15-12 el Novi de Belgrat Serbi, en el que ha estat un dels últims anys un dels clàssics del waterpolo europeu. Va ser un partit ben igualat, en què els mariners van començar a remolc en el primer parcial, però que van anar capgirant de mica en mica, un triomf que s'afegeix al del Sabadell de dimarts també a la Champions.
0: Al Mundial d'Hoquei Patins de Paraguai, la selecció espanyola femenina ja espera rival a les semifinals de demà.
25: L'equip espanyol, amb 7 de les 10 jugadores catalanes, ha superat de matinada a Suïssa per 0-6 i ha acabat primer de grup amb 4 triomfs en 4 jornades. A les semifinals, l'equip de Sergi Macià té molts números de jugar amb Portugal o amb Colòmbia com l'altre possible rival.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found the love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
4: A punt de fren amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
12: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
13: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: marxa retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vine a Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista. Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a dos quarts de dues del migdia i a dos quarts de vuit del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a dos quarts de dues del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari. Mr. Worldwide. Hey!

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat, Haier, per

0: Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frena amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic. Un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El 7

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love.
4: Hi ha moments que són per només tu i jo.
3: Baby, I...
4: Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio. Let's go.

Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega posta en marxa i retirada del teu

0: A 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
5: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
6: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
7: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
8: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
9: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
5: Cada dia aprenem coses noves.
10: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
11: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
12: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
5: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
13: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
14: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
15: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
16: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
5: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
17: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
5: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: ja som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 8 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La Generalitat de Catalunya autoritza l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. El nou centre, impulsat per l'Ajuntament, tindrà una capacitat màxima simultània de 215 alumnes. Ara mateix en parlem, abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars. Del 9 a l'11 d'octubre se celebren les Jornades Europees de Patrimoni a tot el país, amb activitats gratuïtes i com cada any Calafell hi forma part. Calafell tornarà a acollir aquest dissabte una nova jornada dedicada a la reutilització i als productes de segona mà al Centre Cívic Can Perotet. El Vendrell amplia el carnaval amb una nova rua com a Ruga i els nuclis marítims. La nova desfilada se celebrarà diumenge a la tarda i se sumarà la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. Troben un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell. El propietari del turisme constava com a desaparegut des del mes d'agost. Sitges presenta un nou sistema d'intel·ligència turística per millorar la gestió del turisme. La plataforma integra dades de diferents fonts sobre l'activitat turística i en posa una part a disposició de la ciutadania. Un estudi detecta l'Alzheimer a la sang uns 20 anys abans dels símptomes en persones amb síndrome de Down. L'alteració apareix abans que la d'altres biomarcadors sanguinis de la malaltia. Tarragona registra una forta caiguda del rendiment del vi per l'augment de temperatures. Situa la demarcació tarragonina entre els territoris vitivinícoles més afectats per l'escalfament registrat durant l'última dècada.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Ho hem dit només començar, el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el projecte de centre per la creació de l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. Un pas administratiu necessari per fer realitat aquest nou equipament municipal. El centre estarà ubicat al carrer principal número 40 de Calafell, al poble, a l'antiga masia de Cal Rion. Escoltem les declaracions de l'alcalde Ramon Ferrer.
2: L'altra cosa que és l'escola de música, hem rebut ja l'autorització de la Generalitat per poder obrir aquesta escola de música amb una capacitat per 215 alumnes simultàniament. Això ens dona marge doncs, per poder fer una escola de música que tingui una capacitat general o capacitat total de 600 alumnes, i és més del que demanàvem. Per tant, estem contents amb això. I ara el que estem fent amb l'escola de música doncs, és adaptar la fitxa del catàleg de protecció del patrimoni, de béns catalogats, doncs, per poder modificar aquesta fitxa, adaptar-la al projecte que s'ha fet i poder doncs, ja licitar les obres.
0: El projecte, impulsat per l'Ajuntament de Calafell, preveu un centre destinat a ensenyaments de música no reglats i tindrà una capacitat màxima simultània de 215 alumnes. De fet, l'Ajuntament va iniciar la tramitació del projecte davant dels serveis territorials del Departament d'Educació i Formació Professional el mes d'abril d'aquest 2026, després d'un requeriment tècnic per completar la documentació relativa als plànols i a la distribució dels espais, el consistori va presentar al juliol la documentació degudament signada per un tècnic competent. Posteriorment, el Servei de Gestió de Construccions Escolars va emetre un informe tècnic favorable sobre l'adequació del projecte, que ha permès ara aprovar formalment el projecte de centre. L'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell està concebuda com un nou espai municipal per potenciar la formació musical i artística i ampliar l'oferta cultural i educativa al municipi. L'aprovació del projecte certifica que la configuració, el nombre i la distribució dels espais previstos compleixen els requisits mínims establerts per la normativa per als ensenyaments que s'impartiran. Aquesta aprovació, però, no equival encara a l'autorització d'obertura i funcionament del centre. Abans de la seva posada en servei, caldrà completar les obres previstes, acreditar que els espais executats coincideixin amb el projecte aprovat i verificar el compliment de tots els requisits exigits en matèria d'instal·lacions, seguretat, higiene, accessibilitat i l'activitat docent. També serà necessari disposar dels informes i certificats tècnics i acreditar la titulació del professorat i la resta de requisits vinculats al funcionament del centre. Un cop finalitzades les obres i verificat el compliment dels requisits establerts, la creació formal de l'Escola de Música Municipal es materialitzarà mitjançant un conveni entre la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Educació i Formació Professional i l'Ajuntament de Calafell. La resolució d'aprovació també estableix que aquesta actuació no comporta cap transferència de recursos ni cap compromís de despesa o finançament per part del Departament d'Educació. Amb aquesta aprovació, Calafell fa un nou pas per disfrutar i disposar d'un equipament estable dedicat a la música i a les arts. Ha de permetre reforçar l'educació artística i cultural i donar continuïtat al projecte de creació de l'Escola de Música i Centre de les Arts de Calafell. Recordem que aquí forma part el Pla de Barris, la nova escola de música del municipi, disposa d'un 60% de finançament amb el Pla de Barris de Cal Bolavà, que aportarà la Generalitat. El projecte té un pressupost de 5,88 milions d'euros. L'Ajuntament també ha demanat subvenció a la Diputació Tarragonina. Per licitar les obres cal modificar prèviament la fitxa del catàleg del POM de Calafell. L'Ajuntament està acordant amb el Departament de Cultura de la Generalitat el contingut de la nova fitxa per tal d'adaptar-lo al projecte redactat i poder iniciar la tramitació. Les obres podrien començar el 2027 i l'obertura de l'equipament podria ser al setembre de l'any 2028.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: Del 9 al 11 d'octubre se celebraran les Jornades Europees de Patrimoni a tot el país amb activitats gratuïtes i com cada any Calafell hi forma part. Hi ha activitats gratuïdes al Patrimoni Calafellenc dissabte i diumenge 10 i 11 d'octubre amb jornada de portes obertes al Castell de la Santa Creu, a la Ciutadella Ibèrica, a la Casa Barral i a la Confraria. De fet, serà durant els horaris d'obertura de tardor i hivern d'aquests equipaments culturals. El dissabte, a més, s'oferirà 11:15 del matí una ruta literària titulada Vivint la mar domèstica, al Calafell Literari de Carles Barral, amb places limitades. Per participar a aquesta ruta literària cal fer reserva prèvia i a la col·laboració de l'Espineta i el lloc de trobada serà el Museu Casa Barral de Calafell, al Passeig Marítim. Una altra de les activitats serà dissabte per la tarda de 6:15 a 8:15. La maquinilla en acció. Es posarà en marxa el motor centenari al centre d'interpretació La Confraria, que és on es troba la maquinilla. El diumenge, a 11:00 del matí, taller de mosaics, una activitat familiar a l'Espai Palou, al Castell de Calafell, al poble, amb places limitades. També cal fer reserva prèvia. Podeu trucar per fer reserva o demanar informació al 977 69 46 83, repetim, 977 69 46 83, o enviar un correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Aquest dissabte, 10 d'octubre, al Centre Cívic Can Perotet, al carrer Molina, número 57, assegut a Calafell, serà l'escenari d'una nova edició del Mercadillo, Una Nueva Vida, una proposta que aposta per la reutilització, l'intercanvi i per donar una segona oportunitat a aquells objectes que ja no fem servir. La jornada es farà de 11:00 del matí a 6:00 PM i permetrà als visitants trobar tota mena d'articles de segona mà. Roba, llibres, objectes, accessoris i molt més. També hi haurà un espai dedicat a eines i estris de jardí. La iniciativa vol posar en valor una manera de consumir més responsable, allargant la vida útil dels objectes i facilitant que allò que ja no necessitem pugui ser útil per una altra persona. En aquest sentit, el lema de la jornada és ben clar: dona-li una segona vida a les teves coses. Les persones que vulguin participar-hi en una parada encara poden consultar la informació i inscriure's a través d'un codi QR que figura en el cartell d'aquesta activitat. A més, com a jornada d'aquest tipus, també és una bona ocasió per trobar-se i compartir durant tot el dia en aquest Mercadal, on hi haurà servei de bar. Així doncs, aquest dissabte 10 d'octubre, d'11 del matí a 6 de la tarda, el Centre Cívic Can Perotet tornarà a convertir-se en un punt de trobada per als amants dels objectes de segona mà i, sobretot, per a totes aquelles persones que aposten per reutilitzar, convertir i cuidar el planeta i la comunitat. Una proposta que se suma a diferents iniciatives de mercats i intercanvi que ja s'han celebrat a Calafell i que una vegada més convida a mirar amb uns altres ulls allò que tenim per casa, perquè potser el que per a nosaltres ja no té utilitat, per a algú encara pot tenir molta vida per endavant.
1: Les notícies de Calafell. L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Un apunt, l'ONCE ha repartit 35.000 euros a Calafell en el sorteig del cupó diari del 6 d'octubre. Kevin Alexander, persona amb discapacitat, com tots els venedors i venedores de l'ONCE, és qui ha portat la sort a Calafell des del seu punt de venda, situat a la plaça del Mercat de Calafell. Calafell pertany a l'agència de l'ONCE a Tarragona, que presta serveis personalitzats a 780 afiliats i afiliades i compta amb 190 agents venedors dels productes de joc d'aquesta organització. El cupó diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie i 49 premis de 35.000 euros a les 5 xifres del número premiat, en aquest cas el de Calafell. Els cupons de l'ONCE es comercialitzen per 21.300 agents venedors, 2.500 d'ells a Catalunya.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: El telèfon 112 va rebre un avís a les 3 de la tarda d'aquest passat dimecres de que algú havia vist un vehicle bolcat colgat per fang a la riera de la Bisbal del Vendrell, al costat de la carretera TV-21-27, al quilòmetre 1,4. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar Mossos d'Esquadra i 3 dotacions dels bombers de la Generalitat. En arribar, van trobar el cotxe i a dins el cos d'una persona morta en estat de descomposició. Segons s'ha pogut saber, consta una denúncia per la desaparició del propietari d'un cotxe des del mes d'agost, quan van tenir lloc els aiguats al Vendrell. Els Mossos han obert una investigació per identificar el cos i esclarir les circumstàncies de la mort. Segons apunten, no hi ha indicis de criminalitat. Un cop la comitiva judicial va fer l'aixecament del cadàver, els bombers van estar requerits per desbolcar el cotxe i portar-lo a una zona segura. El propietari del vehicle, del que constava la denúncia per desaparició, seria un veí del Vendrell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I canviem radicalment de tema perquè el Vendrell ampliarà la celebració del Carnaval amb una nova rua que recorrerà com a Ruga i els nuclis marítims. La nova cita tindrà lloc diumenge a la tarda i se sumarà a la tradicional desfilada del divendres de Carnaval al nucli del Vendrell. D'aquesta manera, es comptarà amb dues grans rues durant el mateix cap de setmana de Carnaval, una novetat que permetrà ampliar la programació festiva i portar el Carnaval a altres punts del Vendrell. La iniciativa parteix per part de la realitat demogràfica actual del Vendrell, amb cada vegada més població resident durant tot l'any als nuclis marítims. Alhora, dona resposta a una petició plantejada per carrosses i comparses locals, que havien proposat disposar d'una segona rua per ampliar les oportunitats de participació d'actuació i d'exhibició. La regidora de Festes, Mariona Figueres, ha celebrat la posada en marxa d'aquesta nova proposta i ha destacat que la iniciativa permetrà ampliar l'oferta d'oci als nuclis marítims del Vendrell. Segons Figueres, la nova rua també busca generar activitat turística i comercial fora de la temporada d'estiu, aprofitant una celebració amb una elevada participació ciutadana. S'ha remarcat que aquesta ampliació permetrà fer créixer el Carnaval del Vendrell, donar resposta a la demanda de carrosses i comparses locals i apostar a una de les celebracions més participatives en una zona que ha incrementat la seva població estable durant els darrers anys. Amb aquesta nova desfilada, el Carnaval del Vendrell, per tant, incorporarà una segona gran cita al calendari, mantenint la rua tradicional dels divendres i sumant-li la nova proposta de diumenge a la tarda als nuclis marítims.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Més notícies destacades i molt important perquè el Vendrell recupera el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. La xarxa Santa Tecla, en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell, ha reprès avui dijous, 8 d'octubre, el servei gratuït d'autobús que connecta el nucli urbà amb l'Hospital Vendrellenc. La línia funciona com una alternativa de transport davant les dificultats per estacionar vehicles privats als voltants del centre sanitari, provocades per l'actual fase de les obres d'ampliació de l'hospital. El servei està pensat tant per la ciutadania com també pels professionals del centre. L'autobús fa una ruta circular amb tres parades: el tanatori, l'estació d'autobusos i l'Hospital del Vendrell. La freqüència de pas és de 30 minuts. Les dues parades situades al nucli urbà es troben al costat de zones àmplies d'aparcament i de l'estació de tren, un fet que permet utilitzar el servei també a les persones que es desplacin fins a l'hospital des de d'altres municipis. El servei funciona de dilluns a divendres, excepte festius, amb dues franges horàries. Al matí, l'autobús circula de 8:15 a 5:15 de la tarda, mentre que a la tarda i vespre ho fa de 8:15 de la tarda a 11:15 de la nit. Es tracta d'un servei provisional que ja es va posar en marxa durant el primer semestre de 2025, coincidint amb els treballs inicials de les obres d'ampliació de l'Hospital del Vendrell, amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre assistencial amb el transport públic.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: Ho hem avançat en els titulars. L'Ajuntament de Sitges ha presentat el nou sistema d'intel·ligència turística, una plataforma digital que integra dades de diferents fonts públiques i privades per facilitar el seguiment de l'activitat turística i ajudar en la presa de decisions. L'eina presentada s'ha desenvolupat en el marc dels plans de sostenibilitat turística en destinació de Sitges i està finançada amb fons europeus Next Generation. El CIT, que és com es diu, permet consultar en un mateix entorn informació que fins ara estava distribuïda en diferents estudis, eines i organismes. La plataforma combina dades pròpies amb informació de tercers i ofereix una part dels continguts en obert. Entre les dades accessibles hi ha informació sobre l'activitat hotelera, els habitatges d'ús turístic, els serveis de les oficines d'informació turística, el perfil de les persones visitants i les tendències vinculades al turisme de reunions. El sistema també incorpora dades d'ús intern per facilitar la planificació dels serveis municipals. Una de les funcionalitats del sistema és la possibilitat de relacionar diferents indicadors per obtenir una lectura més àmplia de l'evolució turística. Per exemple, es poden creuar les dades d'ingressos de la xarxa turística amb l'evolució de les pernoctacions. En el cas dels habitatges d'ús turístic, la plataforma permet diferenciar entre els allotjaments que costen registrats i aquells que es comercialitzen efectivament durant un període determinat. El sistema ha estat desenvolupat per nexos geogràfics i té un caràcter escalable i interoperable, de manera que està preparat per incorporar noves fonts d'informació en el futur. L'Ajuntament de Sitges defensa que una part de les dades del CIT estigui disponible públicament com una eina de transparència i d'accés al coneixement sobre l'activitat turística de Sitges. La presentació ha comptat amb la participació de diferents especialistes. La part pública del sistema tema es pot consultar a través del web de l'Ajuntament de Sitges. La informació destinada al públic professional també està ja disponible a través de la nova web turística Sitges on Time.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia i parlem d'un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau que ha detectat l'Alzheimer a la sang al voltant de 20 anys abans de l'aparició dels símptomes en persones amb síndrome de Down. La recerca ha observat que els nivells d'una proteïna relacionada amb el funcionament de la sinapsis comença a elevar-se a partir dels 30 anys, més aviat que altres biomarcadors sanguinis d'aquesta malaltia. La proteïna analitzada ha donat informació sobre la disfunció i degeneració de la sinapsis, processos considerats entre els esdeveniments primerencs de la malaltia de l'Alzheimer, i fins ara hi ha pocs biomarcadors capaços de detectar aquestes alteracions. La investigació ha concretat que els resultats obtinguts han donat uns nivells 1,83 vegades superiors a les persones amb síndrome de Down encara asimptomàtiques respecte als controls. La diferència creix a mesura que avança la malaltia fins a assolir valors 2,82 vegades superiors a la fase prodròmica i 3,67 vegades superiors en les persones amb demència. L'autora del treball i la cap del grup de neurodegeneració molecular de Sant Pau, Olivia Belvin, ha afirmat que conèixer millor aquests primers canvis és essencial per identificar en quin moment comencen a fallar les sinapsis i per obrir la porta a estudiar intervencions en fases cada vegada més primerenques. La recerca ha constatat que l'anàlisi feta de diferents biomarcadors reflecteix diferents processos de la malaltia, mentre que aporta informació sobre les sinapsis. Poder situar aquests canvis en el temps ajuda, diu, a entendre millor com es van encadenant les diferents alteracions de l'Alzheimer. L'edat mitjana del diagnòstic de l'Alzheimer prodròmic, el període inicial en què apareixen els primers signes o malestars generals abans que la malaltia es desenvolupi completament, es situa al voltant dels 50 anys i el de la demència aproximadament cap als 54 anys, mentre que la prevalència de l'Alzheimer simptomàtic arriba a situar-se entre el 90 i el 100% en la setena dècada de vida. El treball aporta, a més, evidències que l'augment de la proteïna no constitueix únicament una diferència detectada en una anàlisi de sang, sinó que relaciona amb altres canvis associats a la malaltia. Els resultats han estat publicats en una revista científica. En total s'han analitzat 131 persones, de les quals 88 adults amb síndrome de Down i 43 persones sense síndrome de Down, cognitivament sanes, han participat d'aquest estudi. Els participants amb síndrome de Down s'han trobat en diferents fases del continu de la malaltia de l'Alzheimer. 35 encara estaven en una fase asimptomàtica, 18 presentaven Alzheimer prodròmic i 35 tenien demència per Alzheimer.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Tarragona figura entre les principals províncies productores de vi, on l'augment de les temperatures màximes ha estat més intens entre 2015 i 2025, segons l'informe sectoral Actuagrimentari 2026 de CaixaBank. L'estudi assenyala que aquest increment ja té efectes visibles sobre el rendiment de la vinya i situa Tarragona entre els territoris amb un comportament productiu més desfavorable respecte de la mitjana històrica. El gràfic de l'informe apunta a una caiguda propera al 30% en el rendiment de 2024-2025 en comparació amb la mitjana dels 10 anys anteriors. S'adverteix, però, que la relació entre temperatura i rendiment no és uniforme i depèn de factors com la disponibilitat d'aigua, el tipus de sol, la latitud o les varietats cultivades. L'informe situa el sector vitivinícola davant d'una transformació profunda, marcada alhora pel canvi climàtic i pels nous hàbits de consum. Les onades de calor, les sequeres i altres fenòmens extrems redueixen els rendiments, augmenten la volatilitat de les collites i poden alterar característiques del vi, com l'equilibri entre sucres, acidesa i els aromes. Davant d'aquest escenari, el sector aposta per recuperar varietats autòctones mediterrànies més resistents a la calor i a l'estrès hídric. Al mateix temps, el consum de vi a les llars espanyoles va baixar un 11,7% entre 2019 i 2025, amb una davallada especialment marcada entre els menors de 35 anys. En canvi, guanyen pes els vins blancs i rosats i els productes vinculats a l'origen, la qualitat i la sostenibilitat. En un marc més ampli, CaixaBank conclou que el sector agroalimentari afronta el 2026 des d'una posició més sòlida que en anys anteriors, però encara condicionat pels fenòmens meteorològics extrems, els costos, les tensions geopolítiques i les barreres comercials. Catalunya té un paper destacat en aquest procés, ja que concentra gairebé una quarta part de la inversió material de la indústria alimentària espanyola i és l'única de les quatre comunitats amb una inversió que ha guanyat pes relatiu als darrers anys. L'informe defensa que el repte no és només invertir, sinó fer-ho millor, reforçant la innovació, la digitalització, la traçabilitat, les marques, la intel·ligència artificial i l'adaptació climàtica per generar més valor afegit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El Parlament de Catalunya ha tirat endavant la nova llei de cambres, la qual permetrà dotar els òrgans d'un marc legal actualitzat 24 anys després de l'última modificació. L'aprovació, segons ressalten des del Consell General de Cambres de Catalunya, representava la culminació d'anys de reivindicacions per part de 13 formacions participants, entre les quals hi figuren les cambres de Tarragona, Reus i Valls. La nova llei permetrà, en primer lloc, adaptar la normativa catalana a la Llei Bàsica Estatal de Cambres de Comerç del 2014. Des d'aquell moment, Catalunya encara no havia actualitzat la seva legislació, vigent des de l'any 2002 i a la qual generava afectacions negatives. La novetat més celebrada per part de les cambres serà la introducció d'un pla de finançament plurianual de 3 anys, pel qual es destinaran 15 milions d'euros. 3 milions d'euros el primer any, 5 al segon i 7 al tercer. D'acord amb el Consell General, la inversió per les institucions permetrà un desenvolupament sòlid i continuat i les dotarà de més autonomia. D'altra banda, es regularà el suport que les cambres donen als organismes de les administracions públiques, com ara ajuntaments, consells comarcals o agències, i la seva activitat pública o privada. Pel que fa a aquest últim aspecte, la llei preveu la configuració dels plans camarals que tindran l'objectiu de millorar la coordinació entre cambres i administracions públiques, per tal de donar visibilitat de les seves necessitats i negociar-les conjuntament. La proposta, a més, definirà amb més precisió la seva participació en àmbits com estudis econòmics, enquestes empresarials, promoció econòmica o desenvolupament de l'FP, variants que des del Consell General aclariran en els marcs per les relacions amb les cambres de les diferents demarcacions.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa del dia. Avui és dijous 8 d'octubre, que els ha parlat i acompanyat Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius amb més notícies. Gràcies.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
4: Les xifres.
1: Calafell Ràdio. Són les 8.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Daiquiri, els dijous i dissabtes, a Calafell Ràdio.

0: El millor so de la música llatina té nom propi. Daiquiri.
1: Felipe Peláez.

0: como se ponen las muchachitas.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

Bon dia de nou a tothom, amics i amigues de la clàssica. Avui fem un salt des de la música del barroc cap a una nova etapa que qualificaríem com a classicisme d'estil galant. Entrem en un estil musical més lliure. Per exemple, l'ús del violoncel com a instrument de baix continu es converteix en instrument solista i així successivament amb d'altres instruments. Avui us porto la figura de Luigi Boccherini, que neix a Lucca. Llavors, República Italiana. Neix el 19 de febrer de 1743. Recordem que Lucca també és el poble del senyor Puccini. Sí? Bé, continuem. Dintre del si d'una família d'artistes, el seu pare era cel·lista i la seva mare ballarina. Ja tan sols amb 14 anys treballava de cel·lista. Degut a les seves aptituds, fou enviat a Roma a estudiar amb Constanzi, un compositor cèlebre d'òperes i de música sacra. Prenent les obres de Palestrina o Allegri com a referència. Sent que aquest any se celebra els 150 anys del naixement de Pau Casals, començarem amb una obra de Boccherini, el concerto per a violoncel i orquestra en si bemol major, amb un allegro moderato, un adagio i un rondó allegro.

Posteriorment, el pare de Boccherini logra dues places en la cort imperial d'Àustria, juntament amb les dues germanes i germà en el ballet de la cort. Sobre 1760 retorna a Lucca, on compondrà els seus 6 oratoris, 6 duets i 6 trios, que foren publicats a París el 1761, quan ja era mestre de capilla a París. El 1765 s'estableix a Milà, formen part d'un quartet amb Nardini, Manfredi i Giuseppe Cambini. Això li permetrà viatjar per Europa el 1762, visitant Turín, Lombardia, el Piemonte i el sud de França, Mòdena, Pavia i Cremona. Escoltarem a continuació el quintet en mi major, opus 11, que conté el número 5, superconegut en celebracions diverses.

Us vull anunciar que, per a no ser o semblar massa reiteratius amb aquest tipus de música, que no dubto del seu interès, introduirem a partir d'ara el que denominarem música fora de context. És a dir, peces fora d'època, més lliures, amb un cert atractiu, amb les que donarem per finalitzat cadascú dels programes. Intentarem fer eleccions interessants, com si fos allò el postre d'un bon àpat. Avui, precisament, i amb honor a Pau Casals, direm sobre el violoncel que existeix un modus interpretatiu que es denomina pizzicato, que afecta els instruments de corda i que consisteix en pulsar les mateixes amb els dits, amb violins, violes o violoncels. Aquí un exemple. Serà primer el preludi amb pizzicato per a violoncel de Rafael Crux. En segon lloc, el pizzicato per a Sílvia de Leo Delibes. I en tercer lloc, el pizzicato polca de Strauss. I amb això, amics i amigues, haurem acabat aquest programa d'avui. Que tingueu molt bona setmana. Adeu.

0: Les 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Som a dijous, avui, dia 8 d'octubre de 2026. Des de Calafell Ràdio, des del 107.9 de la FM, engeguem 4 hores de ràdio en directe. El Calafell Matí de Calafell Ràdio, aquest programa magazine que combina l'actualitat, l'entreteniment i sempre bona música al llarg d'aquestes 4 hores, com dèiem. Salutacions al Ferran Boque en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. I engeguem, com sempre, després del sumari en el Calafell Matí amb les dades del dia, les celebracions, les efemèrides musicals d'aquest 8 d'octubre. També tindrem el temps, la meteorologia, amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Som a dijous i avui, a partir de 2:15 del matí, torna l'alcalde de la ràdio, amb Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell, aquí en els nostres estudis, per parlar, doncs, de diferents temes del nostre municipi, sobretot per rebre les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Ja sabeu que obrim línies telefòniques perquè truqueu a la ràdio i parleu directament amb Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell.
1: Aquest és el telèfon de la ràdio, 977-6991-00.
0: 977-6991-00. Obrirem línies a partir de les 9:30 i fins les 10 perquè truqueu i parleu directament amb Ramon Ferrer. Però també disposeu d'un WhatsApp al 647-751-883 perquè envieu les vostres preguntes a través d'un missatge de text o una nota de veu.
1: Aquest és el WhatsApp de Calafell Ràdio, 647-751-883.
0: Doncs ja podeu enviar aquestes preguntes que escoltarem o llegirem durant l'emissió de l'alcalde de la ràdio. Avui dijous, a partir de les 9:30 i fins les 10, l'alcalde de la ràdio amb Ramon Ferrer aquí en els estudis. I continuarà el matí fins la 1:00, moltes més propostes, perquè a partir de les 10:05 anirem a un dels punts de la nostra comarca, dintre de l'espai La Ràdio a la Comarca, fins a Domenys Ràdio. La Laia Batlle, la directora de l'emissora, ens parlaran de l'actualitat d'aquest municipi baixpenedesenc. A partir de 2:15 del matí serà el retrovisor, aquest estri que serveix per mirar enrere, en aquest cas, enrere en el temps, a través de la història del nostre municipi, amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. A 3 minuts per les 11, el temps, la previsió d'en Josep Miró actualitzada i tot seguit, antics oficis amb el Jaume de Vargas. Avui parlarem de l'escriptura. Tindrem les històries de la música amb l'Ignasi Guiluz i el Xavier Andreu, avui amb tot un homenatge a una cantant que ens ha deixat recentment. I a les 12 del migdia, les recomanacions musicals de l'Albert Gómez, La màquina del temps, aquest programa que ens acompanya els divendres entre les 8 i les 9 del vespre, també té la seva càpsula aquí en el Calafell Matí els dijous a les 12 del migdia amb aquest top 5, aquest repàs a grans cançons a la història de la música. I abans arriba la 1, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Tot això amb bones cançons i ja veureu, passarà el matí volant, el matí de Calafell Ràdio. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs vinga, anem a conèixer el que celebra en aquest 8 d'octubre. Avui és el Dia Internacional del Pop. Però no el pop musical, eh? Sinó de l'animal marí. Una jornada dedicada al pop, aquest animal marí, un dels més singulars del planeta. Els pops destaquen per la seva gran intel·ligència, la capacitat de canviar de color, de textura, per camuflar-se i també per la seva extraordinària capacitat d'adaptació. Existeixen centenars d'espècies de pops i tenen un paper important en els ecosistemes marins. Aquesta jornada també busca conscienciar sobre la diversitat marina, la biodiversitat que podem trobar en els oceans i la necessitat de protegir aquests animals. Doncs avui també es celebra el Dia Mundial de la Visió. Es celebra cada segon dijous del mes d'octubre i aquest any coincideix amb avui 8 d'octubre. La jornada vol posar el focus en la importància de la salut visual i en la necessitat de prevenir i tractar els problemes de visió. Milions de persones arreu del món conviuen amb algun tipus de discapacitat visual que en molts casos es podria prevenir o tractar. L'objectiu és conscienciar sobre l'accés a revisions, els tractaments i serveis d'atenció ocular, especialment entre les persones que tenen més dificultats per accedir-hi. Avui també és el Dia Internacional de la Dislèxia. El 8 d'octubre se celebra aquesta jornada, aquesta celebració de la dislèxia, jornada destinada a donar visibilitat al trastorn específic d'aquest aprenentatge que afecta principalment la capacitat de llegir i escriure amb fluïdesa. La dislèxia no està relacionada amb la intel·ligència i cada persona la pot experimentar de manera diferent. La jornada busca combatre els prejudicis, afavorir la detecció primerenca i recordar la importància d'adaptar l'educació a les necessitats de cada alumne. Avui també és el Dia Internacional de la Podologia. El 8 d'octubre se celebra aquest Dia Internacional, una jornada que reivindica la importància de la cura dels peus, del treball dels professionals de la podologia. Els peus tenen un paper fonamental en la mobilitat, també en la qualitat de vida, però sovint no els hi donem la importància que es mereixen. La jornada serveix per conscienciar sobre la prevenció, la detecció, també els tractaments dels problemes podològics, especialment en persones amb factors de risc. I anem per l'última de les commemoracions d'avui. Es celebra el Dia Mundial de la Síndrome d'Allan Herndon-Dudley. Una malaltia genètica molt poc freqüent causada per alteracions del gen MCT8. Aquest síndrome afecta principalment el desenvolupament neurològic i provoca problemes greus de moviment i desenvolupament. La jornada busca augmentar el coneixement sobre aquesta malaltia rara, donar suport a les famílies afectades i impulsar la investigació per millorar-ne el diagnòstic i el tractament. Doncs déu-n'hi-do, una altra jornada amb un munt de commemoracions i de celebracions. Ara anem, com sempre, per les efemèrides musicals. Perquè un dia com avui, el 8 d'octubre, però del 1946, va néixer Patti Smith. Cantant, poeta i compositora nord-americana, una de les figures més importants de la història del rock i del moviment punk. Amb el seu estil transgressor i una combinació de rock, poesia i actitud reivindicativa, la Patti Smith va influir decisivament en tota una generació de músics. El 1975 va publicar el seu àlbum de debut, Horses, considerat un dels discos més importants del rock alternatiu. Entre les seves cançons més conegudes trobem aquesta versió del Because the Night. En aquest 2026, Patti Smith compleix 80 anys.

0: Més aniversaris, més efemèrides. Perquè un dia com avui, el 8 d'octubre del 1938, va néixer Eddie Cochran. Cantant, guitarrista i compositor nord-americà, un dels grans pioners del rock and roll. Cochran va destacar durant els anys 50 per la seva manera de tocar la guitarra i per un estil que va influir nombrosos músics posteriors. Entre els seus grans hits trobem Summertime Blues, una de les cançons més emblemàtiques dels primers anys del rock. La seva carrera es va interrompre tràgicament quan va morir en un accident de trànsit l'any 1960, amb només 21 anys. Avui celebrem l'aniversari de Eddie Cochran, un dels pioners del rock and roll.
1: Now you can't use a car 'cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm
0: gonna do, but there ain't no cure. Anem ara al 8 d'octubre del 1948. Hey, oh, let's go. Hey, va néixer Johnny Ramone. Hey, oh, guitarrista nord-americà, membre fundador de The Ramones, una de les bandes més influents a la història del punk. Amb una guitarra ràpida, directa, Johnny va contribuir a definir el so de la banda. També va influir nombrosos grups posteriors. Johnny Ramone va morir l'any 2004, quan només tenia 55 anys. Avui celebrem el seu naixement, el naixement de Johnny Ramone.

I de figures conegudes internacionalment, anem cap a València. Perquè un 8 d'octubre, com avui, del 1961, va néixer Carlos Goñi. La veu, l'alma mater de Revolver, cantant, guitarrista, compositor, malgrat que va néixer a Madrid, el situem més a València, on ha desenvolupat part o gran part de la seva trajectòria. Conegut principalment per ser el líder i fundador de Revolver, un dels grups més destacats del pop-rock espanyol dels 90. Amb Revolver va publicar cançons populars, Si es tan solo amor, aquesta que escoltem, El roce de tu piel o Dentro de ti, combinant pop, rock i influències de la música americana. Avui, 8 d'octubre, Carlos Goñi celebra, compleix 65 anys.

I l'última i cinquena de les efemèrides d'avui és per Bruno Mars. Perquè el 8 d'octubre del 1985 naixia Bruno Mars, cantant, compositor i productor nord-americà, una de les grans figures del pop contemporani. Al llarg de la seva carrera ha combinat pop, funk, soul, R&B, música disco, aconseguint èxits internacionals i nombrosos premis. Entre les seves cançons més conegudes, Just the Way You Are, Uptown Funk o Look Out of Heaven. En aquest 8 d'octubre del 2026, avui, Bruno Mars fa 41 anys. I ens quedarem amb una de les seves grans cançons. Cançó publicada el 2010, Just the Way You Are, amb el Bruno Mars, que avui fa anyets. Amb ell comencem el Calafell Matí d'aquest dijous 8 d'octubre. A Calafell Ràdio, calafell.tv. Així et donem el bon dia. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: nom de greu, que és una de les grans boniques, grans cançons del Bruno Mars, Just the Way You Are, per començar el Calafell Matí d'aquest dijous.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
0: 9 i 17 minuts, vinga, que anem tard avui, eh? Anem pel temps.
1: Calafell Matí, el temps.
0: I la previsió meteorològica amb Josep Miró, com sempre a aquestes hores, per començar.

0: hi ha res a veure amb la sobtada pujada de temperatures que van tenir els termòmetres ahir amb valors propers als 26 o 27 graus. Avui la temperatura es mourà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima i els 23 de màxima amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral a ponent al matí i moderat a la tarda, fent que la mar augmenti de marejor a maró a mitja tarda. Per demà esperem que el temps ja sigui molt estable, amb sol i cel clar fins al migdia i amb alguns núvols a la tarda poc destacables, amb una temperatura que baixarà força. Demà serà el primer dia que tindrem temperatures de tardor i estaran entre els 10 o 11 de mínima tan sols, mentre que la màxima no passarà dels 19 o 20 graus, amb una humitat encara més baixa. Vent feble de mestral al matí, de garbí a la tarda i girant una mica agregada al final del dia, amb una situació marítima més encalmada, més tranquil·la, encara amb restes de maror fins a mig matí, baixant a marejol la resta del dia.
1: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Ara mateix, quan són les 9 i 19 minuts del matí, tenim força presència de núvols amb algun... amb alguna petita clariana que deixa entreveure el sol. Ara mateix la temperatura més fresqueta que dies anteriors, 18 graus centígrads. Ara mateix aquí, a la zona de l'Estany de Calafell, a la zona de la platja del Masmel.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs bé, que donem un cop d'ull a les portades, als continguts dels diferents diaris digitals comarcals, amb els titulars i les notícies de les últimes hores. A Diari de Tarragona, a la secció Costa. En mobilitat, el Vendrell reactiva el bus gratuït entre el centre urbà i l'hospital. El servei té una freqüència de cada 30 minuts i 3 parades al centre. A partir d'avui dijous, 8 d'octubre, la xarxa sanitària Santa Tecla, en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell, reactiva el servei gratuït de transport per facilitar el desplaçament des del nucli urbà fins a l'hospital. Amb aquesta mesura provisional, com a alternativa davant de la dificultat per estacionar vehicles particulars a l'exterior del centre sanitari, a causa de les obres d'ampliació, es faciliten els desplaçaments dels usuaris i del personal del centre. El servei és gratuït i té una freqüència de cada 30 minuts amb una ruta circular i tres parades, tanatori, estació d'autobusos i també hospital. Pel que fa a les dues parades situades al centre de la població, tanatori o estació d'autobusos, són al costat de zones àmplies d'aparcament i de l'estació de tren. De la plana de successos troben un cadàver dins d'un cotxe mig enterrat al llit de la riera del Vendrell. Els equips d'emergència han rebut l'avís que hi havia un vehicle bolcat. El cotxe trobat aquest dimecres a la tarda, bolcat al llit de la riera de la Bisbal del Vendrell, al costat de la carretera de Sant Salvador, s'ha localitzat el cos sense vida d'una persona en avançat estat de descomposició. Cap a les 3 de la tarda, els cossos d'emergències van rebre l'avís que hi havia un cotxe bolcat al llit de la riera. Els Mossos d'Esquadra van anar fins a la zona i van comprovar l'estat del vehicle. Han avisat els bombers perquè el cotxe estava mig cobert de fang, fet que podria indicar que feia temps que era allà i que havia estat arrossegat pel corrent. En els darrers dies, la riera ha baixat amb una gran quantitat d'aigua i de fang. Els Mossos van comprovar que a l'interior hi havia el cos d'una persona en avançat estat de descomposició. A causa de l'estat del cos, no s'ha pogut determinar la identitat. Segons s'ha explicat, des de finals d'agost consta una denúncia per la desaparició del vehicle i del seu propietari. El cotxe trobat coincideix amb el de la denúncia per desaparició. També de la plana de successos plantegen fórmules per rescabalar els afectats pel robatori a la seu de la gent gran de Calafell. Els lladres es van endur uns 19.000 euros que, entre d'altres coses, estaven destinats a una excursió a Toledo. Els associats lamenten que hi hagués tants diners a la seu. Canviem de rotatiu, anem a eixdiari.cat, a la seva secció comarcal. Parlen de violència masclista. I és que han declarat culpable d'assassinat l'home acusat de matar la seva exparella a Calafell l'any 2025. Els membres del jurat consideren provat que l'investigat va agredir sexualment la víctima abans del crim. I també a Eixdiari es fa ressò de la trobada d'un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat a la riera del Vendrell. El propietari del turisme constava com a desaparegut des del mes d'agost. Parlem un cop més de la brossa de les escombraries perquè el Vendrell reforça la recollida de residus després de

0: Les queixes dels pals desbordaments. L'Ajuntament i el Servei de Recollida reorganitzen les actuacions per recuperar la normalitat als carrers del Vendrell. Anem a diarimés.com, a la seva secció comarcal. Pluja de diners. L'ONCE reparteix 35.000 euros a Calafell. I és que l'ONCE ha repartit aquests 35.000 euros al municipi en el sorteig del cupó diari d'aquest 6 d'octubre, de dimarts. Kevin Alexander Briones, persona amb discapacitat, com tots els venedors i venedores de l'ONCE, és que ha portat la sort a Calafell des del seu punt de venda situat a la plaça del Mercat. Calafell pertany a l'agència de l'ONCE a Tarragona, que presta servei personalitzat a 780 afiliats i afiliades i compta amb 190 agents venedors de productes de joc de l'organització. I quatre senglars morts a les vies. Cunit reclama a DIF més neteja i manteniment. Fa mesos que el consistori reclama a DIF actuacions de neteja i manteniment en aquesta línia. I és que quatre exemplars de senglar han estat localitzats morts a les vies ferroviàries al seu pas per Cunit, un episodi que ha tornat a posar el focus en l'estat de l'entorn de la infraestructura. L'Ajuntament de Cunit ha aprofitat la situació per reclamar a DIF que executi les actuacions de neteja i manteniment que fa mesos que sol·licita i que, segons el consistori, continuen pendents. I a la Fura del Penedès.cat, la Generalitat autoritza el projecte de la nova Escola de Música i Arts de Calafell. L'Ajuntament de Calafell ha informat que el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat ha aprovat el projecte per crear l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell, que estarà ubicada a l'edifici de l'antiga masia de Calrion, al nucli del poble. Impulsat per l'Ajuntament, el centre es destinarà a ensenyaments de música no reglats i tindrà una capacitat màxima simultània de 215 alumnes. Són els titulars del dia, l'actualitat dels diferents diaris digitals comarcals de les últimes hores. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Hi ha moments que són per només tu i jo. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Un minut i arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia Romaguera. Molt bon dia, Mireia, endavant.
3: Molt bon dia. La Generalitat autoritza l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. El nou centre impulsat per l'Ajuntament tindrà una capacitat màxima simultània de 215 alumnes. Del 9 a l'11 d'octubre se celebren les Jornades Europees de Patrimoni a tot el país, amb activitats gratuïtes i tallers, com cada any, i Calafell hi forma part. Calafell tornarà a acollir aquest dissabte una nova jornada dedicada a la reutilització i als productes de segona mà al Centre Cívic Can Perotet. El Vendrell amplia el carnaval amb una nova rua com a Ruga i els nuclis marítims. La nova desfilada se celebrarà diumenge a la tarda i se sumarà la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. El Vendrell recupera el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. El servei circula de dilluns a divendres amb una freqüència de 30 minuts i 3 parades, al tanatori, a l'estació d'autobusos i a l'hospital. Troben un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell. El propietari del turisme constava com a desaparegut des del mes d'agost. Sitges presenta un nou sistema d'intel·ligència turística per millorar la gestió del turisme. La plataforma integra dades de diferents fonts sobre l'activitat turística i en posa una part a disposició de la ciutadania. Un estudi detecta l'Alzheimer a la sang uns 20 anys abans dels símptomes en persones amb síndrome de Down. L'alteració de la proteïna apareix abans que la d'altres biomarcadors sanguinis d'aquesta malaltia. I Tarragona registra una forta caiguda del rendiment del vi per l'augment de les temperatures. Se situa la demarcació tarragonina entre els territoris vitivinícoles més afectats per l'escalfament registrat durant l'última dècada.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi, engeguem nova edició de l'Alcalde de la Ràdio en directe en els estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv. Moment d'obrir línies telefòniques perquè vosaltres, els oients, la ciutadania, truqui aquí a la ràdio, parli directament amb l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Al telèfon 977-69-9100, 977-69-9100. També disposeu d'un WhatsApp al 647-751-883, 647-751-883. Aquí es farem els vostres missatges de text, les vostres notes de veu, amb les preguntes, consultes, suggeriments o queixes per l'alcalde, en Ramon Ferrer, que ja el tenim aquí. Ramon, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: La Mireia Romaguera també ens acompanya aquí a la ràdio.
2: Molt bon dia.
0: Començarem per un WhatsApp i
2: sí.
0: Jo vaig atendre la trucada.
2: Sí, diu, hola, soy vecina de Calafell y me gustaría hacer unas preguntas al alcalde. Primero, ¿en qué se basa para afirmar que un paso de cebra es más seguro que un puente, concretamente el puente que cruza la C31 a la altura de Masmel? Et faig la segona també?
1: Sí.
2: Relacionat. Diu, ¿por qué en sus publicaciones dice que el puente de Masmel no se derriba cuando el puente se amplía? ¿Por qué no lo explica bien?
1: Molt bé. Doncs, bàsicament, a veure, quan a Cunit ho veiem ara, no? Per exemple, està tothom reclamant que es posin semàfors i hi ha passos de cebra. Ara el pont de Masmel té passos de cebra. N'hi ha diversos, a diferents llocs, i d'aquesta manera un creuament semaforitzat és molt més segur que no un creuament sense semàfor. Per tant, és evident, no? I a més el pont de Masmel, el tema que té és que les incorporacions que hi ha amb els bucles, quan arribes dalt, no hi ha visibilitat. I el que puja amb el cotxe, doncs pràcticament no veu qui ve caminant, no? I aquest és un dels problemes que té, un dels problemes, eh? N'hi ha molts més. I bé, bàsicament, doncs, el que es fa del pont és el que hi ha previst en el planejament. El que hi ha previst en el planejament, en el POM, quan es va aprovar el 2011, i el que es fa, en lloc de fer un segon pont, que hi havia previst també en el POM, aquest segon pont el que fem és ampliar l'actual cap a un costat, amb voreres més amples i amb carril bici. I això és el que resol la mobilitat de tot, dels cotxes, de les persones, de la bicicleta, ho resol tot, i queda molt més integrat amb la carretera, perquè queda a nivell de carretera, no cal fer aquests bucles, i d'aquesta manera les persones amb mobilitat reduïda complim amb l'accessibilitat. Ara actualment no es compleix amb l'accessibilitat. Hi ha molts beneficis d'aquesta solució nova que es fa decantar per això, no? A ningú li agrada tirar coses a terra ni remodelar coses si no cal. Nosaltres sempre hem fet polítiques d'aquest sentit. Per exemple, si el pavelló Joan Urtoll, doncs, per exemple, quan es va fer les obres, que s'ha canviat completament, doncs pràcticament no es va tirar res a terra, no? I ens agrada aprofitar les coses que hi ha, doncs, per poder-les millorar.
0: De seguida seguim atenent els WhatsApps. Uh-huh. Tenim una trucada pendent amb la Mercè. Mercè, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Doncs l'alcalde ja l'escolta. Endavant.
1: Bon dia, Mercè.
3: Hola, Ramon.
1: Hola.
3: Mira, sóc la Mercè.
1: Digue'm.
3: Ja em coneixes?
1: Sí.
3: I jo només era per dir-te que aquí on visco jo, a baix amb terreno, que diuen que faran un pàrquing.
1: Quin carrer és?
3: Perquè,
1: perdona?
3: Faran l'escola, aquí al carrer, aviam, jo estic al Clos del Beco.
1: Clos del Beco, sí.
3: I dono a la part de darrere, que hi havia un pagès, que era el Francisco.
1: Sí.
3: I jo vaig trucar al seu fill perquè, per favor, vingués a pelar tot això, perquè estaven les herbes molt altes.
1: Sí.
3: I el vaig trucar 3 vegades.
1: Sí.
3: Sí, ja vindré, no sé què. A la tercera vegada em va dir, és que això està en tràmit. Jo dic,
1: sí.
3: Tràmits de què?
1: Sí.
3: Diu, doncs en tràmits que faran un pàrquing, i allà han de fer l'escola de música. Dic, bueno, tot això ja ho sé jo, però a mi el que m'interessa és com pel·lis tot això,
1: sí.
3: Perquè com algun imbècil vingui i em foti un misto, aquí ens encendrem. I bueno, i llavors no feia cas, i jo vaig anar a l'Ajuntament. I vaig anar a l'Ajuntament i vaig dir, mira, hi ha aquest noi, que ja ho he dit 3 vegades, i ell m'ha dit que està en tràmits, i que no sabia, no em responia que era d'ell el tros. Bueno, jo només li deia, és de l'Ajuntament o és teu? I ell només em deia que estava en tràmit. Llavors jo vaig anar a l'Ajuntament i vaig fer un escrit i li vaig dir que avisessin amb aquest noi o us avisessin a vosaltres que això es tenia que treure. Bueno, ja han vingut a treure-ho.
1: Vale.
3: Però ha agafat 2 setmanes que encara hi ha tot de runa. Van a passar un camió i s'ho van dur. Però ha agafat 2 setmanes ja que encara hi ha tot de runa i sacs.
1: Bueno, ara, ho acabaran traient, no pateixis.
3: Ho traureu?
1: Sí, però jo no hem sigut l'Ajuntament, ha sigut el particular, el que ho ha
3: Francesc,
1: fet.
3: El Francesc,
1: sí,
3: bueno.
1: Sí, sí.
3: Bueno, doncs que ho treguin, perquè ho van vindre a pelar, però no ho han tret. Però és que ell no em deia ni si era d'ell o era de l'Ajuntament.
1: Sí, efectivament, està en tràmit. Encara no és de l'Ajuntament, encara és d'ell, però sí que estem en tràmits per poder-ho adquirir.
3: Bueno,
1: sí.
3: Doncs dieu-li alguna cosa, perquè a mi em diu que està en tràmits, tràmits, i això em fa por perquè encara hi ha tota la porqueria.
1: Molt
3: han
1: bé.
3: Tret molta, però... Encara tenen que treure...
1: Bueno, segurament sacs, perquè a vegades quan avises al servei que vingui a recollir-ho et donen una data i triga més o menys això, 15 dies, 3 setmanes, més o menys, vale?
3: Vale, doncs només és això.
1: Molt bé, Mercè,
0: gràcies per la seva trucada, Mercè. Doncs línies obertes 977-6991-0100 i el WhatsApp 647-751-883. Tenim més WhatsApps.
2: Sí. Diu, bon dia, alcalde, la meva queixa és perquè el carrer Pablo Picasso, a la cantonada amb la Ronda de Sant Miquel, concretament el número 11, ja fa molts mesos, diria que pràcticament un any, que hi ha dos forats a l'asfalt. Un d'ells cada vegada és més gran, fins al punt que actualment gairebé hi cap una pilota de futbol. Això representa un gran perill per vehicles, sobretot per motocicletes. Jo que passo cada dia per allà amb la moto, ja conec on es troba el perill, però altres conductors potser no el coneixen. És molt trist que siguem nosaltres, la ciutadania, els que hàgim d'advertir a l'existència d'aquests forats. Per allà segur que hi passen moltes vegades membres de la policia local, de l'Ajuntament o brigada municipal, i ningú no adverteix sobre aquest perill i no es posa solució. És molt trist que visquem en una població amb aquestes condicions de l'asfalt i, a més, vostès que no hi posin solució. Moltes gràcies, Maria Àngels.
1: No, la solució està posada. El que passa que ara estem arreglant les voreres de l'Avinguda Espanya i altres del carrer Bèlgica, i estem fent molts carrers de Segur de Calafell, farem l'Avinguda Alemanya, farem també aquest tram que diu... el que passa que fins que no acabem les voreres no podem asfaltar. Llavors ja ho tenim contractat, ho tenim tot a punt, però fins que no acabem les voreres no podem fer la capa d'asfalt. Llavors estem esperant acabar les voreres per poder asfaltar.
2: Molt bé, vinga, més WhatsApps. Diu que és prioritario para usted atender primero las necesidades de los vecinos que ya vivimos en Calafell, cada vez más masificado y cuyos servicios no están a la altura de las necesidades actuales, o poner el foco en impulsar un proyecto futuro con 500 viviendas y un hotel.
1: Per mi no és incompatible res. Vull dir, per mi es pot fer tot alhora i és el que estic fent.
2: Molt bé, pregunta contestada. Seguim amb més. Diu, bon dia, està trigant una barbaritat amb els pisos de lloguer. S'han assignat ja i estan revisant la documentació, però sense veure'ls. Vostè sap per què no es pot veure un pis que només per entrar has de pagar 2.100 euros?
1: Bueno, això no és... A veure, el que s'està fent ara és el tema de trucar a les persones i comprovar que la documentació és correcta. I un cop estigui això fet, s'ha d'enviar a la Generalitat també que ho validi, val? I llavors a partir d'allí es donen les claus. És un procés que dura uns 2 mesos, eh? Ja estem fent, gairebé portem un mes ja fent això, però és un procés que s'ha de fer bé i s'ha de comprovar que les persones que els hi dones un pis doncs realment compleixin els requisits, i això és el moment de fer-ho és ara.
2: Diu, buenos días, Ramón, están arreglando un lado de nuestra calle, pasa que no diu quina.
1: Avinguda España o Bèlgica, sí. O alguna d'aquestes.
2: Se supone que el otro también lo van a arreglar, pero me gustaría saber qué aceras se van a hacer y si es verdad lo que dicen, que se va a asfaltar o no. Aún no nos han cambiado también los contenedores, ¿se sabe para cuándo?
1: Sí, és això que estava explicant, que estem arreglant ara voreres carrer Bèlgica, l'Avinguda Espanya... Estem fent altres llocs també, com el Vilarenc, la zona del Vilarenc, estem també a Calafell Park, i estem començant ara doncs, ja fent totes aquestes voreres per després poder fer la capa d'asfalt, perquè ha d'anar entre les vorades, no? I s'ha de cobrir tot el carrer ben cobert, però hem de tenir les vorades ben fetes, perquè si tirem asfalt i deixem forats, després creixen herbes i no queda bé. No? Llavors estem fent totes aquestes voreres noves o reformant-les, per poder deixar bé la caixa de lo que és l'asfalt i poder asfaltar en condicions. L'Avinguda Espanya és una de les que es farà, el carrer Bèlgica, la Ronda Sant Miquel, que hem parlat abans, també l'Avinguda Lluís Companys, vull dir que es faran diversos carrers de Segur de Calafell i alguns altres llocs.
2: Més preguntes dels ciutadans a través del nostre WhatsApp de Calafell Ràdio. Diu, el bar-restaurante que havia en la plaça Mediterráneo, que ara se va poner allí otro establecimiento, diu que és un tipus kebab, diu que si serà sempre ara aquest tipus d'establiments els que s'instal·laran en aquest punt de Segur de Calafell.
1: Nosaltres hem fet una suspensió de llicències d'això, precisament doncs, de menjar d'aquest Pare Emportar i de, zona, i de coses així de badulaques i coses així, per poder doncs, fer una normativa, una ordenança, una normativa, un canvi normatiu perquè aquests establiments no s'implantin en aquestes zones comercials. Hem detectat doncs, això, que podien, ja hi havia possibilitats de que apareguessin i creiem que ja és suficient el que hi ha. No? Per tant, no volem que se n'implantin més i hem fet una suspensió de llicències d'un any amb la que ens hem donat un temps per estudiar bé la normativa i poder normar-ho d'una manera diferent, de que volem doncs, que hi hagi un comerç variat, un comerç que no generi discontinuïtat i que el que faci doncs, és precisament que aquestes zones doncs, es millorin i s'activin i revitalitzin. No? I això és el que hem fet, una suspensió de llicències que dura un any i això ens permetrà estudiar bé la normativa i poder-la canviar.
2: Alcalde, ens estan escoltant en directe, han escoltat la resposta que ha donat dels pisos de lloguer i diu, el procés de validació de la documentació ja s'està fent, no han trucat a ningú. Ells mateixos per correu electrònic van dir que tota la comunicació seria per e-mail, sí. Però la meva pregunta no l'ha contestat. Vostè sap per què el pis que t'han assignat no es pot veure abans de signar res?
1: Perquè encara no està signat del tot. O sigui, el que s'ha fet, el tenen els plànols i tenen tot. Jo no desconec perquè es pot veure o no es pot veure. Vull dir, no tinc ni idea. Vull dir, és un tema que han de parlar ells amb el demanar-ho per escrit, si volen, i mirar-ho. Però, en principi, és un tema de que aquests habitatges no estan assignats encara. O sigui, se'ls ha assignat un pis provisionalment, però han de comprovar que la documentació sigui correcta.
2: Creu que pot ser un dels motius pels quals encara no...
1: Jo crec que sí, jo entenc que sí, perquè també es comprova si aquesta documentació és correcta, aquell pis, encara que se'ls hagi dit que serà d'ells, no ho serà, no? Per tant, jo crec que aquest és el tema, no? És la primera vegada que ho fem i no sé el procediment com va i llavors pues, no t'ho puc dir perquè no ho desconec.
2: En tot cas que escriguin no, a l'empresa. Doncs més preguntes, ara ja no de WhatsApp, si arriben més les anirem contestant. A través de xarxes el Marc diu que si no n'hi haurà més sofàs de l'alcalde.
1: Sí, sempre ara al setembre activàvem de nou el tema del sofà, el que passa que ara hem entrat en un període electoral o preelectoral, no? I hi ha coses doncs, que sabem d'altres anys que no ens deixen fer, i bueno, doncs, per exemple, el sofà és una d'elles, no? Llavors pues, estàvem pendents també a veure què passava i era una possibilitat que hi haguessin eleccions anticipades i ara doncs, esperarem a que passi aquest període electoral per poder tornar a recuperar el sofà.
2: A través de les xarxes socials tornen a fer esment sobre l'urbanització Marromeu, sobre la carretera que hi ha, que diu que hi ha forces accidents de trànsit, que és molt estreta, i que sobretot que quan plou, doncs que també s'inunda una gran part, diu que si l'Ajuntament no hi pot fer res. A banda, també diuen que en alguns punts de l'urbanització la televisió deixa de funcionar, que què és el que han de fer perquè no els hi funciona la TDT.
1: Per la televisió el que han de fer és trucar al 012. El 012 és, la Generalitat és la que porta la cobertura de televisió i han de trucar al 012 i donar la incidència i el lloc. I d'aquesta manera els tècnics de la Generalitat podran resoldre els problemes que detectin, perquè si no ho detecten, doncs evidentment ningú posarà remei. Llavors jo els recomano que truquin al 012, que informin i que diguin en quin lloc, en quina zona és la que no es veu la televisió i d'aquesta manera doncs miraran els tècnics de la Generalitat de poder donar cobertura o de poder resoldre el problema, no? I després l'altre tema de la carretera, a veure, és una carretera que porta molt de temps així, és veritat que estaria bé doncs, que hi ha un tram que s'hauria d'ampliar, però no està previst tampoc el planejament, llavors de moment el tenim com està i sabem que hi ha alguna zona doncs, que podria tenir algun problema de risc amb una curva, bàsicament, però també, bueno, és un tema doncs, que en principi no està previst de poder ampliar i en tot cas doncs, en un futur es pot contemplar.
2: L'Eulàlia diu que l'Associació de Dominó de Calafell, que estan federats i participen en campionats d'Espanya i del món, no poden disposar d'un local per jugar ni per entrenar. Demana a l'Ajuntament si poden disposar d'un local per poder fer aquests entrenaments. Diu que altres pobles sí que en tenen.
1: Bueno, sí que poden disposar-ne perquè quan hi ha entitats que demanen locals se'ls hi concedeix, no? Amb un horari, amb un lloc que doncs, es mira quin és el més adequat i sí que poden disposar. El que han de fer és entrar a una instància i el departament corresponent doncs, ho mirarà, però ha de ser un local no amb exclusiva. Ha de ser un local compartit. Exacte, perquè hi ha moltes entitats i no podem donar locals amb exclusiva.
2: Molt bé, alcalde, més preguntes. La Laura diu, què fa pensar que aquesta nova zona comercial funcionarà si a uns escassos metres hi ha la zona comercial del Caprabo? I hi ha diferents negocis, però entre d'altres hi havia un MediaMarkt tancat. La zona comercial del Port de Segur també creu ella que doncs, encara li falta una empenta i diu que si no seria més lògic que aquest terreny municipal es fes un casal cívic per la gent gran o una escola on no hi hagi barracons.
1: Escoles i instituts necessiten terrenys molt grans precisament, i el que estem treballant doncs, és allà mateix, al costat, a prop, un terreny de 8.000 metres que puguem posar una instal·lació d'aquest tipus, i això, però en principi les escoles i l'institut la necessitat la marca la Generalitat. Ells són ells els que ens diuen si fa falta o no fa falta, i portem anys que ens diuen que no fa falta. I és veritat que quan doncs, hi ha alumnes durant el curs que venen, s'amplien les línies, hi ha matrícula viva, però cada any a l'inici de curs es quadren els grups i es veu doncs, que en principi no fa falta més instal·lacions d'aquest tipus, amb la qual és la Generalitat la que, si la Generalitat algun dia diu que ens fa falta una escola, que ens fa falta un institut, tenim terrenys de sobres per poder-los cedir, i a més les escoles i els instituts s'ha de posar on viu més població. Per tant, nosaltres escolliríem en aquest cas doncs, ampliar l'Institut de Segur, que és la següent cosa que es podria fer, i posar una escola més a Segur, que és on veiem que hi ha més nombre d'alumnes. Aquest és el... I tenim terrenys per fer-ho, i tenim terrenys per cedir-ho, i l'Ajuntament doncs, ho pot fer en qualsevol moment, sempre i quan sigui la Generalitat la que ens ho demani. Si no ens ho demana, no té sentit proposar fer una escola, perquè si no hi ha nens, doncs no té sentit fer una escola, no? Pel tema comercial a mi no em preocupa gens, perquè a veure, al final som un municipi que està creixent, que evidentment doncs, calen més activitat doncs, per poder compensar també aquest creixement i poder oferir llocs de treball, però sobretot també generar més activitat econòmica. Aquest cas, en aquest emplaçament, és un terreny que està ubicat a la carretera. Veiem també en altres municipis veïns com aquesta ubicació és molt bona i és un lloc on fàcilment doncs, hi posen negocis. I a més doncs, el que vol dir el comercial no és només un ús comercial, sinó també que hi poden haver altre tipus d'usos, com oficines, com gimnasos, com altres tipus de coses que no siguin només un espai comercial, no? I això és l'ús en planta baixa, doncs creiem que aquests metros es poden ocupar perquè hi ha gent doncs, que necessita espai.
2: Hem rebut més preguntes, ho hem escoltat en directe. Diu, alcalde, llevamos 2 años esperando la nueva concesión de los contenedores y después de tanta espera resulta que aparecen 4 contenedores nuevos en la playa justo donde se ven, mientras el resto del municipio sigue con contenedores hechos polvo. ¿Esto realmente una mejora del servicio o simplemente poner 4 contenedores de escaparate? Y se lo pregunto muy claro, ¿considera que después de 2 años esta es una gestión aceptable del dinero y el servicio para los vecinos?
1: Home, i quan són 4 contenidors, potser no els ha comptat bé, perquè són 59 illes, de 5 contenidors cada illa, per tant, 5 per 59, això és el que s'ha posat de moment, i ara estan ja venint, estan arribant ja els que han fabricat ara al setembre per poder començar a instal·lar-los. Els començarem a instal·lar del nord del municipi cap avall, és a dir, començarem per Marromeu, Calafell Parc, Vall de Mar, Segur de Dalt, i anirem baixant, farem després també Poble Segur i tota aquesta zona, però en principi començarem de l'autopista per munt, i això doncs, ja en les properes setmanes es començarà a veure aquest canvi, perquè s'instal·laran tots els contenidors, totes les bateries de contenidors seran noves.
2: Més preguntes, ens ha arribat una més.
0: Doncs vinga, endavant.
2: Sí, diu, és el Fèlix, diu, bon dia, alcalde. Els veïns de Masmel estem preocupats i descontents amb l'enderroc del pont elevat sobre la C31. Vostès defensen que l'alternativa d'un semàfor a nivell de carrer és més accessible, però la realitat és que ens obliguen a creuar a peu una carretera amb molt de trànsit en lloc d'utilitzar un pas totalment segur i segregat com l'actual. Com puc garantir que un pas regulat per semàfor serà més segur per als nostres fills i gent gran que el pont actual?
1: Ja ho he explicat. Sí, on tenim semàfors no hi ha ni un accident, i en canvi doncs, on no tenim semàfors hi ha accidents, igual que Cunit ara estan reclamant doncs, que es posin semàfors i rotondes, doncs farem això, perquè el que volem al final és que sigui una travessera més amable i que sigui més fàcil de creuar i més segur, i això és el que estem fent.
2: Molt bé.
0: Doncs serà en final d'aquest espai l'alcalde de la ràdio. Recordem, línies obertes perquè pugueu trucar a la ràdio i parleu amb l'alcalde, 977-69-91-00, 977-69-91-00 i el WhatsApp 647-751-883. Ara que parlàvem d'això de la travessia de la C31, què hauríem de fer perquè tot el trànsit es desviï per la C32 i alliberem una miqueta aquesta via i que s'utilitzi, doncs, això com una via urbana per la població, bàsicament?
1: Bueno, això és el que estem, no? Jo crec que el que s'hauria de fer primer de tot és senyalitzar-ho bé, també, perquè hi ha molta gent, doncs, que no sap que aquest tram de l'autopista on estem és gratuït i has de ficar un teletac, evidentment, i has d'entrar, doncs, per un entre Vendrell i Cubelles i pots després tornar amb el mateix trajecte, però no cal que sigui repetitiu en aquest cas. En aquest cas pot ser que sigui un viatge sol, no? I per tant, és un tram gratuït que si tu et poses el teletac, després et bonifiquen el cobrament immediatament, no? I per tant, no tens cap càrrec en aquest sentit. I jo crec que el que hem de fer és fer difusió i que la gent ho utilitzi. Quan es va implantar i va haver un creixement exponencial d'usuaris amb aquestes bonificacions, jo crec que això s'ha de continuar. Sabem que n'hi ha cada vegada més, però potser hem arribat, doncs, al límit de la curva, doncs, ja que el logaritme ja està quasi bé en el límit, no? I el que hem de fer és que continuï reactivant-se perquè s'està creixent en població i segurament la població que ve no ho sap. Llavors el que hem de fer és explicar-ho, que aquest tram és gratuït, que només cal instal·lar un teletac o amb la Way mateix, amb l'aplicació de la Way, també ho pots fer, i funciona molt bé. Jo ho faig sovint, fins i tot trajectes que feia per la C31, doncs ara els faig per la C32, i funciona molt bé i és gratuït, ja dic.
0: I a més, els 7 dies de la setmana, de dilluns a diumenge.
1: Sí, tots els dies.
0: Per això, exacte, que no és com el cas del peatge,
1: no,
0: que és
1: el peatge
0: de dilluns a divendres.
1: De recurrència, que això sí que és de recurrència, però ja dic, és el tram entre Vendrell i Cubelles, no? Cunit-Cubelles, no? Aquest tram. Després, a més, hi ha la bonificació del 100% del peatge de Cubelles, és a dir, qui vulgui anar a Vilanova, i aquest sí que ha d'anar i tornar pel mateix lloc, però té el 100% bonificat, o sigui que és pràcticament fins a Sitges, fins al peatge de Vallcarca, tens l'autopista pràcticament gratuïta, no? Perquè al final la majoria de viatges, aquests sí que són de dilluns a divendres, però tu vas a Vilanova, per exemple, doncs el que sigui, i després tornes pel mateix lloc, no? I jo crec que això, doncs, és el que fa normalment la gent. Doncs aquests casos són gratuïts, són bonificats al 100%. Jo crec que el que hem de fer és explicar-ho i dir-ho, doncs, que hi ha això, aquesta possibilitat, i que l'utilitzi més gent, i d'aquesta manera intentarem treure vehicles de la zona on està. També posant més semàfors i més rotondes també és una manera, eh? Perquè precisament per això també, doncs, Cunit també està demanant que hi hagi més semàfors, més rotondes, i a mesura que anem posant semàfors i rotondes es farà menys agraït a passar per la C31, i d'aquesta manera s'utilitzarà més la C32 amb la gent que vagi de pas, no? Jo crec que aquest és el tema.
0: I els que vivim assegut a Calafell, des d'allà només podem anar direcció Barcelona cap a Vilanova i no podem anar direcció Tarragona o cap al Vendrell.
1: Correcte, correcte.
0: Això també sé que ho estan movent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ho estem movent entre Cunit i nosaltres. Hem plantejat a la Generalitat un accés nou a l'autopista que pugui cobrir aquesta entrada cap a Tarragona, i bueno, ho tenim ja més o menys encaixat, dibuixat, i ara, doncs, estem esperant que la Generalitat faci el projecte per poder-ho tirar endavant.
0: Ho veu factible, això, que
1: sí,
0: es farà?
1: Sí, és molt factible, perquè no té un cost molt elevat, és un cost assumible, i ho veig factible, ho veig molt, molt fàcil de fer. El que passa que la Generalitat, doncs, té la situació que té, no? Que s'han d'aprovar els pressupostos, hi han d'haver consensos polítics i s'han de prioritzar aquestes inversions.
0: Molt bé, Mireia.
2: Calafell planifica tenir 250 habitatges de protecció pública. Parlàvem abans dels habitatges protegits, sobretot.
1: Correcte.
2: És un tema, doncs, molt sensible que tothom
1: és
2: necessita.
1: És un moment important pel tema de l'habitatge, doncs és un dels problemes que té el país.
2: Uh-huh. Llavors es planifica aquesta protecció pública, no?, aquí al municipi de Calafell, a banda, sí, doncs, de tota aquesta nova centralitat en la qual l'Ajuntament hi treballa.
1: Sí, bueno, això està ubicat en aquesta centralitat, uh-huh, també. Llavors, això ajuda a les operacions urbanístiques d'aquest estil, són les que ajuden precisament a crear habitatge nou, uh-huh, i a crear habitatge de protecció pública. I el que fem aquí és que la meitat dels habitatges seran de protecció pública. I, a més, una part important, 92 concretament, seran el solar de l'Hotel Segur, que serà propietat de l'Ajuntament, que ve d'una sessió d'aquest sector, de tot aquest sector, en la que serà de l'Ajuntament, i farem una promoció com la que hem fet ara amb els habitatges del carrer Priorat i del carrer doncs, que hi ha allà al camp de futbol, exactament igual, i farem el mateix procediment. Doncs hi haurà tota la construcció dels habitatges, hi haurà 92, mirarem també de que n'hi hagi alguns que siguin potser més petits i tot, amb una habitació, per veure si així també el preu de lloguer doncs, pot ser més, encara més baix, i mirarem totes aquestes coses doncs, perquè oferir una mica més de varietat i també doncs, en aquest sentit doncs, afavorir no? que la gent que més ho necessita pugui accedir a un habitatge de protecció pública, i aquesta és la nostra voluntat. La resta seran de venda i de lloguer. Val? Perquè ara la llei el que preveu és que en aquests sectors de desenvolupament, de creixement de la ciutat, la meitat dels habitatges han de ser de protecció oficial i la meitat de la meitat, és a dir, el 25%, han de ser de venda i l'altre 25% ha de ser de lloguer. No? Per tant, es crearan habitatge de venda i de lloguer, però de protecció pública.
2: Molt bé.
0: Portem molts anys parlant de l'Escola Municipal de Música i d'Arts de Calafell. Ara la Generalitat ha donat l'okay. Què suposa això?
1: Doncs és un pas important perquè, com sabeu, és una competència impròpia dels ajuntaments, no és una competència que tinguem delegada als ajuntaments, sinó que són competència de la Generalitat la creació d'escoles de música, però normalment el que fem els ajuntaments és avançar-nos sempre, perquè si no, no ens tocaria mai no, a la Generalitat, i en aquest sentit doncs, hem demanat de crear aquesta escola de música i la Generalitat ho ha vist viable i ens ha autoritzat a fer-ho. Llavors, amb el pla de barri sabeu que finançarem el 60% de la construcció d'aquesta escola de música, ja tenim el projecte executiu fet. L'únic pas que ens queda és modificar la fitxa del catàleg, perquè la finca on estem actuant està catalogada, és una antiga masia de la masia Cal Rion, que és el que en diuen tradicionalment el nom que es coneix, i allà doncs, estava previst que en aquesta catalogació hi hagués un pati a la part del fons de la parcel·la per tocant a la mitgera, i el que ha fet el projecte és precisament tapar aquesta mitgera que no es vegi i fer el pati al mig. No? I ara el que hem de fer és canviar aquest pati del fons de la parcel·la al mig per poder doncs, tirar endavant amb la llicència i poder ja doncs, adjudicar aquestes obres. Però ja dic, tenim el projecte, tenim l'autorització, tenim l'estudi econòmic, tenim ja el solar també és propietat de l'Ajuntament, ho tenim tot, només ens queda aquest últim pas.
0: Tot aquell procés que va estar el projecte en els tribunals sí. Va quedar desbloquejat, ja està, això ja és història, ja, tot això solucionat.
1: Tot això ja està, però trigar 4 anys només a encarregar el projecte ha sigut l'únic cop que ens ha passat i l'únic cop que ens passarà. Ara ja ho fem d'una altra manera, ja tots els ajuntaments ja no licitem projectes d'obra, el que fem és encarregar amb l'ACM, a través de l'ACM, amb un conveni marca ja, i a partir d'allí tots anem cap aquí perquè veiem que això de la llei de contractació que es va fer fa uns anys enrere és un drama pels ajuntaments.
0: Ara ja no tindrem més pals a les rodes, ja? Doncs,
1: en principi, no, perquè jo crec... Bueno, ara l'únic pal que ens queda és resoldre aquest tema de la fitxa al catàleg, que ens posava pega escultura, ens posa alguna pega, però ja ho tenim resolt i crec que el proper ple ja ho portarem.
0: Molt bé. Alguna última qüestió, Mireia?
2: Sí, li volíem preguntar sobre el passeig marítim de la zona de l'Estany, en quina situació es troba ara mateix actualment, sobre el tema de l'enderroc.
1: Doncs hem avançat aquestes setmanes una mica perquè hem parlat amb Costes, tenim també una hora concertada ja amb Costes de la Generalitat per veure com està la concessió, no? I veure com està la concessió i una mica doncs, saber per què no ens han contestat des de fa 3 anys, no? que vam demanar la pròrroga de la concessió, doncs saber quin és el motiu pel qual no ens han contestat, i això és el que farem en la propera reunió. Els exposarem doncs, la situació com la veiem, creiem que hi ha la major part del passeig marítim que no hi ha cap problema de platja ni de sorra ni res, i alhora també doncs, a la part on tenim aquest problema sí que demanarem que ens autoritzin a fer un moviment de terres que ja hem demanat i que a més doncs, ho farem el mes de gener. Entre gener i febrer farem un moviment de terres. Ara s'està preparant ja la licitació. En aquest cas sempre fèiem 20.000 metres cúbics. Aquest any farem 50.000 metres cúbics. Per tant, agafarem molta sorra i ho farem en mesos on no hi ha el corriol, el Camanegre, ni hi ha res, i per tant doncs esperem que puguem completar aquest moviment de sorra i puguem estabilitzar la platja durant el que quedi d'hivern, i a més doncs, a l'estiu poder estendre aquesta sorra, perquè el que farem és acumular-la allà, doncs que a l'estiu puguem estendre la sorra i puguem recuperar la platja que s'ha perdut durant aquest hivern.
2: Clar, la poden estar sempre els temporals, no? Reposar la sorra i que fer-ho justament perquè aguantés durant l'estiu, no?
1: Sí, sempre ho fèiem el mes de maig, perquè és el moment bo per fer-ho, quan puguem estendre la sorra, però hem vist els problemes que hem tingut els dos últims anys, doncs hem pensat que aquesta és la millor manera de fer-ho, i ho farem d'aquesta manera, i per tant, en lloc de moure'n 20.000, en mourem 50.000, els 20.000 que tocarien l'any que ve, més els 20.000 que no hem pogut fer aquest any, i per tant en farem 50.000, i llavors el que farem és fer-ho el gener i el febrer, acumular-ho allà, i al maig estendre-la cap endavant, doncs, per poder recuperar tot l'espai de sorra. La sorra acumulada ens permetrà també, si hi ve algun temporal, doncs farà com de barrera, per tant també doncs, en aquest sentit ens anirà bé a nivell de protecció, i bueno, esperem que d'aquí al gener que ho farem, doncs els temporals no ens afectin massa i no ens enderroquin el passeig.
0: Doncs acabem aquest alcalde de la ràdio. Desconec la seva agenda pel dijous vinent. El tindrem aquí o no? Bueno, jo li pregunto així en directe.
1: No fas mirar.
0: No, en qualsevol cas, si no, ja ho anirem confirmant a través de la ràdio, de les xarxes socials.
1: Sí, en principi sí.
0: En principi sí, l'alcalde tornarà dijous vinent.
1: Si no surt algun intervall.
0: Per això li anava a dir si coneixia alguna cosa. Doncs gràcies, alcalde Ramon Ferrer. Gràcies, Mireia Romaguera. Vinga, fins la propera.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Les 10 del matí, ara mateix, amb 6 minuts. I en aquesta temporada radiofònica que hem començat, hem recuperat ara fa unes setmanes enrere. Aquesta temporada també, els dijous, un cop al mes, anirem fins a Sant Jaume dels Domenys per parlar de l'actualitat d'aquest municipi baix penedesenc amb la directora de l'emissora municipal Domenys Ràdio, la Laia Batlle. La tenim ja al telèfon, Esperant. Molt bon dia, Laia.
1: Hola, molt bon dia, Ferran. Què tal, com estàs?
0: Molt bé, un plaer parlar amb tu, escoltar-te de nou i comptar també amb tot això que ens expliques, com dèiem, un cop al mes des d'aquest espai, la ràdio a la comarca. Què tal, com estem? Imagino que ja en marxa des de fa setmanes la programació de Domenys Ràdio. Com ha anat l'estiu i com heu començat la temporada? Explica'ns.
1: Doncs mira, l'estiu ha anat molt bé perquè, a més a més, sí que és cert que, doncs, és a dir, al mes d'agost tens canses, i tota la feina que fem habitual...
0: Laia, disculpa'm, Laia, t'entretalles amb la veu, comencem bé la temporada amb la cobertura.
1: Espera.
0: A veure si et pots reubicar una miqueta, a veure si...
1: Sí, a veure si em sents millor...
0: Jo, de moment, sí.
1: Hola.
0: Ara sí. Anem a provar, ja t'aniré dient, per si de cas.
1: D'acord, anem a provar.
0: Molt bé.
1: És la cobertura que tenim aquí al municipi.
0: Ens deies.
1: Doncs com deia, sí, que doncs, és un mes, el mes d'agost, a l'estiu, que baixem una mica la marxa, i al setembre comencem de ple, amb moltes ganes. Ara ja, evidentment, estem al mes d'octubre, per tant... Tenim tota la temporada encarrilada, els col·laboradors doncs, habituals venen, també tenim alguna proposta nova a la nostra graella i, com sempre, doncs, amb moltes ganes de seguir sent l'altaveu de tot el que passa aquí al municipi. Ens agrada explicar-ho, ens agrada fer-hi i això és el que fem des d'ara i fins al mes de juny, quan s'acaba la temporada habitual i torna una altra vegada la graella de l'estiu, no? Per tant, amb moltes ganes, Ferran, i amb ganes també de ser presents aquí en aquest espai que feu des de Calafell Ràdio per explicar-vos tot el que passa aquí al Baix Penedès Interior.
0: Doncs agraït també nosaltres per comptar també amb la vostra col·laboració. Així doncs, ja la programació de Domenys Ràdio en marxa, com sempre, amb els col·laboradors i amb tot preparat, amb alguna novetat, ens deies, de la programació d'aquesta temporada, eh?
1: Sí, de fet, mira, nosaltres formem part del que és la xarxa de comunicació local i aquest any ens han proposat de participar en un programa magazín de 4 a 5 de la tarda, que es diu Rambla 54, on es parla de diferents històries, i Domenys Ràdio doncs, hi tenim un paper de X temps per poder explicar tot el que passa aquí. Després també tenim un programa que hem recuperat de la mà d'una col·laboradora de ja fa uns quants anys que hem decidit tornar a recuperar perquè era molt xulo, amb l'Eulàlia Urgell, que es diu Poetes i Poemes, on cada 15 dies repassem doncs la vida d'algun poeta o poetessa de català i a més doncs, ella ens llegeix alguna de les, dels seus poemes més famosos i és un programa que bé, que tenim quinzenalment. Després també puc dir que a la nostra pàgina web tenim diferents podcasts, tenim un apartat de podcast que allà també podeu trobar doncs alguna novetat. De fet, ara fa molt poquet vam engegar una col·laboració, molt poquet em refereixo ara, aquest mes de setembre, vam engegar una col·laboració amb la Biblioteca Municipal, amb la nostra bibliotecària, la Laura, i la Laura Rosales, i bé, és un petit podcast també mensual, que en aquest cas ens parla de tota l'activitat que fan a la biblioteca, que aquí a Sant Jaume dels Domenys aquesta biblioteca no para. A més, ofereix tots els serveis, a part de poder anar a buscar-hi llibres, no? Ofereix altres serveis i fa altres activitats, i un cop al mes la Laura ens explica tot el que s'hi fa i tot el que s'ofereix des de la biblioteca, i evidentment també ens fa recomanacions de llibres. Seguim amb els magazins habituals, en aquest cas el Penedès en Xarxa, també el Diumenge al Punt, són magazins on es parla de la comarca, també es parla del municipi, fem entrevistes... No parem, Ferran, ja, què t'he d'explicar, no? Al final, la feina que fem és la que ens agrada i aquí del que es tracta és de donar la màxima informació i, com sempre, ser l'altaveu del municipi de tot el que passa.
0: Doncs molta feina que se us capgira també per aquesta nova temporada... Sí. al 107.6 de la FM, també a través de domensradio.cat. No sé si també hi ha alguna aplicació, suposo que en un munt d'aplicacions que també us poden escoltar ràdio online, oi?
1: Sí, nosaltres també tenim el podcast a domensradio.ivox.com, allà també ens poden trobar diferents la programació que anem fent habitualment, sobretot els programes que fem des de la casa, per entendre'ns. Clar, nosaltres som una emissora petita i no podem omplir 24 hores de programació pròpia, per entendre'ns. Llavors, els programes que sí que fem des de la casa es poden trobar doncs, en aquestes plataformes, no? En aquesta plataforma que es diu iVox, però sobretot també a la nostra pàgina web, com tu bé deies, al domensradio.cat.
0: Doncs vinga, Laia, tenim un munt de temes per parlar. Tenim 12 minutets, així doncs concentrem en aquests 12 minutets tota aquesta actualitat de Sant Jaume dels Domenys i volem parlar dels resultats dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Sant Jaume.
1: Correcte. Doncs mira, aquests pressupostos participatius s'hi destinen 10.000 euros del pressupost general i enguany l'opció més votada ha sigut instal·lar nombre el que serien els parcs infantils del municipi. Volia explicar aquesta notícia ja no només pel fet del resultat, no? d'aquesta instal·lació de més ombres, sinó que aquest any ha sigut el primer de... aquesta era la sisena edició i ha sigut la primera vegada que s'han superat els 200 vots. Això ho parlava amb el regidor, Marc Palau, i ens explicava que el que ha passat és que hi ha hagut una petita diferència d'anys anteriors a l'hora de poder votar. Aquí a Sant Jaume dels Domenys, pels pressupostos participatius, s'ha preparat una petita a la plataforma eAgora, que seria com una plataforma on la gent es pot informar de tot el que passa al municipi, a nivell d'agenda, de notícies. Doncs aquí a Sant Jaume comptem amb la plataforma i es podia votar a través de plataforma per pressupostos participatius. Abans d'això, del principi que es van començar els pressupostos...
0: Laia, et tornem a perdre.
1: Ai, va, espera, em sap greu, eh?
0: No, a veure, em sap greu.
1: Em sentiu millor ara?
0: Esperem que sí. Anem provant. Ens anem recol·locant i anem provant. Vinga.
1: Anem provant. Val. Doncs llavors la cosa és que els pressupostos... o sigui, la votació abans s'havia de fer presencialment, s'havia d'anar a l'Ajuntament, fer-ho per escrit, i això era un petit inconvenient. El fer-ho, bàsicament el fer-ho des d'aquesta plataforma ha facilitat que la gent pogués votar millor, no? I aquí, doncs, la notícia seria que hem aconseguit doncs, que hi hagi més votacions en aquests pressupostos participatius, en el qual doncs, ha sortit aquesta opció, instal·lar més ombres als parcs infantils, amb aquests 200 i pico vots en total, que això sembla poquet, però també heu de pensar que som un municipi petit i que, per tant, hi hagi 200 vots amb una proposta, doncs, en total, amb una proposta que han aconseguit 92. És un èxit. La veritat és que és un èxit i esperem que a partir de l'any que ve doncs, es mantinguin aquests pressupostos participatius perquè al final també és una manera de que la gent pugui decidir on s'han d'invertir doncs, una part dels diners dels pressupostos de l'Ajuntament. No?
0: Correcte. Parlem ara del reconeixement a la trajectòria de l'Associació de Dones, la Linyola, que sempre em costa de... Com és?
1: Sí.
0: Linyola?
1: Linyola,
0: sí. Disculpeu, eh? Linyola. No estic familiaritzat tant com tu. Laia, Linyola.
1: I ara, cap problema. Doncs mira, aquesta notícia també ens va agradar molt poder-la explicar, perquè enguany l'Associació de Dones d'aquí del municipi ha celebrat 25 anys. I des de l'Institut Català de les Dones s'ha fet un reconeixement a totes les associacions de dones, en aquest cas, que aquest any han fet 25 anys, i entre elles hi ha l'Associació de Dones d'aquí de Sant Jaume dels Domenys, de l'Associació de Dones La Linyola. Què se'ls va fer? Doncs se les va enviar a Barcelona, a la seu de les GAE, i això va ser el passat 16 de setembre, i allà se'ls va fer una entrega d'una placa commemorativa entre mig d'altres altres dones que formaven part d'altres associacions de dones també que complien aquests 25 anys, i en aquest cas, en aquest acte, hi havia la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, l'Eva Menor, i també la presidenta de l'Institut Català de les Dones, la Sònia Guerra. Aquest és un reconeixement que es fa doncs, amb aquestes entitats que ja tenen uns quants anys, no? I al final també parlant amb la junta de l'associació, doncs ens explicaven doncs, que estaven contentes, no?, d'haver rebut aquest reconeixement després d'una trajectòria doncs, d'aquests anys. Per tant, un acte ben bonic que va tenir lloc a Barcelona el passat 16 de setembre, on doncs, membres de la Llinyola hi van ser presents i que se'ls va fer doncs, aquest reconeixement per tots aquests anys de feina que fan, en aquest cas, al municipi.
0: Doncs felicitats també a aquesta associació de dones, sí. La Llinyola. Sí. Parlem ara d'una altra activitat, en aquest cas, per descobrir, per conèixer més de prop, els rapinyaires nocturns. Laia.
1: Sí, doncs mira, Ferran, això ve donat perquè s'ha iniciat un projecte que és pioner aquí a la comarca del Baix Penedès, aquí, concretament a Sant Jaume dels Domenys, tot i que a Catalunya, a nivell de Catalunya, és un projecte que ja s'ha fet a Osona des de l'any 2022, i ara aquí a Sant Jaume dels Domenys s'està iniciant, que és recuperar els rapinyaires nocturns. Estem parlant de mussols, el mussol comú i òlibes. I què s'està fent? Doncs mireu, des de l'entitat Domenys Dempeus, que és una entitat que vetlla pel territori, juntament amb el grup ecologista Geben, del Vendrell i també del Baix Penedès, han començat a repartir caixes niu d'òlibes i de mussols per diferents masies d'aquí del municipi. Es veu que aquí a Sant Jaume dels Domenys, com que tenim grans espais agrícoles, molta vinya, es veu que això per les òlibes i els mussols és una manera molt fàcil d'obtenir menjar. I els hi va molt bé doncs, viure en aquest entorn. Què passa? Que quan, per exemple, que, clar, aquestes aus, ens explicaven des del Geben, aquestes aus, què mengen?

0: comarca, en aquest cas doncs, de Sant Jaume. Ara es farà una activitat el proper 17 d'octubre, a partir de 6:45 de la tarda. Es farà una sortida on s'aniran a visitar una excursió, vale? Es farà una excursió on aniran a visitar aquestes masies que tenen aquestes caixes niu per descobrir i conèixer una miqueta més aquestes aus nocturnes, aquests rapinyaires nocturns, i ens explicaran una mica doncs, el motiu pel qual doncs, s'ha fet aquest projecte i pel qual es vol potenciar que aquestes, aquests ocells, aquestes aus, estiguin aquí al municipi i al nostre entorn, perquè són molt beneficioses per nosaltres, en realitat.
1: Qui pot participar?
0: I tothom està... Tothom.
1: Tothom.
0: Tothom, tothom. Tothom, sí, sí, és un acte obert a tothom. Al final és això, el 17 d'octubre, 6:45 de la tarda.
1: No cal inscripció?
0: Des de la plaça de l'Església d'aquí Sant Jaume. No cal inscripció prèvia, vosaltres us presenteu aquí. El que és la xerrada excursió té una durada aproximada d'unes 2 hores. I al final de tot de l'acte hi haurà un petit pica-pica per a tots els assistents. I sí que és veritat que s'ha de fer un donatiu de 5 euros. Però a part d'això, doncs no cal inscripció prèvia, no us heu de posar en contacte amb ningú. Simplement aquest dia, 17 d'octubre, 6:45 de la tarda, us podeu dirigir aquí, i aquí a Sant Jaume, i fer aquesta excursió que segur, segur serà molt interessant, organitzada per Domenys Dempeus i el grup ecologista Gemen.
1: Ens queden 3 minutets amb 2 temes per parlar, sobretot ara un cicle que combina cultura i gastronomia, és el Perifèria Cultural.
0: Ah, això mateix, doncs mireu, aquí a la comarca, des de Perifèria Cultural, que és un grup de gent que organitza concerts en llocs, doncs una mica, diguéssim, l'objectiu és apropar la cultura i espectacles que potser es farien a altres punts del territori, en ciutats més grans, apropar-les a la comarca i a pobles més petits. En aquest cas és un projecte que ve organitzat també pel Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració amb els ajuntaments participants. I entre ells hi ha Sant Jaume dels Domenys. El proper diumenge 18 d'octubre, a 1:00 PM, tindrà lloc un concert aquí a l'Ermita dels Arquets, que és un espai on alguna vegada us he explicat que fem el dilluns de Pasqua i fem la paella típica, un dinar popular, doncs es fa aquí en aquest entorn, que és preciós. I tindrà lloc el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, amb el músic també Carles Velda. Clar, no estem parlant de qualsevol cosa, eh? Estem parlant de la Cobla Sant Jordi i del cantautor Tutoni Roger Mas. I a més, aquest acte anirà amenitzat amb un àpat a càrrec del xef també de la comarca, l'Héctor Holgado. Es diu Perifèria Cultural, ja les entrades estan a la venda, per tant, només cal, si us interessa, perquè això és un acte obert, evidentment, a tota la ciutadania, no només a la gent de Sant Jaume dels Domenys. Si us interessa, només cal que entreu a la pàgina web i allà podreu trobar més informació, podreu trobar el preu de l'entrada només pel concert, el preu de l'entrada pel concert i el dinar. Al final, és un espectacle. Ja et dic, és oberta a tothom i a més aquí a la comarca doncs, hem tingut altres casos. A Llorenç diria que Llorenç el van haver de suspendre perquè va ser la setmana passada el dissabte que plovia i el van haver de suspendre. Diria que Bonastre també i l'altre municipi, ara no recordo quin era, però em sembla que són 4 els... Mas Llorenç, això. Bonastre, Mas Llorenç i Sant Jaume, que és el darrer lloc on podreu veure el Perifèria Cultural aquí a la comarca.
1: I un últim minut per parlar de la Fira de Santa Teresa del Vendrell, que celebra aquest cap de setmana de 3 dies. I què té que veure Sant Jaume amb aquesta fira, Laia?
0: Ah, doncs, en realitat, no té massa a veure res. El que passa que aquí el que comencem és la Festa Major de Llager, aquí estem de Festa Major, a partir d'aquest divendres arrenca...
1: El titular que em posa aquí és Festa Major del Vendrell, llavors...
0: Ah, ostres, doncs mira, m'he equivocat.
1: Val, cap problema.
0: Culpa meva.
1: Aclarit, doncs parlem de la Festa Major de Llager.
0: De Llager, sí, perdona. Culpa meva.
1: O a vegades el mateix corrector ens fa aquestes males passades,
0: mira.
1: Eh?
0: Una mala jugada ha sigut això del titular. Mireu, aquí normalment Sant Jaume dels

0: menys tenim molts nuclis de població, és el que us explico sempre, i per tant tenim moltíssimes festes majors, i a l'octubre acabem amb la festa major de Llager, que mira, la coincidència pot ser que són els mateixos dies de fira del Vendrell, que dura la festa major de Llager, perquè començarà aquest divendres dia 9 amb un pregó a càrrec dels teixidors de Llager, i s'allargarà en aquest cas fins al dilluns dia 12, aprofitant que és festa, doncs ho han volgut allargar aquests 4 dies, amb tota una pila d'actes musicals, culturals, sopars i dinars populars, concerts vermuts. Per tant, jo us convido a tots i a totes a participar d'aquesta festa major de Llager, que és la darrera festa major del municipi de Sant Jaume dels Domenys. I estem molt entretinguts, perquè durant tot l'estiu tenim moltes festes majors, una darrere l'altra, i encara a l'octubre podem aprofitar per viure aquesta festa major de Llager.
1: Doncs coincidint amb la fira de Santa Teresa, esperem que no eclipsi, no?, la festa major de Llager, en aquest cas, que és el que ens volies parlar.
0: No, no ho crec.
1: No té per què. Molt bé, doncs no. Un cop al mes, aquesta temporada també en el Calafell Matí, comptarem amb la col·laboració amb aquestes notícies que ens explica la directora de l'emissora municipal de Sant Jaume dels Domenys, és la Laia Batlle, de Domenys Ràdio. Laia, moltes gràcies, com sempre, un plaer també escoltar-te i que ens expliquis aquesta actualitat també aquí a Calafell Ràdio. Una abraçada molt forta i fins la propera.
0: Una abraçada, Ferran, i disculpeu el tema de la connexió, i res, esperant doncs aquí un mes poder tornar a parlar amb tu.
1: Cuida't molt, una abraçada, bona feina, gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé, adéu.
1: Adéu.

0: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis, vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh. Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Segons arribem al punt de 11:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia amb titulars. L'abans informatiu amb la Mireia Romaguera. Endavant, Mireia, molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia. La Generalitat autoritza l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. El nou centre impulsat per l'Ajuntament tindrà una capacitat màxima simultània de 215 alumnes. Del 9 a l'11 d'octubre se celebren les Jornades Europees de Patrimoni a tot el país, amb activitats gratuïtes i tallers, com cada any, i Calafell hi forma part. Calafell tornarà a acollir aquest dissabte una nova jornada dedicada a la reutilització i als productes de segona mà al Centre Cívic Can Perotet. El Vendrell amplia el carnaval amb una nova rua com a Ruga i els nuclis marítims. La nova desfilada se celebrarà diumenge a la tarda i se sumarà la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. El Vendrell recupera el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. El servei circula de dilluns a divendres amb una freqüència de 30 minuts i 3 parades, al tanatori, a l'estació d'autobusos i a l'hospital. Troben un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell. El propietari del turisme constava com a desaparegut des del mes d'agost. Sitges presenta un nou sistema d'intel·ligència turística per millorar la gestió del turisme. La plataforma integra dades de diferents fonts sobre l'activitat turística i en posa una part a disposició de la ciutadania. Un estudi detecta l'Alzheimer a la sang uns 20 anys abans dels símptomes en persones amb síndrome de Down. L'alteració de la proteïna apareix abans que la d'altres biomarcadors sanguinis d'aquesta malaltia. I Tarragona registra una forta caiguda del rendiment del vi per l'augment de les temperatures. Se situa la demarcació tarragonina entre els territoris vitivinícoles més afectats per l'escalfament registrat durant l'última dècada.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Doncs vinga, en un moment, el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. Abans li posem música a la sintonia de Calafell Ràdio. Viatgem fins al 1984 per recuperar una de les cançons, uns dels hits que ens feien ballar en aquell any. Cançons que formen part de la història ja. You are my heart, you are my soul. La cançó de Mother Talking. Moment de marxar, com dèiem, fins al 1984, amb aquesta cançó del duet alemany format pel Thomas Anders i el Dieter Bohlen. Un èxit internacional que recuperem i que va ser tot un número 1 amb els Mother Talking.

0: i els clàssics. Ara també el Calafell Matí.
1: Doncs vinga, 10 i 35 minuts. Som a dijous, dia 8 d'octubre de 2026. Els dijous mirem enrere a través del retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana per parlar de fets, d'esdeveniments, de personatges que també estan vinculats a la història de Calafell del nostre municipi. Avui en Joan el tenim molt ocupat, no ha pogut venir a la ràdio. Què fem quan això passa? Doncs també mirem enrere. Fa un any exactament ens acompanyava aquí, a la ràdio, al retrovisor, amb el Joan, i també parlant del nostre patrimoni, recuperem aquest espai de fa un anyet enrere. Sintonia de l'espai al retrovisor, els dijous aquesta temporada a partir de 11:15. No fem matinar tant en Joan Santacana, l'historiador calafellenc que és responsable d'aquest espai i que ja el tenim aquí barallant-se amb els papers. A veure, molt bon dia, Joan.
2: Molt bon dia.
1: Què tal?
2: Això està molt bé, això, de poder aixecar una mica més tard.
1: Sí. Bueno, mai t'ho hem obligat a matinar. Tu ja venies a les 10, que és bona hora.
2: Bueno, però, bueno, les 10 és bona hora, però és millor aquesta.
1: Què et passa amb els papers?
2: És que avui, avui porto moltes coses.
1: Sí, no ho veig, però Déu-n'hi-do, sí, però... quin taco de paper.
2: No, no pateixis, no,
1: no
2: pateixis.
1: No, no, t'ho dic perquè l'espai ha de durar 15 minuts, no 15 hores.
2: No pateixis.
1: És broma, és broma.
2: És que, aviam, des de l'Institut d'Estudis Penedesencs van fer una crida, sí, a tots els ajuntaments i pobles del Penedès, de l'Alt i del Baix, per fer un inventari de tot aquell patrimoni cultural que ha desaparegut o que està en perill de desaparèixer. Aquest inventari a Calafell el van demanar que el féssim els Amics del Patrimoni i doncs em van assignar a mi.
1: Ah, molt bé.
2: I aleshores, bueno, m'ha semblat que era interessant parlar-ne, perquè normalment parlem d'un edifici, o, sí, però no parlem del conjunt. No?
1: Del conjunt, eh? Doncs vinga, per on començarem, parlant d'aquest patrimoni?
2: Bueno,
1: pel que queda o pel que hem perdut ja?
2: Bueno, el desaparegut, que no hi ha res a fer,
1: sí,
2: doncs només l'anomenarem.
1: Uh-huh.
2: I, clar, diem, hauríem de començar, i això n'hem parlat altres vegades, per segur. Segur hi havia un important nucli medieval, que incluïa un castell amb torre, dos masos, un d'ells molt interessant, perquè era d'un dels millors arquitectes catalans del barroc, i tot això va desaparèixer. Sí, segur és un cas lamentable. Després ja hem de parlar de patrimoni rural, masos. Per exemple, on hi ha ara un camp de golf de la Graiera, que crec que no funciona, bueno, que està tancat, hi havia un altre conjunt rural, un mas dels més antics de Calafell, del segle XIV, i que també va ser destruït sense que en quedi memòria. Res, no n'ha quedat res. Es va salvar un arc que està incorporat a la plaça de Catalunya del Poble, on hi ha la font. La font aquella té un arc que és una mena de... En fi, un element salvat de la masia aquesta de la Graiera, no? Després ja hi ha el Mas de la Mel, que és aquí on estem. La masia del Mas de la Mel era un mas important, no? És un mas de transhumància, i d'aquest mas n'han quedat tres parets. No, també va desaparèixer absolutament.
1: Quan dius que han quedat tres parets, aquestes parets es conserven? O...
2: Sí, al mig del bosc, i estan davant d'un centre escolar actual. Però, bueno, diem-ne... no queda res del mas. Tres parets que són del corral i hi ha les restes d'una bassa. Pensa que tots, el poblament del país fins a entrada al segle XX, sobretot eren masos agraris, i alguns d'ells tenien un gran interès, no només com a arquitectura rural, sinó arquitectònicament parlant, és a dir, com és el cas de Segur.
1: Clar, algú pensarà, bueno, això eren cases antigues que amb el temps s'han deteriorat i han d'anar fora, però volia preguntar pel seu valor arquitectònic,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, aviam, qualsevol d'aquests masos, sí, era més antic que qualsevol de les construccions que avui hi ha als Estats Units o a l'Amèrica Llatina. Només dir això, no? És a dir, de totes les construccions que puguis veure en el món americà, excepte les que són aborígens, no? Que n'hi havia poques, en fi, hi ha excepcions, però tot això era més modern, per tant, es tracta de construccions antigues. Però, per exemple, Fray Josep de la Concepció, que és el que fa, és l'arquitecte que dissenya un dels dos masos de Segur, no? És un dels grans tracistes, els grans arquitectes del barroc, i té a Catalunya tres o quatre grans obres avui que són declarades Monument Nacional. Per tant, aquest mas, si no hagués desaparegut, probablement hauria tingut la mateixa categoria.
1: Imagina't.
2: I no hi és, no? I no cal dir el conjunt medieval que hi havia, és a dir, diem, a Calafell hi havia dos conjunts medievals, el castell i Segur. I de Segur només ha quedat una ermita. Vull dir que això indica l'abast de les destruccions. Hi ha un últim, bueno, un altre edifici interessant que va desaparèixer, que és la rectoria de Calafell. La rectoria era també una construcció amb una gran galeria, obra barroca, també del segle XVII, enorme, i, i va ser destruït, on avui hi ha un conjunt de cases entorn d'una plaça que li diuen la plaça Major. Bé, és un nom modern, no? Pues aquesta rectoria també va desaparèixer víctima d'aquestes construccions, no? I encara tinc una altra que crec que s'ha d'esmentar, que és la Torre de la Talaia. Això ho tenim aquí al damunt, a la serralada, que sí, des de la Torre de la Talaia et podrien veure ara i tirar pedres al taulat, gairebé. Bueno, és una torre construïda per vigilància de la pirateria de costes, és una torre del segle XV... Aquesta no l'han fet caure els brètols, sinó els agents meteorològics, el temps, no? D'aquesta torre en queda la base, queda un metro. Era una torre alta, en pisos, i es tractava d'una torre per alertar la població de l'entrada de
1: pirateria.
2: De pirateria, bàsicament algeriana, nord-africana. Bé, doncs aquesta torre que es comunicava, tenia amb senyals, es podia comunicar amb Montpeó, amb el poble de Calafell, amb el castell, amb Cunit, etc etc. Pues també va desaparèixer, no? I aquestes, hi ha una escola de Calafell que les criatures han intentat, amb els mestres, cuidar-se'n, i mantenir-la neta i tal. Ho aconsegueixen a mitges, però bé, és un bon intent.
1: És un primer pas.
2: És un primer pas. I què em queda? Pues, bé, em queda una cosa molt interessant que ha desaparegut pràcticament del tot, que són les botigues dels pescadors. O sigui, això, encara hi ha fotografies de tot al davant del mar, eren casetes petites i algun xalet, xalet construït als anys 20. De tota aquesta llarga platja que va entre Coma-ruga i Calafell, Sant Salvador s'ha lliurat, És a dir, quan avui tu et passeges per Sant Salvador, aquell passeig és una meravella, En canvi, el front marítim de Calafell Platja és una sèrie de badocs de ciment sense gaire gràcia. Amb algunes notables excepcions, no tenen gaire gràcia. És a dir, Calafell va sucumbir a l'especulació, destruint el seu patrimoni pescador de la primera línia de mar. Com deien Carles Barral, s'ho van vendre a grapats de calderilla. I d'aquí queden dos botigues, que havien, bueno, que era, una havia havia estat de la família Barral, l'altre es va quedar al costat, i la casa Barral, que encara que molt alterada, no deixa de ser una botiga. Uh-huh. Això és el que queda de tot l'enorme patrimoni mariner. Ja no dic les barques, ja no dic...
1: Sí, sí, tot ha desaparegut amb el temps, clar.
2: Bé, doncs de tot això només en tenim ja descripcions i fotografies en blanc i negre.
1: I ara parlem del que tenim i que hem de preservar i conservar.
2: Ara què és el que tenim? Mira, t'estalviaré parlar de Montpeó perquè em vam parlar i vam dedicar-hi
1: sí,
2: un programa.
1: Sí, sí, exacte.
2: No? Montpeó és un establiment medieval. Mm. Hi ha 5 o 6 grans cases amb arcs, és semblant a Beuda la Graiera, però tal vegada més important. Montpeó està desapareixent. Està desapareixent sí, està. Per la vegetació i sobretot per les bretolades. No sembla que hi hagi cap intent seriós de conservació. Per no saber, no sabem massa bé ni de qui és. I incomprensiblement costa molt de saber-ho. Per tant, Montpeó per mi és una llaga que hi ha a Calafell, el que algun dia, quan hagi desaparegut del tot, lamentarem, perquè diem, oh, teníem un establiment, un lloc interessantíssim.
1: Però sempre ens empararim quan ja és tard, no posem remei.
2: Sí, però malgrat que tots aquests, tot el que ara diré, està protegit per la llei.
1: Vaja.
2: Sí, clar, tot està declarat bé d'interès local, per tant, forma part d'un catàleg, un catàleg protegit. Però, bueno, els catàlegs, si no hi ha darrere accions, no serveixen per res. Per tant, bueno, no parlem de Montpeó, perquè ja dic que en vam parlar. I un altre mas que, malauradament, m'han fet malbé els últims temps, és el Mas de l'Espasa. Del Mas de l'Espasa, que està en el camí, la carretera que va cap a Montpeó, no? És un mas que havia tingut molta importància perquè antigament se'n deia el Mas del Cap de la Guerra, perquè era un mas fortificat, tenia una espasa al dintell de la porta, no? I protegia la zona del camí que anava entre la costa i l'interior del Penedès. Sabem que aquí, en aquest mas, hi havia un escamot de cavalleria i era per tallar el pas, sobretot quan hi havia atacs de pirates. Però bé, podia servir per controlar l'interior. Aquest mas va començar la seva destrucció per algú que va arrencar l'espasa, la pedra del dintell de la porta. La clau de volta, vull dir. Arrencat això, va caure tota la portalada. Després va anar caient de mica en mica i ara, darrerament, els darrers anys s'ha fet una intervenció brutal, destruint absolutament la façana, i jo crec que ja no queda gran cosa. Malgrat tot, ara s'han aturat les obres i està... suposo que s'han aturat, però ja deu haver poc remei. Però bé, no deixa de ser, insisteixo, un mas importantíssim, no? que s'hauria d'haver preservat. El segon element que està en greu perill és una torre feta de tàpia piramidal que se'n diu Torre del Casalot de Viola. És una torre de vigilància. No tenim cronologia exacta, però totes les sospites ens porten a pensar que és una torre d'època califal, és a dir, islàmica. No tenim aquesta part del país gaires restes islàmics coneguts. Aquesta torre va ser convertida en masia en el segle XVII. En el XVIII li van afegir un cub de raig, però tota la torre que té, més bé, és una tanca enorme, tot fet amb tàpies i amb terra premsada, no amb terra apretada, com treballava el món islàmic, els berèvers, no? Doncs és l'única resta que ens en queda. En aquest cas no ha estat ni tan sols investigada. És a dir, no s'ha fet... Hi ha una planimetria que vàrem fer amb en Josep Garriga als anys 60 i algo, però bueno, és molt bàsica i eren simplement per veure la forma que tenia i no hi ha res més. és un cas lamentable, està ple de sageteres, perquè per d'això, per...
1: El mòbil sonant.
2: Sí, nois. Em semblava que l'havia pagat, però doncs, no l'havia pagat.
1: Doncs, evidentment, no ha estat així, no passa
2: res. No l'havia pagat, sí, no passa res, passa que mira. Bueno, seguim. Deia la Torre del Viola, doncs, com un dels casos flagrants. Després hi ha un altre, que aquesta potser se salvarà, que és Cal Rion. Això està al poble, i està al carrer principal. És una casa pairal. Aquesta casa pairal, l'Ajuntament té previst fer-hi una escola de música. I, per tant, és possible que... de fet, és propietat municipal, ja. És una casa no molt antiga, deu ser del segle XVI, i sobretot el que avui es veu en gran part és del XVIII, però és, aviam, una casa pairal és diferent d'una masia. Una masia hi viuen pagesos. Una casa pairal és una casa d'una gran família que justament no es dedicava només a l'agricultura, tenien terres, però sobretot es dedicava al comerç. És una incipient burgesia rural, no? Aquesta casa és molt interessant i esperem que es pugui salvar. I després...
1: De fet, aquí és on va l'escola de música.
2: Sí.
1: Escola Municipal de Música.
2: Sí, però com que fa tant temps que se'n parla...
1: Se'n parla i el projecte ha estat aturat, doncs, perquè...
2: L'han aturat perquè hi ha hagut impugnacions i hi ha hagut problemes, per tant, aquesta escola de música s'ha tardat molt i pensem que tot el temps que... És a dir, tot aquest temps, que són anys, la casa s'ha anat deteriorant.
1: Sí,
2: perquè
1: evidentment.
2: La casa aquesta té... No només és important el continent, sinó era important el contingut. I em temo que el contingut està molt malmès.
1: Ja està malmès. Ens queden dos minutets.
2: Sí, bueno, sí, ja ho farem, ja ho liquidarem. Bueno, la pedra seca.
1: Pedra seca, sí.
2: 38 construccions de pedra seca hi havia en l'últim inventari que es va fer. Ara ja no sé quantes en queda. Perquè malgrat que està declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, no hi ha aquí, que jo sàpiga, ningú que es preocupi per la seva conservació.
1: Bueno, amics del patrimoni, heu fet sortides...
2: Sí, hem fet alguna sortida, però bueno, però s'hauria d'actualitzar aquest inventari, veure què queda i sobretot notificar, fer palès als propietaris, ja qui sigui, que això és patrimoni de la humanitat, que està catalogat i que la seva destrucció pot ser multat amb multes que no són poca cosa, perquè destruir un element patrimonial quan està catalogat i ets conscient que el destrueixes pot ser fotut. Bé, ens queda per parlar del patrimoni de la Guerra Civil. Aquí, molt a prop on estem, fixa-t'hi, estàs en un lloc que ha tingut moltes coses, hi havia les trinxeres, fortificacions de guerra. Aquestes fortificacions de guerra incluïen unes plataformes artillades amb artilleria de costa per protegir la platja de Calafell de possibles desembarcs. La República tenia por de que es fessin desembarcs marítims. De fet, se'n va fer una Vinaròs. Però tenien por i llavors ho van fortificar. I van fer búnquers i tal. Els búnquers van desaparèixer tots, les plataformes artillades van desaparèixer, però saps què es conserva?
1: Què es conserva?
2: Doncs el que era les casernes dels soldats i les cuines, i perquè estan a l'altra banda de la muntanya. I això es conserva.
1: Encara
2: sí,
1: hi són,
2: Si la vegetació no ho fa molt bé, això encara hi és. Que jo sàpiga, això no ha estat declarat encara bé d'interès local, no? I bueno, crec que com a patrimoni en perill ja no tenim res més. Així és, gros.
1: Quina seria la finalitat d'aquest inventari del que queda i del que va ja desaparèixer?
2: Bueno, la finalitat, en primer lloc, és documentar-ho bé, perquè això és previ, no?, saber què hi ha. I en segon lloc és instar ja els organismes corresponents, en aquest cas el Departament de Cultura, que es posi les piles, no?, És a dir, que d'una punyetera vegada la protecció del patrimoni sigui eficaç i, sobretot, i obligar els ajuntaments a complir amb les seves obligacions, que són de protegir aquest patrimoni. No? Mm-hmm. Per tant, l'inventari va més enllà d'un simple inventari. És a dir, nosaltres el que pretenem és que cadascú compleixi amb les seves obligacions. No? En primer lloc, insisteixo, el Departament de Cultura, que és qui fa les declaracions, no? I qui té la capacitat, perquè té inspeccions tècniques, i per tant pot anar i ho pot revisar. No? És intolerable que ningú ho revisi mai. I va desapareixent, i un cop desaparegut, sí, clar, pots posar una multa, però ja no hi és. Ja no hi és, ja. Aquesta multa ja no hi és. En fi, aquesta és la intenció, i per això avui he portat aquest document tan llarg que t'estalvio llegir, però que és la descripció d'aquest inventari.
1: Doncs déu-n'hi-do, molts papers per explicar-nos doncs, el patrimoni, el que ja ha desaparegut i el que encara ens queda aquí ja, i podem evitar que acabi desapareixent.
2: I encara, perdona, però encara hauríem de parlar d'un altre patrimoni que jo no hi he esmentat, que és el patrimoni immaterial, del qual el més important el tenim preservat de moment, que és el del vot salvavides. Uh-huh. Aquest és un patrimoni immaterial que, si et sembla, ho deixem per un altre dia.
1: Per un altre dia, ara no tenim més temps ja. Joan Santacana, l'historiador que la feien al capdavant d'aquest espai, el retrovisor. Gràcies, Joan.
2: Molt bé, a
1: que
2: tu.
1: Que vagi bé. Fins la propera. Adéu-siau.
3: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boqué. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp, al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
4: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
5: Primera llista amb Marc Clapés.
4: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
6: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Doncs vinga, en un minut arribem a les 11, com sempre a aquesta hora, moment del temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: I per fi, avui ja veiem el sol des de pràcticament primera hora. N'hi havia força presència de núvols a primera hora, però no sé si s'han anat desfent.
7: Sí, hi ha molts núvols a primera hora, però també el sol al final el vam acabar veient molt ahir. En canvi, ahir la temperatura es va disparar moltíssim. Comptàvem una previsió de 23 i vam quedar curts. Vam tenir una màxima per sobre dels 26 amb un aire rescalfat que va fer pujar molt la temperatura. Avui no pujarà tant, i hem d'esperar que el temps d'avui doncs, sigui estable. Sí que teníem aquests núvols inicials que deies a primera hora, que estan acabant de marxar, i quedarà una resta de matí, migdia i fins a mitja tarda, com a molt, amb el cel clar o poc ennuvolat. Després, a partir de mitja tarda, esperem que els núvols augmentin. També ho esperàvem ahir i també donàvem la possibilitat d'algunes pluges ahir a la tarda que no es van produir i fins i tot hi havia encara una situació d'avisos. Avui hem d'esperar que es pot ennuvolar el cel a partir de mitja tarda i fins i tot esperem algunes pluges, però seran febles i en conjunt doncs, restringides entre el vespre i primera hora de la nit. No durarien gaire més i serien molt discretes comparat amb tota l'aigua que ens ha anat caient en la darrera setmana llarga. A banda d'això, la temperatura, com dèiem, ha fins i tot pujat una mica respecte a la d'ahir. Hem tingut una mínima entre 18 i 19 i, en canvi, la màxima esperem que no pugi tant com ahir, estigui al voltant dels 23 o, com a molt, s'acosti als 24, amb una humitat que serà més baixa i amb vents febles a mestral la major part del dia i en una miqueta ponent a la tarda i fent que la mar hi hagi marejó, la mar és de maró al final del dia. Per demà esperem un temps doncs, molt estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí, ja s'hauran allunyat els núvols que poden deixar les pluges a primera hora de la nit, i demà parlarem d'un cel clar al matí, migdia i primera hora de la tarda, i amb algun núvolet poc destacable durant la tarda, i amb unes temperatures que baixaran més. Demà comptem tenir una temperatura mínima que se situï al voltant dels 11 o 12 graus, serà la primera temperatura clarament de tardor que tindrem a primera hora del matí. Demà compte doncs, els que sortim d'hora de casa que almenys una manigueta l'hauran de portar i després al centre del dia fins a la temperatura encara tot i la presència del sol pot quedar una miqueta més baixa perquè ens entrarà una massa més d'aire més freda i estarà al voltant la màxima dels 21 o 22 graus amb una humitat força baixa, amb vents de mestral febles al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi una mica de maró al matí, baixant a marejol durant la tarda i de cara al cap de setmana, temps en conjunt estable, amb més sol que núvols i amb unes temperatures fresques, normalitzades, de tardor.
1: Doncs aquesta és la previsió amb temperatures més fresques i bon temps de cara al cap de setmana. Demà ja farem la crònica més afinada de cara als 3 dies, que tenim cap de setmana llarg.
7: Així ho farem, doncs. Fins demà, que vagi molt bé.
1: Gràcies, Josep. Fins demà. Molt bon dia. Doncs vinga, 11 i 2 minuts, en un moment, Antics Oficis, amb el Jaume de Vargas. Abans, arriba l'Aitana. Qui no coneix aquesta cançó? Superestrella.

0: temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Doncs tenim sonant a la sintonia d'aquest espai que vàrem engegar fa dues setmanes. Els dijous, a partir de les 11 del matí, parlem d'antics oficis. Ho fem amb el Jaume de Vargas, que ja ens acompanya aquí en directe a la ràdio. Jaume, molt bon dia.
2: Hola, i bona hora. Com anem?
1: Doncs això dic jo molt bé. Què tal?
2: També molt bé, gràcies a Déu.
1: Com et vas sentir ara fa dues setmanes a l'estrena d'aquest espai?
2: Bé, em va fer il·lusió poder col·laborar amb tots vosaltres. Això d'impacte, aquests nous estudis que teniu aquí, jo us havia visitat a dalt a Calafell i al poble.
1: És veritat.
2: I res, i aquí realment és un luxe poder col·laborar amb aquest ambient tan fantàstic que teniu aquí.
1: Gràcies, Jaume. El plaer és nostre de que ens puguis acompanyar amb aquesta estoneta, com vàrem fer ja, com dèiem, fa dues setmanes. Vam parlar de la gent que fabricava, que feia paraigües. Exacte. Avui de què parlarem, Jaume?
2: Mira, avui canviarem de tema i parlarem de coses que ens han servit i ens serveixen encara per escriure. Uh-huh. Perquè escriure és un... Aviam, quan veiem un escrit, i tenim tres aspectes. El primer és el suport on està escrit. Els materials que s'han fet servir per escriure han estat molt diferents al llarg dels segles. Des de que escrivien sobre taules d'argila, després sobre pedra, sobre papir, sobre pergamí, taules amb cera, amb una làmina de cera, fins i tot sobre plom, uh-huh, fins que va arribar el paper. Després hi ha una altra variable, és el que hi hem imprès en aquest paper.
1: I doncs... Digues. No, anava a dir-te que primer hauríem de començar, doncs, això, parlant d'aquests suports que, sí, que hi ha en tot escrit.
2: Exacte. Però després també cal valorar el que hi ha imprès en aquest paper. Hmm. I, finalment, amb l'estri que hem fet l'escrit aquest. Hmm. Tal com deia fins ara, hem parlat, han estat molt diferents els sistemes que han servit per introduir el text. El més antic que coneixem era el papir. El papir va néixer en el Nil. Allà creixia una planta que en deia Saliperus papyrus. El nom és curiós, també. Mm. Però, bueno, el coneixem pel papir. Tenia múltiples aplicacions. Ara bé, la principal era com a suport de l'escritura. S'utilitzava la part central de la planta, que es tallava en fines làmines i un cop totes unides formaven uns rotllos que eren ideals per poder escriure. Aquestes làmines van estar exportades arreu del Mediterrani, malgrat ser que es considerava un article de luxe. Però vet aquí que arriba el segle III i IV i comença a aparèixer un nou suport per a l'escriptura, i es tracta del pergamí. A diferència del papir, el seu origen no és vegetal, és origen de la pell dels animals, que la tractaven i la curtien. Però l'aparició del pergamí va aconseguir un progrés important. Això, que pergamí permetia apilar fulles, lligar-les, i vet aquí que això va donar origen als còdecs, que van ser, de fet, els precursors dels llibres. Mm-hmm. Al cap dels anys va arribar el paper, que el seu origen era xinès. Malgrat que va ser un invent dels àrabs, van ser els que ho van popularitzar arreu del món, però va ser un procés molt lent per arribar arreu.
1: Uh-huh. També parlaves, explicaves del que hi havia imprès, que també és important parlar-ne.
2: Exacte. El segon aspecte de tot escrit és la disposició del text. Mira, nosaltres sempre quan comencem a escriure comencem per l'esquerra, amb la ratlla horitzontal, anem escrivint fins que arribem, uh-huh, al final. Llavors baixem a la següent línia, tornem a començar per l'esquerra i anem avançant. Però no tothom ho fa així. Mira, els àrabs i els hebreus ho fan a l'inrevés. Comencen a escriure per la dreta i se'n van cap a l'esquerra.
1: Correcte.
2: I els xinesos comencen a escriure verticalment, és a dir, de dalt a baix, i també de la dreta del full cap a l'esquerra. Realment, el món no es pot posar d'acord, perquè ni per escriure ens posem d'acord, escolta.
1: Exacte. I pel que fa als estris per escriure, què ens has de dir, Jaume?
2: Sí, mira, aquesta tercera particularitat són els instruments o les eines que hem fet servir al llarg de la història per escriure. Quan els grecs i els romans escrivien en aquells blocs de pedra, evidentment ho feien amb punxons i amb escarpes. D'altra banda, hi havia un altre element que s'anomenava el calam, que de fet no deixava de ser que era una canya de bambú. També nosaltres la coneixem com a canya de Sant Joan. Aquesta canya, si la tallaves fent punxa, servia per escriure sobre la cera o l'argila, però si la mullaves en tinta, també es podia fer servir per escriure sobre pergamí o paper. El calam s'utilitza a Europa fins a l'edat mitjana. I fixa't en una particularitat. La paraula calam encara es fa servir ara amb l'àrab modern. Calam significa llàpids o ploma. Mira, a partir de l'edat mitjana es va començar a usar la ploma d'au, generalment era d'oca, que va utilitzar fins al segle XIX. I va anar evolucionant fins a esdevenir aquell estri de mànec de fusta rodona a un extrem que s'hi posava un plomí o plomilla. Els que som més grans ja ho recordarem a l'hora de que anàvem a col·legi, que ho fèiem servir.
1: Ah.
2: El plomí era una peça metàl·lica acanalada i acabant en punta, que se sucava en el tinter i retenia un mínim de tinta per poder escriure. El gruix de la punta del plomí podia variar segons el tipus de lletra que es volia fer servir. Aquest sistema d'escriptura tenia els seus inconvenients, eh? Un era que el plomí no podia caure a terra, perquè el més probable és que si queia es despuntava i calia posar-ne un de nou. L'altre era més espectacular. Si no tenies prou desenvolupada l'habilitat d'escriure, les taques que es podien fer sobre un paper eren històriques. Els cabrejos que havíem agafat molts estudiants quan estaves escrivint i a mig escriure estaves passant els deures a net, que se'n deia. Primer el feies amb llapis, després amb tinta, i estaves a mig fer i pataplaf, la gran taca de tinta.
1: Déu-n'hi-do, quina feinada.
2: Sí, una feinada. Bueno, un complement per evitar aquest problema quan acabaves d'escriure era el paper secant. El paper secant era una làmina d'un paper porós que el posaves a sobre de l'escrit, però amb molta precaució, perquè no havia de ser que caigués completament recte i que no es bellugués.
1: Clar, si no, el bellugaves, aquella tinta també es movia.
2: La lletra d'aquella quedaven difuminades i era un munt d'això. Fins i tot hi havia un aparatet que feia una mitja corba que portava un paper secant i el posaves de dalt a baix i també assecava la tinta que s'havia escrit sobre el paper. Però abans d'arribar als ordinadors i a les impressores que coneixem tots ara, va haver-hi un èstric que eren màquines d'escriure.
1: Home, i tant.
2: I tant, però com eren aquelles màquines d'escriure?
1: Clar, al llarg de la història hi ha hagut de molts tipus, jo potser vaig agafar l'última generació d'aquelles màquines d'escriure abans dels ordinadors, però clar, n'hi ha hagut de molts tipus.
2: Tenien una complexitat molt evident, eh?
1: Sí.
2: Les més antigues recordo que eren de color negre i tenien un teclat al davant amb totes les lletres i els números. El paper que s'hi posava tenia la mida d'un foli i si l'introduïes a la màquina, girant uns corrons que hi havia a la part superior de l'aparato. Posteriorment, estèticament van millorar. Va aparèixer una marca que era l'Olivetti. L'Olivetti ja tenien una capsa, uns embolcalls de colors, hi havia la pluma 22, que era també molt popular, i al costat de la màquina d'escriure tampoc hi podia faltar el paper carbó, que va ser imprescindible per fer còpies, que es posava entre el paper que escrivies i el que feies de còpia, entremig s'hi posava el paper carbó.
1: Uh-huh.
2: Però un altre element molt important eren els anomenats típex. Aquests típex eren uns papers, eren com una goma, de fet. Si et havies equivocat amb una lletra, la posaves el típex sobre la lletra, clicaves i això esborrava la lletra que volies canviar. També cal considerar que perquè quedés el text imprès feien falta unes cintes que et portaven tinta, que és la que al picar la tecla de la lletra en la cinta imprimia en el paper. Aviam, i després aquestes cintes originàriament eren de seda i d'un sol color. Posteriorment es van fer de dos colors.
1: En vermell i en negre, recordo.
2: En vermell i negre. Tenien una tecla que podies canviar el color que t'interessava Fi,
1: eh? Jo que a vegades he repassat la història de la ràdio, recordo un anunci, no era de la meva època, jo vaig ser posterior, però hi havia un anunci de Ràdio Barcelona que deia Cintas Còrex.
2: Sí, senyor, era una de les marques.
1: Era una de les marques famoses. I ara parlaves d'aquesta cinta i m'ha vingut a la memòria i et dic, no, potser no era jo de l'època, però això, repassant la història de la ràdio...
2: Encara, tu, eh?
1: No tant. Però sí que és veritat que recordo aquest anunci de les cintes de tinta Còrex.
2: Em sembla recordar que l'empresa aquesta estava al carrer Sardenya de Barcelona. No em voldria enganyar.
1: Imagina't.
2: Diria que estava al carrer Sardenya, eh?
1: Clar, ara que parlaves de les plomes i d'aquests estris per escriure, hi han hagut persones amb autèntica habilitat, eh? Per fer aquelles lletres tan elaborades, tan retorçades i perfectes alhora, tan visuals.
2: Exacte. Tinc tota la raó. Sí, es tractava dels calígraf, que de fet eren uns artistes de l'escriptura. Encara utilitzen aquestes plomes que comentàvem, eh?
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, és una habilitat increïble la que tenen aquesta gent. I seria oportú també parlar una mica de la cal·ligrafia, que és l'art d'escriure amb lletres artístiques, que és el tipus de lletra que feien els cal·lígrafs. I ho feien en diferents estils. La història de les lletres aquestes... Ha anat variant. La cal·ligrafia occidental o llatina que van crear els romans constava únicament de les que nosaltres coneixem com majúscules. Aquests escrits eren per fer les majúscules d'un escrit, però també hi havia les minúscules, que les coneixem ara com a les itàliques o cursives. Les plumes de plomí van començar a ser, en els anys van anar sent substituïdes, però no pels calígrafs, sinó per la gent normal, per les conegudes estilogràfiques. Tenien un avantatge important, perquè portaven el dipòsit de tinta incorporat i quan no s'utilitzava el plomí per evitar caigudes i que es fes malbé, portaven un tap que es tapaven. Actualment poques persones fan servir les estilogràfiques. De fet, ara s'han tornat com un article de prestigi, també com a regal. Mm. Ara bé, tots aquests estris han quedat superats pràcticament pel que és el bolígraf. Mira, curiosament, jo no sé, jo quan anava a l'escola havíem de fer els escrits primer en brut, tal com et deia abans, amb llàpids. Posteriorment havien de passar amb net i ho fèiem amb la plomilla. Però no sé per quina raó, aquells moments començaven a aparèixer els bolígrafs i els mestres no ens deixaven escriure amb bolígraf. Ignoro la raó. He intentat averiguar-la i encara no l'he averiguat.
1: Doncs, mira, justament fa poc pensava últimament amb l'utilització de la tecnologia dels ordinadors. Tinc bolígraf i escric poqueta cosa, a mà. Vull dir, cada vegada, amb els suports tecnològics que tenim, cada vegada utilitzem menys el bolígraf i la manera d'escriure com ho fèiem tota la vida. Parlem també de la tinta. Ara parlàvem dels estris, però també de la tinta. Important parlar-ne.
2: Així és. Mira, tots aquests estris d'escriptura tenen una cosa en comú, que és la,

0: escriure amb la plomilla amb tinta, ho feies amb suc de llimona. Aparentment, un cop havies escrit, no es veia res. Però si aquest escrit l'apropaves amb un punt de calor, com podia ser una espelma o fins i tot amb una bombeta, el text ressuscitava, diguem-ne, apareixia. Sí, que són coses que amb els anys han desaparegut, almenys jo no conec cap criatura avui en dia que li expliquis això i sàpiga pas del que li parlem.
1: Així enviàvem potser la canalla, aquests missatges, jugàvem amb enviar missatges ocults.
0: Ho havies aconseguit.
1: Exacte, em sona, mira que és llunyà aquest record, sí, però alguna cosa em sona a mi ara d'aquesta manera d'escriure missatges ocults. I com no, també podríem parlar dels jàfissos, que han estat importants al llarg de la història, però esperem que també es mantinguin també en el futur, no, Jaume?
0: Oh, i tant. Mira, aquesta història dels llapisos ve de molt lluny, eh? Ja a l'any 1795, un senyor anomenat Nicolas Jacques Conté va descobrir que barrejant grafit amb argila obtenia un producte excel·lent per poder escriure sobre el paper, clar. I a més, segons les proporcions en què barrejava els dos components, i un cop cuit aconseguia diferents graus de duresa de la mina, cosa que donava una gran versatilitat al producte quan coneixem com a mina de llàpids, perquè aquesta mina, si és més dura o més tova, facilita el treball de la gent que fa dibuixos. De totes maneres, abans del senyor Conté, ja es feia servir, però la mina era de grafit pur i no era fàcil d'aconseguir-ne, perquè era una cosa molt complicada. La mina, com tots sabeu, porta un embolcall de fusta, generalment de cedre, i pot ser els llapisos, aquests que són rodonets o tenen una forma hexagonal. Malgrat tot, també hi havia uns llapisos que eren metàl·lics, que l'únic que hi posaves era la mina del llapis. I anaves apretant i anaves sortint la mina quan et feia falta.
1: Jaume, parles en passat, vull confiar que encara això es fa, entenc.
0: Entenc que sí. Els llapisos, evidentment, a la llibreria encara en trobem.
1: Sí, però vull dir, sobretot aquests que posen només la mina.
0: La mina,
1: i a mesura que tu vas gastant-la, doncs la pots anar extraient.
0: Vull suposar que sí, eh?
1: Espero que sí. Jo no n'he comprat últimament perquè fa temps que no em faig servir, però esperem que encara es facin servir.
0: Esperem,
1: i es fabriquen, sí.
0: Ai, mira, i els llapisos tenen una altra virtut, que es pot esborrar. O sigui,
1: sí,
0: quan t'equivoques, agafes una cosa que es diu goma, i ho frega sobre l'escrit i res, i desapareix. Però aviam, tampoc voldria deixar de parlar dels llapisos sense recordar que ha estat el company de classe de tots els infants des de la més tendra infantesa. En el llar d'infants hauríeu de veure les criatures quan agafen un llapis i un paper en quina il·lusió comencen a fer ratlles i rodones sense parar, escolta. És el preludi de quan seran una mica més grandets i comencin a fer les primeres lletres i números. Però quan arribes a la primària, els llàpids segueixen el fidel company. Ara bé, aquestes alçades, el tracte amb els llàpids ja no és tan amical, eh? Si no, fixeu-vos amb els seus llàpisos. Tenen un extrem ple de mossegades. Aquests estudiants ja comencen a tenir exàmens i els seus nervis els paga aquí el pobre llàpids. Els mestres tenien un llàpid que tenien dos caps, un de color blau i un de color vermell. Per què tenien aquests llàpids de dos caps? Era per corregir els deures. El color vermell servia per assenyalar quan hi havia un error. I el color blau era quan la prova la consideraven que estava correcta, eh? I, bueno, i res, i llavors només recordar-los això de la goma, que és la gran ajuda. Però jo, quan tenia de fer punta al llàpid, hi havia unes maquinetes que n'hi havia diferents formats. Un, posaves el llàpid a dins la paretet, donaves voltes i saltava, anava pelant la punta del llàpid i quedava la mina lliure per poder escriure, perquè a mesura que anaves escrivint, la mina aquesta anava gastant i calia fer punta. Un altre dels sistemes de fer punta era com una, com t'explicaré jo, com un ganivet, diguem-ne,
1: una cuchilla que la passaves i
0: anaves repelant
1: aquell llàpid.
0: Exacte, eh? Mira, encara jo me'n recordo d'una altra cosa per esborrar, que no era la

0: goma. Quan el llapis era de mina tova, era molt fàcil d'esborrar amb una molla de pa. Agafaves una molla de pa, la passaves per sobre de l'escrit aquest i que també desapareixia.
1: Doncs curiós.
0: Sí, sí, hi ha moltes curiositats. Que
1: hem d'anar acabant, Jaume, perquè estem ja fora de temps. Avui hem volgut parlar de l'escriptura, dels estris i tot el que podem necessitar o que s'ha fet servir al llarg de la història. Què ens pots avançar del que parlarem d'aquí dues setmanes, Jaume?
0: Doncs mira, d'aquí dues setmanes estic preparant un article que parla del descans, no del descans etern, eh? No. Del descans que fem cada dia nosaltres.
1: El dormir, eh?
0: El dormir. Parlarem dels somiers i dels matalassos. Els matalassers era una activitat que va ser molt comú durant molts anys i de tot això jo crec que us pot interessar escoltar-ho d'aquí 15 dies.
1: Doncs repassarem també, entenc, la història dels matalassos i dels qui ho fabricaven, no?, dels matalassers.
0: Oh, i tant. I com dormien la gent.
1: Doncs els antics oficis, aquí a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí, amb el Jaume de Vargas, tornarà dijous vinent, no, d'aquí dues setmanes.
0: Exacte.
1: Gràcies, Jaume.
0: A reveure.
1: Adéu-siau.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Segons arribem al punt de 11:45 del matí, a punt les històries de la música amb l'Ignasi i el Xavier, però abans toca els titulars del dia, l'abans informatiu, amb la Mireia Romaguera. Endavant, bon dia de nou.
4: Molt bon dia. La Generalitat autoritza l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. El nou centre impulsat per l'Ajuntament tindrà una capacitat màxima simultània de 215 alumnes. Del 9 a l'11 d'octubre, se celebren les Jornades Europees de Patrimoni a tot el país, amb activitats gratuïtes i tallers, com cada any, i Calafell hi forma part. Calafell tornarà a acollir aquest dissabte una nova jornada dedicada a la reutilització i als productes de segona mà al Centre Cívic Camperotet. El Vendrell amplia el Carnaval amb una nova rua com a Ruga i els nuclis marítims. La nova desfilada se celebrarà diumenge a la tarda i se sumarà la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. El Vendrell recupera el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. El servei circula de dilluns a divendres amb una freqüència de 30 minuts i 3 parades, al tanatori, a l'estació d'autobusos i a l'hospital. Troben un cadàver a l'interior d'un vehicle volcat en una riera del Vendrell. El propietari del turisme constava com a desaparegut des del mes d'agost. Sitges presenta un nou sistema d'intel·ligència turística per millorar la gestió del turisme. La plataforma integra dades de diferents fonts sobre l'activitat turística i en posa una part a disposició de la ciutadania. Un estudi detecta l'Alzheimer a la sang uns 20 anys abans dels símptomes en persones amb síndrome de Down. L'alteració de la proteïna apareix abans que la d'altres biomarcadors sanguinis d'aquesta malaltia. I Tarragona registra una forta caiguda del rendiment del vi per l'augment de les temperatures. Se situa la demarcació tarragonina entre els territoris vitivinícoles més afectats per l'escalfament registrat durant l'última dècada.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi, suma. Dijous, i ja sabeu que cada setmana a partir d'aquesta hora engeguem una nova edició de les Històries de la Música amb l'Ignasi Guiluz i el Xavier Andreu. Què tal? Molt bon dia, senyors, que ens heu preparat per al dia d'avui.
1: Avui dedicarem el capítol a un artista exuberant que va morir amb 80 anys el passat 25 d'agost a la ciutat que la va veure néixer com a cantant.
2: Mm-hmm.
1: Què et sembla? Tens idea, Ferran, de qui volem parlar?
2: Què et sembla? A veure.
0: Doncs per les pistes que ens doneu, jo crec que esteu parlant de la Dolly Parton.
2: Doncs sí, senyor. Efectivament, és Dolly Parton. D'ella, el Xavier acaba de dir que era una artista exuberant. I ho diu no només per la seva aparença física, recordeu aquells talons altíssims, els vestits o texans ajustats, els pits voluminosos i la cabellera rossa amb encara més volum. No només per això, sinó també per la gran quantitat de cançons que va compondre al llarg de la seva vida, més de 3.000.
1: I doncs precisament de la història de la seva vida és del que us volem parlar avui i ho il·lustrarem amb les seves pròpies cançons. Dolly Rebecca Parton va néixer el 19 de gener de 1946 a les muntanyes de Tennessee. I sempre va tenir una gran estima als seus orígens i algunes de les seves cançons ho reflecteixen, com la titulada My Tennessee Mountain Home, que escoltarem a continuació.

0: Dolly Parton va ser la quarta de 12 germans. Déu-n'hi-do. La família vivia en unes condicions molt modestes, sense electricitat a casa, durant bona part de la infantesa de Dolly Parton.
1: Sí, sí. La Dolly sempre ha parlat de la seva família com una de les fonts fonamentals de la seva personalitat i també de la seva música. L'àlbum al qual pertany My Tennessee Mountain Home portava el mateix títol i està ple de cançons de record de les seves muntanyes natals.
0: Dolly Parton feia una cançó de qualsevol cosa. Moltes de les seves lletres es basen en experiències personals, com per exemple la següent, en què ens parla d'un episodi relacionat amb la pobresa de la seva infantesa, aquesta de la qual estàvem parlant. La cançó es titula Coat of Many Colors, que estem a punt d'escoltar.

0: La traducció del títol vol dir abric de molts colors i la lletra explica que de petita la seva mare li va fer un abric cosint pedaços de roba de diferents colors perquè no tenia diners per comprar-ne un.
1: Correcte. Ella el va estrenar amb il·lusió, però els nens de l'escola se'n van riure. I quan ella els va explicar el per què l'abric era així, de molts colors, no ho van entendre. I van continuar amb les seves burles.
0: Potser la cançó amb els anys va acabar sent no només un relat d'infantesa, sinó també una petita revenja contra aquells companys insensibles.
1: Potser sí.

0: Ara escoltem Down on Music Row, que fa referència a el barri de Nashville anomenat precisament així, Music Row. Amb 10 anys, Dolly Parton va aparèixer per primera vegada en un programa de ràdio i als 13 ja iniciava les seves aparicions dalt de l'escenari.
1: Quan va fer els 18, va prendre la decisió de traslladar-se a la capital de l'estat, a Nashville. I aquest és el tema que explica a la lletra d'aquesta cançó.
0: Correcte, i a la introducció del capítol d'avui dèiem que Dolly Parton havia mort a la mateixa ciutat que l'havia vist néixer musicalment, Nashville. Doncs bé, quan va arribar a aquesta ciutat, de fet, el mateix dia que hi va arribar, va conèixer l'home en qui compartiria la seva vida, Carl Dean.

0: Podríem dir que Carl Dean va ser l'home que no volia ser el marit de Dolly Parton.
1: Ah, carai.
0: Però que ho va ser.
1: A veure, mira, expliquem-ho.
0: Sí.
1: Com dèiem abans, Dolly i Carl es van conèixer el dia que ella va arribar a Nashville. Sembla ser, diuen les històries, que davant d'una bugaderia. Imagineu-vos si la cosa és precisa.
0: Les coincidències, eh?
1: Doncs molt bé, això era l'any 1964. Es van casar un parell d'anys més tard en una cerimònia íntima.
0: I diem que Carl no volia ser el marit de Dolly perquè mentre ella buscava l'èxit i la fama, ell sempre es va mantenir en un segon pla, fent exactament el contrari.
1: Efectivament. No li agradava la fama, no volia aparèixer en públic i va mantenir la seva vida extraordinàriament privada, cosa que, per altra banda, cal dir que Dolly sempre va defensar.
0: Hem estat escoltant From Here to the Moon and Back per il·lustrar aquesta bonica història d'amor que va durar gairebé 60 anys fins la mort d'en Carl a l'any 2025. I un any i pocs mesos després, abans que la mateixa Dolly.

0: Doncs els 59 anys de matrimoni amb en Cal van donar molt de sí, naturalment. I la mateixa Dolly admetia que en alguna ocasió, algun d'ells, havia flirtejat fora de la parella. Immediatament afegia que això mai havia sigut causa de problemes.
1: I la cançó que escoltem, Jolene, explica una situació a la inversa. Sembla ser que una empleada d'un banc, una dona molt atractiva, va ser qui va flirtejar amb el seu marit.
0: Ah, ella amb ell.
1: Ella amb ell, sí,
0: ah,
1: sí, sí.
0: Molt bé.
1: Mira, i això va inspirar a Dolly a escriure aquesta cançó en què demana a la Jolene que no li prengui el seu marit, tot i que sap que ho podia fer gràcies al seu atractiu.
0: Sí, senyor, molt bé. Doncs, com dèiem abans, la situació que reflecteix la cançó és real, excepte el nom de la dona, que Dolly va voler amagar per discreció, diguéssim, i en lloc del real va utilitzar, en lloc del nom real d'aquella dona, va utilitzar el d'una nena que a la sortida d'un concert li va demanar un autògraf, li va preguntar: com et dius, maca? La nena es deia Jolene, i a la Dolly li va semblar un bon nom per la protagonista de la cançó.

0: Un altre home important a la vida de Dolly Parton va ser en Porter Wagoner, el seu pare professional.
1: Mm-hmm. Porter Wagoner era un consolidat cantant de country amb un programa de televisió propi. Es titulava Porter Wagoner Show. I la Dolly Parton, als inicis de la seva carrera professional, cap a l'any 1967, va començar a actuar en el programa.
0: Ell la va convertir en una estrella televisiva i professional i durant 7 anys va formar una parella artística extraordinàriament popular. Però va arribar un punt en què Dolly se'n va adonar que si continuava al costat de Wagoner mai no seria completament Dolly Parton, que és el que volia.
1: Correcte, i quan la Dolly li va comunicar a Wagoner el seu desig d'abandonar el programa i la col·laboració, per tant, ell no s'ho va prendre gens bé. Dolly va fer el que millor sabia fer aleshores. Va compondre una cançó per dir-li simplement això, que l'estimava, que li agraïa tot el que havia fet per ella, però que havia d'emprendre el seu propi camí.
0: El resultat va ser aquest conegut tema I Will Always Love You, que anys més tard va popularitzar Whitney Houston a la pel·lícula El guardaespatlles.

0: El separar-se professionalment de Porter Wagoner, Dolly Parton havia de demostrar, el més aviat possible, que era capaç d'aconseguir l'èxit per ella mateixa. I ho va aconseguir. Here Come You Again és un tema d'aquesta nova època.
1: L'èxit li va arribar gràcies a ampliar el seu repertori cap al pop, per una banda, i pel fet consolidar la imatge de la Dolly Parton. Exuberant, com comentàvem a l'inici del capítol. Però val la pena que en parlem amb detall.
0: Correcte. Anem a explicar coses d'aquella imatge, el perquè d'aquella imatge, de petita, al seu poble natal. Dolly admirava a una dona que es vestia de forma provocativa, amb talons alts, vestits molt cenyits, amb el cabell tenyit de ros i molt crepat. La seva mare, la mare de Dolly, li deia que aquella dona era una qualsevol, però a la petita Dolly li semblava la dona més atractiva del món i es va marcar l'objectiu d'assemblar-s'hi quan fos gran.
1: I Dolly es va treballar la seva imatge per assemblar-s'hi. Els exagerats pentinats de gran volum eren perruques, evidentment,
0: sí,
1: de les quals en tenia una gran quantitat. S'havia arribat a dir que eren tantes que en podia portar una de diferent cada dia de l'any.
0: Carai, 365, eh, doncs? Déu-n'hi-do. En diverses entrevistes, la Dolly Parton va admetre que s'havia sotmès a la cirurgia estètica sempre que havia considerat que el seu cos no s'ajustava a la imatge que ella volia donar. Ella mateixa explicava que, tot i tenir de forma natural uns pits de gran talla, finalment se'ls havia hagut d'operar quan havien començat a perdre la forma original.
1: De fet, una de les frases de Dolly Parton que millor defineixen la seva filosofia al respecte, de la seva pròpia imatge, no? Mm. I com la va construir, és aquesta. Costa molts diners tenir aquesta pinta tan vulgar.
0: Déu-n'hi-do.

0: Amb l'èxit, Dolly Parton va poder dur a terme un dels seus somnis, precisament tornar a les muntanyes de Tennessee on havia hagut de marxar. La lletra de Tennessee Homesick Blues, el tema que estem escoltant, ja ens ho explica a la seva lletra.
1: Però en aquest aspecte, Dolly no es va contentar només en fer alguna cançó parlant dels seus orígens, sinó que va invertir en un parc d'atraccions existent i el va transformar en un parc temàtic sobre la cultura, les tradicions, la música i la gastronomia dels Apalatxes.
0: A l'entrar la Dolly Parton en la propietat del parc va canviar de nom per passar-se a dir Dollywood. Amb similitud amb Hollywood, Dollywood. El parc roman obert després de la mort de Dolly Parton i la intenció de la direcció és mantenir-lo així com a homenatge a la cantant.

0: Dolly Parton no va tenir fills per decisió conjunta amb el seu marit, en Carl Dean. Això no vol dir que no li agradessin els nens. I una prova d'això és la iniciativa anomenada Imagination Library, que s'articula a través de la Dollywood Foundation.
1: Correcte. Aquesta iniciativa consisteix en enviar un llibre per a cada any i per a cada nen des del seu naixement fins als 5 anys. Aquest programa es du a terme en 5 països, els Estats Units, Canadà, Irlanda, Regne Unit i Austràlia, i es fa a través d'entitats locals a cadascun d'aquests països, dèiem, i des de la seva creació porta regalats, compte, més de 325 milions de llibres.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Carai, i tant.
0: Sí, sí. Doncs en l'origen d'aquesta iniciativa de Dolly Parton hi ha per una banda el seu amor als nens i per una altra la seva voluntat d'homenatjar, d'alguna manera, el seu pare. Un home humil que no sabia llegir ni escriure.
1: I que no volia que els hi succeís als altres.

0: Doncs fins aquí, amics, hem repassat la biografia de Dolly Parton, una dona que va aconseguir un gran èxit i fama mundials a partir d'uns orígens, com acabem de veure, molt més que humils.
1: Doncs sí, sí, i això ho va aconseguir amb un gran talent i, sobretot, amb molt de treball. L'acomiadarem amb una cançó que va compondre per la pel·lícula Cómo eliminar a su jefe, que és com es va titular a Espanya l'original 9 to 5, i que ella va coprotagonitzar al costat de Jane Fonda i Lily Tomlin.
0: Correcte, precisament aquest film és una comèdia que va de dones treballadores que volen eliminar el seu cap masclista. Elles treballen molt i el cap les explota.
1: Doncs amb 9 to 5, o de 9 a 5, ens acomiadem fins la setmana que ve. I com que la durada de la cançó no és de 8 hores, com el títol, sinó força més curta, la tornarem a posar des del principi
0: bona
1: perquè
0: idea.
1: La pugueu escoltar bé.
0: Bona idea, Javier.
1: Sí, sí. Fins la setmana que ve, doncs, cuideu-vos tots, amics.
0: Cuideu-vos molt.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis, vin a Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista. Amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Déu-n'hi-do com ens agrada aquesta cançó, Hold My Hand, la cançó que publicava l'any 2015 la Jess Glynn, aquesta cantant, compositora britànica, des de Londres i per arreu del món, amb aquesta cançó que va ser un dels seus primers èxits, un dels seus primers hits, cançó molt lluminosa, molt ballable, amb aquest caire optimista, per arribar a les 12 i pràcticament 3 minuts des del Calafell Matí de Calafell Ràdio.
1: Els matins és el millor moment per posar-te al dia del que passa al teu voltant, per aprendre moltes coses amb els nostres espais d'entreteniment i per escoltar la millor varietat musical amb les novetats i les cançons més recents. Calafell Matí.
0: Dijous, dia 8 d'octubre. Entre les 9 i la 1, amb aquests espais d'actualitat, d'entreteniment, bona música al llarg de les 4 hores des del programa Magazín Matinal de Calafell Ràdio. I ja sabeu que tots els divendres, a partir de les 8 del vespre i fins les 9, s'engega aquí a Calafell Ràdio la màquina del temps, aquest programa de l'Albert Gómez, que ens connecta directament amb les grans cançons, els tamacles, els hits dels 80 i dels 90. Demà nova cita, demà divendres de 8 a 9. Nova cita, 60 minuts, amb la màquina del temps, però atenció perquè aquesta temporada també tenim per partida doble aquesta màquina. I és que posem en marxa la màquina del temps aquí els dijous a partir de les 12 del migdia amb l'Albert Gómez per repassar doncs 5 cançons, 5 hits, un top 5 amb els grans hits de la història de la música. Així doncs, posem en marxa una vegada més la màquina del temps en el Calafell Matí. Albert, Albert Gómez, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran. Què tal, oients de Calafell Matí, de Calafell Ràdio? Com estem? Un dijous més. Vinga, anem per feina en aquest Top 5 d'avui dijous 8 d'octubre de l'any 2026. Comencem!

Número 5 per a un clàssic de clàssics del gran Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Una de les cançons que va aconseguir el number 1, el número 1 en més de 26 països, consolidant-se com el major èxit de la trajectòria de Rick Astley i dècades més tard transformant-se en un dels fenòmens més grans de la cultura d'internet mitjançant, doncs, la típica broma coneguda com Rickroll, l'acte d'enganyar algú perquè obri un enllaç que resulta ser un vídeo musical. Cançó de 1987, 27 de juliol del 87. Vinga, anem pel número 4 d'aquest Top 5.

Quina gran cançó, Brian Ferry, sonant en aquest Top 5, 3 de maig de 1985. Un dels temes que destaca especialment per les col·laboracions estel·lars a la gravació en estudi que inclouen a David Gilmour, de Pink Floyd, Kate Scott, a les guitarres, i Kai Fletcher, dels Dire Straits, als teclats, i Tony Levin, en el baix. A més, el tema és àmpliament reconegut per formar part de la banda sonora de la pel·lícula eròtica, dramàtica, 9 setmanes i media. Aquella pel·lícula protagonitzada per Mickey Rourke i Kim Basinger, que va impulsar doncs enormement el seu èxit comercial en tot el món. Avançant des del Calafell Matí en aquest Top 5 i del número 4, doncs passem directament al number 3, al número 3.

sonant el número 2 en aquest Top 5 al Calafell Matí, Baby Baby. Cançó de pop sin pop de la banda britànica Eight Wonder, amb la veu de Patsy Kensit. Dels temes publicats a l'any 1988 com un dels senzills del seu àlbum d'estudi titulat Fearless. Si tens un momentet, pots disfrutar del videoclip original al canal de YouTube dels Eight Wonder o escoltar-la directament a Spotify. Matí del dijous, des del Calafell Matí Top 5, ara amb el nostre número 1 aquesta setmana.

L'any 1988, on la banda nord-americana de synth-pop Book of Love va publicar una famosa versió del Tubular Bells de Mike Oldfield. És aquesta. Avui és el nostre número 1 en aquest Top 5 al Calafell Matí, una fusió fantàstica synth-pop que converteix la icònica i misteriosa melodia instrumental del rock progressiu de Mike Oldfield en una pista de ball electrònica amb ritmes ballables, sintetitzadors marcats i l'addició de veus i instrumentació programada. El nostre número 1, Tubular Bells, dels Book of Love, al Calafell Matí. Bé, Ferran, i oients al Calafell Matí, gràcies. Demà us espero puntuals a partir de les 8 amb la màquina del temps. I el proper dijous, un altre Top 5 aquí al Calafell Matí. Que vagi molt bé, feliç dia.

I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.

Uns 10 anyets que té aquesta cançó i que sona com el primer dia, eh? Aquesta cançó de Katy Perry al costat de Skip Marley, per si no ho sabies, el nebot de Bob Marley. L'estadounidenca, una de les seves grans cançons que ens fa ballar, el Chains to the Rhythm. Protagonista aquí en la nostra selecció musical d'aquest dijous, avui dia 8 d'octubre del 2026. Ara mateix 12 i 25 minuts, a punt de fer una pausa, una aturada, però això fins la una continua sent el Calafell Matí, combinant l'actualitat, l'entreteniment, sempre bones cançons de l'actualitat, força recents, i també tenim clàssics de la història de la música. Tot a través del 107.9 de la FM, també en emissió online. Al nostre portal web, calafell.tv, o a través de les aplicacions per escoltar ràdio online, ràdio per streaming.

0: Vinga, fem l'aturada, en un moment l'avanç informatiu i tornem amb un clàssic. Ets a Sin, dels Pet Shop Boys.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 12:29, d'aquí una horeta, a partir de 2:15, engega l'informatiu migdia de Calafell Ràdio amb l'actualitat del dia i amb aquests titulars que ens explica, ens avança ara mateix, la Mireia Romaguera. Endavant, Mireia, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia. La Generalitat autoritza l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell. El nou centre impulsat per l'Ajuntament tindrà una capacitat màxima simultània de 215 alumnes. Del 9 a l'11 d'octubre se celebren les Jornades Europees de Patrimoni a tot el país, amb activitats gratuïtes i tallers, com cada any, i Calafell hi forma part. Calafell tornarà a acollir aquest dissabte una nova jornada dedicada a la reutilització i als productes de segona mà al Centre Cívic Can Perotet. El Vendrell amplia el carnaval amb una nova rua com a Ruga i els nuclis marítims. La nova desfilada se celebrarà diumenge a la tarda i se sumarà la tradicional rua del divendres al nucli del Vendrell. El Vendrell recupera el bus gratuït que connecta el centre amb l'hospital. El servei circula de dilluns a divendres amb una freqüència de 30 minuts i 3 parades, al tanatori, a l'estació d'autobusos i a l'hospital. Troben un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell. El propietari del turisme constava com a desaparegut des del mes d'agost. Sitges presenta un nou sistema d'intel·ligència turística per millorar la gestió del turisme. La plataforma integra dades de diferents fonts sobre l'activitat turística i en posa una part a disposició de la ciutadania. Un estudi detecta l'Alzheimer a la sang uns 20 anys abans dels símptomes en persones amb síndrome de Down. L'alteració de la proteïna apareix abans que la d'altres biomarcadors sanguinis d'aquesta malaltia. I Tarragona registra una forta caiguda del rendiment del vi per l'augment de les temperatures. Se situa la demarcació tarragonina entre els territoris vitivinícoles més afectats per l'escalfament registrat durant l'última dècada.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook. Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.

0: Déu-n'hi-do, quin gran tema, quina gran cançó del 1987 amb els Pet Shop Boys. Ets ascent, és un pecat. Una cançó inspirada en l'educació catòlica d'un dels integrants dels Pet Shop Boys, el Neil Tennant. Tot un número arreu del món, també, a les llistes britàniques. Ets ascent amb els Pet Shop Boys.
1: Aquí els clàssics. Ara també el Calafell Matí. A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Doncs vinga, moment de repassar l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Us parlem en primer lloc de la cita que teniu aquest divendres per la tarda, 9 d'octubre, a la plaça de Cal Cubano, que acollirà una nova edició de El Vespreig dels 80, una festa per tornar a gaudir dels grans èxits d'una de les dècades més icòniques de la música. La festa, aquest vespreig, començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a 11:45 de la nit, amb música, ambient, festiu i molt ritme. Una proposta organitzada per l'Ajuntament de Calafell i Mar i Terra Cooperació de Proximitat, ideal per tots aquells que vulguin viure o reviure l'esperit dels anys 80. Doncs recordeu, aquest divendres per la tarda, tarda vespre, el vespreig a la plaça de Cal Cubano, amb la música dels 80 protagonista. Serà demà divendres. I també demà divendres, dia 9 d'octubre, a Calafell acull un taller pràctic amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. Sota el títol Dia Mundial de la Salut Mental, la proposta està pensada per oferir eines i recursos que ajudin a millorar el nostre benestar emocional. Un taller que anirà a càrrec de la Lídia Ramos, és psicòloga referent de benestar emocional i salut comunitària. També la Sara Tamayo, infermera d'atenció primària de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Una activitat que, com dèiem, es farà demà divendres a partir de les 4 de la tarda a l'Aula d'Educació Sanitària del CAP de Calafell, a l'Avinguda Vilarenc número 8. Una activitat pràctica i oberta per reflexionar sobre la nostra salut mental i per conèixer recursos que ens poden ajudar a cuidar millor el nostre benestar emocional. Una proposta de la xarxa Santa Tecla, sanitària, social i docent. I si us agrada la pintura, atenció a aquesta proposta, perquè el Centre Cívic Cinema Iris del carrer Vilamar 21 acull l'exposició de pintura a l'oli Joviz Fins Quan, de l'artista Joaquina Vizcaíno. Es tracta d'una mostra que permet descobrir diferents obres de l'artista amb una pintura molt personal, plena de color, formes i paisatges. L'exposició s'inaugura aquest dissabte, dia 10 d'octubre, a les 5 de la tarda, i durant el cap de setmana també es podrà visitar. Tant pel matí com per la tarda, també demà divendres. Atenció, perquè aquesta exposició romandrà oberta fins al dia 17 d'octubre, coincidint amb l'horari habitual, sempre que el centre doncs permeti la visita, ja que aquesta sala no tingui cap altra activitat. Doncs ja ho sabeu, si aquests dies us ve de gust fer una parada davant d'unes bones pintures, descobrir l'univers de Joaquina Vizcaíno, ja sabeu, doncs, aquesta exposició amb el títol Joviz Fins Quan, al Cinema Iris de Calafell, una proposta més de cultura i d'art que podeu trobar aquests dies al municipi. I anem al dissabte, perquè a Calafell es farà concretament en el Centre Cívic Can Perotet de Segur de Calafell un mercadal de segona oportunitat. En el Centre Cívic Can Perotet, carrer Molina 5-7 de Segur de Dalt, serà l'escenari d'una nova edició d'aquest mercadillo, Una Nueva Vida, una proposta que aposta per la reutilització, l'intercanvi per donar una segona oportunitat a aquells objectes que ja no fem servir. La jornada es farà des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda i permetrà als visitants trobar tota mena d'articles de segona mà, de roba, llibres, objectes, accessoris i molt més. També hi haurà un espai dedicat a eines i a estris de jardí. La iniciativa vol posar en valor una manera de consumir més responsable, allargar la vida útil dels objectes, facilitant que allò que ja no necessitem pugui ser útil per una altra persona. Les persones que vulguin doncs gaudir d'aquest mercadal, ja ho saben, aquest dissabte 10 d'octubre al Centre Cívic Can Perotet, carrer Molina 5-7, serà l'escenari d'aquest mercadal Una Nueva Vida. I aquest cap de setmana, jornades europees del patrimoni. Amb jornades de portes obertes en el patrimoni històric de Calafell. Portes obertes al castell de Calafell, la Ciutadella Ibèrica, el centre d'interpretació La Confraria i la Casa Barral. Dissabte 10 d'octubre, de 10 a 2 i de 4 a 6, el castell i la Ciutadella. I només de 5 a 8 de la tarda, La Confraria i el Museu Casa Barral. I diumenge 11 d'octubre, entre les 10 i les 2, el castell, la Ciutadella, La Confraria i el Museu Casa Barral. Doncs ja ho sabeu, Jornades Europees de Patrimoni 2026 amb jornada de portes obertes en el nostre patrimoni. I dintre d'aquestes jornades, ruta literària Carlos Barral, vivint la mar domèstica. Serà aquest dissabte a partir de 2:15 del matí amb inici al Museu Casa Barral. Es tracta d'una ruta per descobrir el Calafell literari d'en Carlos Barral, també dels escriptors que el varen visitar a casa seva aquí a Calafell, amb aquesta ruta vivint la mar domèstica. Places limitades, cal fer reserva prèvia al 977 69 46 83, 977 69 46 83 o per correu electrònic a calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. I aquest dissabte dia 10, però a partir de 5:45 de la tarda, a la confraria de pescadors, La Maquinilla en acció. Es posarà en funcionament aquest giny mecànic que aquest 2026 compleix 100 anys i que està catalogat com a bé singular per la Generalitat de Catalunya. La maquinilla és aquesta maquinària que ajudava a treure del mar les embarcacions i arrossegar-les mecànicament fins a la sorra de la platja. És una activitat gratuïta en ocasió d'aquestes jornades europees amb places limitades. Cal fer reserva prèvia al 977 69 46 83 o per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Això serà dissabte per la tarda a partir de 5:45 a la confraria de pescadors. I també hi haurà un taller de mosaics aquest diumenge dia 11 pel matí entre les 11 i les 12 en el castell de la Santa Creu. També hi ha places limitades. És una activitat gratuïta. 977-69-4683 o calafellhistoric@calafell.cat. Teniu tota la informació al web municipal calafell.cat. Heu d'entrar a la seva agenda i aquí tindreu tota la informació de totes les activitats programades. 12 i 43 minuts. Seguim endavant.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

música, ara mateix, 9 minuts i arribem a la 1 en punt del migdia. Tanquem edició d'aquest dijous del Calafell Matí, el programa que engegàvem a les 9 del matí i que al llarg de 4 hores sempre us ofereix de dilluns a divendres actualitat, entreteniment, bona música, també els dissabtes amb el The Best Moments d'11 a 1. Salutacions al Ferran Boquer, també en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Marxem amb música amb Alex Warren i Emerald Ace, una de les seves últimes cançons. Demà més a partir de les 9 i en l'edició del divendres, sempre molt més musical, més cultural, encara que avui déu-n'hi-do, no ens hem quedat curts. Gràcies per connectar amb la nostra proposta, que acabeu de passar un molt bon dijous i fins demà a les 9. Que vagi bé. Adéu-siau.